0: contigo.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: A Pampina fa una pena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
3: Rompe, lo rompe, ho trenca.
4: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo...

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.

0: house y cartera.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

ni els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

vida. Vam passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

tema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: He vist llum, la porta mig oberta, he entrat sense fer soroll.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió del 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranoencefàlic. I de la cultura us expliquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. Doncs ara mateix passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Comencem repassant quin temps ens espera de cara avui i també de cara al cap de setmana. I ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Ens arriba un cap de setmana que ha de ser molt típic del mes de maig. De fet, avui en serà una bona mostra. De moment, aquest matí, més aviat mig matí, migdia, els núvols s'han de fer més gruixuts a cavall de les comarques de Tarragona i de Barcelona, amb algun ruixat, però de moment molt esporàdic, molt local, bàsicament cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. També aquest matí algunes boires a la Catalunya central i les valls del Pirineu. Aquesta tarda, una mica més de rebombori, sobretot del prelitoral cap a l'interior. En general, més moments de núvols, tot i que amb clarianes cap a la Costa Brava, sobretot, i el cap de setmana que portarà més pluja el dissabte. Dissabte a la tarda, sobretot. Acabarà plovent a tot arreu, amb temperatura que anirà baixant al llarg del dia. Diumenge, més assolellat una altra vegada, amb boires matinals, i durant la tarda alguns ruixats al Pirineu i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: I volem saber com se circula la xarxa viària catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb la Laia Bonet. Molt bon dia, Laia.
3: Bon dia. Doncs ara mateix destaquem 4 quilòmetres de cues al cinturó del litoral en sentit sud i a la ronda de dalt retencions cap al nus del Llobregat. Pel que fa a la A2, hi ha aturades a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Òndius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap als seus països d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
4: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Òndius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
5: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
6: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
4: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
7: This is not COVID, this is not influenza.
8: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: 7 i 7 minuts, el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
9: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
10: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
9: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que ha acabat sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
12: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
11: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: En un altre ordre de coses, us expliquem que el ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu-Keshek, un dels líders de la Sumud Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
13: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu-Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
14: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
13: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu-Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Doncs justament des de la Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saif Abu-Keshek corre perill arran, com ens deia ara Lamont Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
15: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació de tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de Gaudí en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: I encara parlant d'infraestructures, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet habitual i que s'ha accentuat en els darrers temps a causa de les pluges que han fet que hi hagi més filtracions d'aigua a l'interior d'aquests túnels. Des de l'Ajuntament demanen una millor informació i logística a l'hora d'efectuar els talls de circulació, especialment quan són talls complets. N'informa en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
16: En la darrera reunió amb responsables del Departament de Territori, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, va demanar més informació a l'hora de fer talls parcials i totals de la circulació als túnels de Bracons. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas asseguren que s'han trobat amb casos de talls que han molestat a veïns i a usuaris de la via.
17: Que en un poble com el nostre, al final la gent truca a l'Ajuntament o a l'alcaldessa directament. A mi no em fa res que els meus veïns tinguin el meu telèfon i entenc perfectament que si et trobes penjat en el viaducte, doncs que em truquin. L'únic, el problema és quan jo no els hi puc donar resposta perquè de l'altre cantó no m'han, des de la central dels túnels, no m'han donat la informació del perquè s'han tancat.
16: De tant en tant també es talla el pas al túnel de Sant Esteve d'en Bas. Posen d'exemple un dels darrers tancaments, que era per substituir la megafonia i per millorar la seguretat del túnel. El túnel es va tancar, però des de l'Ajuntament asseguren que no va ser fins després quan van poder saber-ne els motius.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació han denunciat el suposat cas de dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Els docents demanen ara al govern que doni explicacions dels fets i aclareixi aquesta suposada pràctica. Asseguren que aquest moviment posa en dubte la qualitat democràtica del govern i reclamen de nou que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Finalment, defensen el dret sindical i el dret de reunió davant d'aquesta presumpta infiltració policial. I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
18: Sota el lema No podem més, no la precarització i dignitat al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
19: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
18: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
20: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en les que estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
21: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
22: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
18: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu fill juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que es recullen testimonis que tractava el nadó de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. I la Unió Europea ha arribat a un acord per prohibir a partir de desembre els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut sexualment o íntimament explícit sense consentiment o material d'abús sexual infantil. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya en el marc de les negociacions entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu per introduir diversos canvis a la Llei d'Intel·ligència Artificial Europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA considerats d'alt risc, com l'ús en la gestió de fronteres o en sistemes de biometria fins al desembre del 2027. L'Ajuntament de Tarragona i el Port treballen per diversificar l'activitat de la confraria de pescadors. L'objectiu és fer-la més viable econòmicament i garantir-ne el futur. Una de les propostes és fer-hi un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesca a la ciutat. En tenen més detalls els companys de TAC12.
0: Diversificar per sobreviure és el que busca la confraria de pescadors de Tarragona amb el suport de múltiples actors. L'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Impulsa van arrencar aquest abril un estudi de viabilitat d'alternatives per garantir la supervivència de l'agrupació de professionals de la pesca. El Port de Tarragona finançarà el projecte guanyador vora 1 milió d'euros gràcies en bona part a una subvenció europea. Per la banda de la Generalitat, ple recolzament a qualsevol de les conclusions que s'extreguin ja al mes de juliol.
2: No pensar que tot està determinat. Us anirà bé fins i tot. No està escrit enlloc que la pesca, que cada dia hi hagi menys gent, menys pescadors, menys barques, menys joves. Aquesta és la lògica que hem de canviar, però no podem seguir fent les mateixes coses que fèiem fins ara, perquè tot ha canviat.
0: Abans que els estudis de necessitats de mercat econòmic i financer estiguin enllestits a inicis d'estiu, ja hi ha una idea que ronda amb molta força. Es tracta d'un obrador a imatge del model que ja existeix al Cantàbric, on es pugui treballar el peix, cuinar-lo o valoritzar-ne les restes. Es vol que hi guanyi la confraria, però també restaurants o peixateries.
1: 10 minuts i arribarem a 8:15 del matí. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona ha presentat la signatura d'un conveni que permetrà engegar una prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori per tal de restablir l'ordre a les comunitats de propietaris. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat present a la signatura i ens ho explica en Marc Guives, de Televisió de Girona.
3: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradores de Finques de Girona ha presentat la signatura del conveni que permetrà engegar la prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori, però la gran majoria a Font de la Pólvora i Figueres Oest. La consellera Paneque, present a la firma, ha ressaltat la importància de la cohesió social i l'objectiu d'aplicar aquestes polítiques per assolir el percentatge d'habitatge públic mercat.
23: Estem fent polítiques que mai abans s'havien desenvolupat, estructurals, per tant, són polítiques que s'han de mantenir en el temps per poder arribar a aquest 15% d'habitatge públic a Catalunya.
3: Així doncs, aquest conveni buscarà posar ordre en barris on la situació no està del tot regulada.
1: Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El

0: Se vive mucho ya, ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras durant un entrenament d'aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu l'Espanyol que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de l'equip, Javi Puado, lesionat de llarga durada, confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
2: Hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació cap endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis, passi el que passi. I el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: A la primera federació masculina, a la tercera categoria estatal, el Sabadell disputa aquesta nit un partit clau en la lluita per aconseguir l'ascens directe. Els vallesans, segons amb els mateixos punts que el líder, l'Aldenc, visiten el tercer classificat, el filial de l'Atlètic de Madrid, a partir d'un 9:15. Ens amplia la informació des de Televisió de Sabadell, el Joan Muñoz.
3: El Sabadell intentarà guanyar, sumar 68 punts i assegurar matemàticament la segona posició per centrar-se, ara sí, en la lluita pel campionat. Davant, però, tindrà un filial colchonero que també vol aspirar a l'ascens.
4: Som molt bons, per això estan on estan a la classificació, i nosaltres som molt bons, per això estem on estem a la classificació. Llavors, un partidàs, i un partidàs que el Sabadell formarà part d'aquest partidàs de la primera ref, que segur que tothom està pendent de veure què passa, i nosaltres, des de la nostra col·lectivitat i la nostra gana i el nostre joc, doncs anirem allà a guanyar.
3: Atlético madrileño i Sabadell es veuran les cares a partir d'un 9:15 de la nit.
1: La cultura ens situa avui a l'auditori que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Més detalls amb la crònica de David Navarro.
5: El nou director de l'auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala simfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morló al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
6: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
5: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la 9a Sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una 30a de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sitback. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició temporal Disis Pop, que es va inaugurar ahir i es podrà visitar de manera gratuïta fins al 4 de juliol. La mostra plega obres d'Andy Warhol, Takashi Murakami o Banksy, amb l'objectiu d'explicar els inicis d'aquest corrent artístic que va néixer a la dècada dels 50 al Regne Unit.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida a la calma i missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 8 de maig. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com ho valoren els viatgers més matiners. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Parlarem de tot plegat amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa als esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. I de la cultura destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Simfonia de Beethoven. I quan passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis pel que fa a anotant-vos una qüestió. Vaja, sembla que sí que tinc a punt el trànsit. Us anava a parlar primer d'una incidència de Rodalies, però comencem pel RAC. Una avaria a l'A2 genera a aquesta hora cues a Sant Vicenç dels Horts cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona i a l'AP7. Retencions també a l'altura de Barberà del Vallès, direcció Tarragona, pel que fa al cinturó de litoral, 4 quilòmetres de cues en sentit sud, i a la Ronda de Dalt destaquem retencions cap al Nus de Llobregat. Ara sí, pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta. I pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana típic del mes de maig. De moment, aquest matí, els núvols s'han de fer més gruixuts entre les comarques de Tarragona i Barcelona. S'espera algun ruixat esporàdic cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. I aquesta tarda hi haurà més moviment amb més moments de núvols del prelitoral cap a l'interior. La pluja arribarà a tot arreu dissabte a la tarda i la temperatura baixarà una mica. Diumenge serà un dia més assolellat, amb ruixats al Pirineu, i a Lleida ja a la tarda doncs també es repetiran aquests ruixats.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà el port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica tot plegat la Rosana Martínez.
2: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
3: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada. Se van a montar en los aviones y se van a ir.
4: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
2: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Doncs davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
5: This is not COVID, this is not influenza.
6: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: Avui també és notícia que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. En té més detalls la Maite Pol.
7: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Sí. minuts per arribar a 7:45 i avui també us hem de parlar de Lleó 14, perquè aquest matí es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. En té tots els detalls en Jordi Casino.
9: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
10: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
9: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit d'Israel. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
11: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
12: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
11: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té més detalls en Lluís Mata.
13: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Doncs a aquesta hora volem saber si els usuaris tenen clar que a partir de demà s'ha acabat viatjar de franc a Rodalies, si en són conscients i com ho encaren. A l'estació de Sants de Barcelona hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com reben els usuaris aquest retorn als abonaments?
14: Bon dia, Helena. Aquest període de gratuïtat de 3 mesos ha estat una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies. Crisi que, recordem, va provocar l'accident mortal de Gelida el passat 20 de gener i també les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Sigui com sigui, a partir de demà els usuaris hauran de comprar a través de les màquines expenedores els títols, títols propis de Renfe o bé els integrats amb altres transports públics. Què n'opinen els usuaris? Preguntaves, Helena. Doncs n'hi ha que s'han assabentat i han recordat que avui és l'últim dia dels abonaments gratis i d'altres consideren que aquesta mesura s'hauria d'haver allargat en el temps fins la recuperació total del servei ferroviari.
15: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Mira, yo la única queja que tengo es que a partir de hoy nos quieren cobrar nuevamente los billetes, los recorridos son el doble de tiempo, yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: Sí, sí, s'ha informat correctament. Ara, que després funcioni o no funcioni i tot vagi com hagi de... La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
14: I durant aquests 3 mesos gratis dels abonaments de Rodalies, els tècnics han inspeccionat gairebé 300 punts de la xarxa ferroviària i han estabilitzat 65 dels considerats 90 punts crítics. Amb el servei recuperat en un 96%, Renfe, també els governs central i català, han decidit posar fi a aquest període de gratuïtat.
1: Molt bé, Anna, doncs ja ho veurem. Si funciona, pagar no costa. Ara, si les coses continuen anant malament, ja veurem què passa. Gràcies per la fotografia. Tornarem més endavant a connectar amb vosaltres. Que vagi bé.
18: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Mentre continua el degoteig d'instituts que es donen de baixa del programa pilot per incorporar agents de paisà als instituts, als seus centres, i després d'escoltar el rebuig de bona part de la comunitat educativa, avui volem saber què en pensen els qui han de treballar directament. Ens acompanya aquest matí Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Senyora Viudes, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Hola, bon dia, gràcies.
1: Quines són les directrius que us ha donat el govern de la Generalitat sobre la vostra tasca als centres educatius? Quines feines concretes assumiran els agents i quines no?
19: Doncs miri, vagi per davant que nosaltres com a sindicat no hem tingut informació d'aquest pla pilot més enllà del que s'ha publicat a premsa. Estem esperant que en la propera sessió del Consell de la Policia se'ns donin detalls. Però en qualsevol cas, ja li avanço que ja s'ha dit a mitjans de comunicació, la nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic precisament per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Doncs comencem malament per el que ens comentava vostè també al principi de la seva declaració. D'altra banda, dit això, quina formació específica han rebut per treballar amb adolescents i conflictes escolars? És una formació nova? És una formació obligatòria que ja solen fer? I és suficient per assumir aquest repte?
19: Val a dir que les persones que estan treballant amb les oficines de relacions amb la comunitat o les Mossos de proximitat, que seran els que assumiran segurament aquest rol, són persones que tenen formació en tots els àmbits que li he esmentat anteriorment, tant en mediació com en resolució de conflictes. I també no s'ha d'oblidar que dins de l'organització hi ha molt valor i hi ha persones doncs, que tenen sense ànim de substituir ningú, però sempre pot ser molt positiu el fet que moltes persones tenen formació en educació social, en psicologia, etc. Per tant, les persones que assumiran aquestes tasques 100%, a banda que és una cosa absolutament vocacional, són persones que estan preparades 100% per assumir aquest rol.
1: Si em permet, avui també li he de preguntar sobre aquesta notícia, aquesta polèmica que s'ha generat arran la possible infiltració de dos Mossos en una assemblea de docents aquest dimecres. Se suposa que aquestes trobades educatives haurien de ser espais blindats pels mestres i pels professors, no?
19: Em permetrà, i perdoni vostè, però aquesta informació o la valoració que es faci d'aquests fets penso que no es correspon a nosaltres com a sindicat, sinó que aquí el correspon és al Departament d'Interior. Són ells qui han de donar explicacions, o potser la consellera, no? En tot cas, nosaltres només podem dir que prudència, i pensem que no som la veu que hem de donar resposta a això.
1: Molt bé, i m'havia dit, jo de tota manera li havia de preguntar, era actualitat i teníem a una persona del sindicat dels Mossos i per tant era pregunta com aquell qui diu obligada. Gràcies doncs per atendre'ns i per intentar aclarir-nos el que no teníem clar. Bon dia, que vagi molt bé.
19: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts després d'encadenar 10 victòries a la Lliga. Els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
20: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya, ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maró. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. I avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya Femenina. L'Europa i l'AEM Lleida se citen a la final, que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop, després d'haver-ho aconseguit fa tres cursos, mentre que el femení graciec s'estrena a la final. Els entrenadors, Nani Aces, de les barcelonines, i Rubén López, de les lleidatanes, expliquen com arriben a la cita.
21: Jo crec que l'AEM afrontarà el partit igual que nosaltres, amb molta il·lusió. Elles sí que tenen una Copa Catalunya i al final nosaltres, doncs, amb aquest repte nou de poder incorporar la Copa aquí a les nostres vitrines.
22: És molt maca la competició i molt maco el títol. Llavors ens hem d'il·lusionar, hem d'intentar guanyar per l'AEM, per nosaltres i per l'afició. Aquestes jugadores mereixen celebrar alguna cosa. I si és una final de Copa Catalunya, doncs molt millor.
1: I l'Espart Girona va perdre per la mínima, 67-66, davant del València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial final de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Diumenge, les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar a Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però empipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
23: Orgulloso porque se adaptan y quieren, y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí en mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni a árbitros ni a jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
1: Demà a les 6 i en directe per la xarxa Més es podrà seguir l'enfrontament decisiu entre el Club Bàsquet Tarragona i el DM Grup Mollet dels quarts de final del play-off d'ascens a la Segona Federació de Bàsquet. Malgrat jugar al Serrallo, la plantilla de l'equip vallesà confia en fer un bon paper, ho explica el jugador Àngel Soto.
0: Intentar trobar els seus punts dèbils, tenir present els seus punts forts per també intentar subsanar-los en defensa i en atac intentar castigar. És una missió supercomplicada, no? Però jo crec que tenim les eines i l'equip i la motivació per treure-ho endavant i el lema vindria a ser una miqueta aquest, no? De si no és ara, quan?
1: El Balonmano Granollers debuta aquest migdia a la Copa de la Reina d'Handbol, que es disputa fins diumenge a Sant Sebastià. L'equip vallesà s'estrenarà en els quarts de final contra la Gran Canària. El tècnic, Robert Cuesta, diu que arriben motivades i preparades.
2: Amb moltíssimes ganes de poder competir ja, de debutar ja en aquesta competició tan maca que no sabem si la tornarem a jugar o no. Per tant, és molt important que gaudim durant els 60 minuts. Hem treballat molt bé, sí que és cert que no hem tingut competició real, però sí que hem tingut entrenaments molt, molt bons i estem molt conscienciades de la importància d'aquests quarts de final i del premi que suposa.
1: L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala sinfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I marxem ara cap al Vallès perquè Sabadell tornarà a convertir-se en un punt de trobada de la música independent. Aquest dijous s'ha presentat la 18a edició del Festival Ambassat, que se celebra del 15 al 17 de maig a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. És una crònica de Pep Cullell de la Televisió de Sabadell.
24: Un punt de trobada cultural i de la música emergent i d'avantguarda. Aquesta seria la definició del Festival Ambassat de Sabadell, que arriba a la majoria d'edat després d'un any de rècord. El 2025 es van registrar més de 9.000 assistents, la xifra més alta de la seva història. Un element que confirma la bona salut d'un projecte que, des de Sabadell, ha sabut créixer mantenint una identitat pròpia.
25: Doneu oportunitats a gent de la ciutat, però també gent emergent en el panorama cultural, que els veiem aquí en l'Ambassat i que al cap de menys d'un any els veiem doncs, en escenaris superpotents del país.
24: El cartell d'enguany conté més de 30 actuacions amb noms destacats com Bob Dylan, la Ludwig Band o Mishima. El festival vol mantenir la capacitat per connectar amb públics diversos i descobrir noves veus, a banda de generar una experiència cultural de qualitat.
18: La xarxa de comunicació local.
26: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
28: El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit.
5: Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
6: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredó ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
5: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que s'hi està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
6: Adeu.
26: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, crida la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat encara reduïda. De seguida tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona i parlarem també amb el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra ha recordat des del Notícies en xarxa quina és la seva funció específica.
19: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranioencefàlic. I de la cultura, avui destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. 8 i 3, hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a la xarxa viària catalana. Per això, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
8: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que avui és divendres. Això vol dir menys volum de trànsit del que és habitual a aquesta hora del matí comparat amb la resta de dies de la setmana, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, en principi, hauríeu de trobar menys retencions. Com a incidències, és cert, tenim un vehicle variat. Aquí a l'autovia A2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, que talla carril, però és en sentit de Lleida o sortint de Barcelona, aturades molt puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquest punt, sobretot prudència, com et deia, a l'autovia A2, a Sant Vicenç dels Horts i en sentit Lleida. De la resta de la xarxa viària, poca cosa. Bàsicament, ens quedem amb l'autopista B23, que és cert que aquesta via sí que baixa carregada cap a Barcelona, primer entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs cedim el testimoni ara a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Lluís Miquel, bon dia. Em fa l'efecte que aquest no serà un cap de setmana de sol i platja, eh?
9: Doncs, Helena, molt bon dia. De fet, serà estones, però també tindrem moments de sarau i, per tant, una altra vegada s'aniran repetint les situacions del mes de maig molt pròpies, lògicament, d'aquestes dates, d'aquesta traïdoria meteorològica. Aquest matí, ja, de fet, els núvols han d'anar guanyant terreny, els tenim a hores d'ara ja sobre el mar i acabaran afectant al llarg del matí moltes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, per tant, on hi viu més gent, també de la costa del Camp de Tarragona. Alguna primera gota aquest matí i també compta amb les boires, que una altra vegada s'han format avui, sobretot a les valls del Pirineu. Al llarg d'aquesta tarda, algun xàfec més intens caurà a les muntanyes del prelitoral, no pas arran de mar. De fet, acabarà fins i tot amb moltes clarianes a prop de la costa. I també aquesta tarda, algun xafaguet a la Catalunya central o les comarques del Prepirineu. No seran tan intenses com les que hi van descarregar ahir. I al cap de setmana, demà més núvols i, de fet, demà a la tarda, escombrada de pluges. Per tant, Helena, del cap de setmana, si heu de fer activitats al ras, millor aquesta tarda o diumenge, perquè demà dissabte a la tarda acabarem en remull si estem al ras, lògicament. Estem pendents a la xarxa.
10: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol llança un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
11: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
12: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
13: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
11: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som, en cap cas, davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de Gestió d'Epidèmies i Pandèmies de l'OMS.
14: This is not COVID, this is not influenza.
15: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet pas a pas.
1: El Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
16: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
17: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta doncs hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
16: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. Ens ho amplia en Jordi Casino.
20: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya, que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
21: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
20: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i també de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu-Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
22: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu-Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
23: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
22: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu-Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Precisament des de la mateixa Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saïf Abukaixek corre perill arran, com ens explicava ara la Mont Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Tiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I quan falten 2 minuts per arribar a 8:45 del matí, us expliquem que avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà, doncs, s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A l'estació de Sants hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com han rebut i com estan rebent els usuaris aquest retorn als abonaments a partir de demà?
0: Bon dia, Helena. Alguns dels usuaris no n'eren conscients que avui acaben aquests 3 mesos de gratuïtat, però altres han reclamat un servei de qualitat després d'afegir que el transport públic sempre s'ha de pagar. I aquesta és l'opinió que defensa l'associació a favor del transport públic amb el seu portaveu, en Pol Méndez. Pol, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Volem conèixer quina és la valoració de l'associació després que avui es posa punt i final aquests 3 mesos de gratuïtat.
2: Clar, podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
0: Deies que s'acaba un dels capítols més complicats. La crisi de Rodalies va arrencar el passat mes de gener. Considereu des de l'associació que sí, que s'acaba aquest capítol, que encara queden coses per fer, que la normalitat, la desitjada normalitat, s'establirà de manera immediata?
2: Bueno, primer, clar, hauríem de definir una mica que és el tema de la normalitat, perquè la normalitat sempre han sigut retards i cancel·lacions, però és veritat que des del gener hem estat en un moment dramàtic, on la majoria de línies estaven tancades parcialment. I ara el que veiem és que la majoria de línies tornen a funcionar correctament, a excepció d'aquelles que estan immerses en obres, l'R3, l'R2 sud al Garraf, l'R8, i que en aquests casos el servei d'autocar normalment és o acaba sent gratuït. Per tant, en aquest sentit ja les gratuïtats s'estan aplicant allà on calen.
0: Pol Méndez, des de l'Associació a favor del transport públic, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar en context un dia com avui en el qual es posa fi aquests 3 mesos de gratuïtat, una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies, crisi que va començar el passat mes de gener per l'accident mortal a Gelida, però també com a conseqüència de les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Durant aquests 3 mesos, els tècnics han inspeccionat uns 700 punts de la xarxa viària, s'han aixecat a 65 dels considerats 90 punts crítics de la xarxa viària i aquest servei s'ha recuperat en el 96%. Per tant, tant Renfe com el govern central com el govern català han decidit que avui serà l'últim dia dels abonaments gratis, així que els usuaris a partir de demà podran comprar ja els títols propis de Renfe o bé els títols integrats.
1: Doncs amb aquestes connexions, Anna, ens ha quedat clara una cosa, que la millor compensació que volen i que poden rebre els viatgers és un transport de qualitat. Gràcies, que vagi bé, bon dia.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
19: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
1: I no deixem encara el pols amb educació, perquè les treballadores de les escoles bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal dels 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Ester Minguell.
16: Sota el lema "No podem més, no la precarització i dignitat al 03", més d'un miler de treballadores de les escoles bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
4: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
16: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
5: Ens preocupa les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en què estan els infants, perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
6: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
18: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
16: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu nadó, el seu fill, juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta tampoc la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que recullen testimonis que tractava el fill de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. Deu minuts i ens plantarem a 9:15 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita a Blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur el triomf.
24: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya, ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maró. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu. L'Espanyol, que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez-Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de

0: repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal als quarts. L'equip blaugrana va imposar-se per 2-0 amb dos gols de Marc Grau a la pròrroga quan només faltava un minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà el pas a la final contra el Benfica. El golejador blaugrana diu que el mèrit és del treball en equip.
2: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tot hem estat perfecte i tots hem portat un segrent de sorra.
1: I avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina, que també es disputa a Coimbra, amb el Vila-sana com a únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 11:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. Avui obrim la plana de cultura parlant-vos de l'auditori que busca, que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar 4 artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia, en la que qualifica com la millor sala sinfònica del país. El paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morló al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions, no?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sitback. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana a Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte, tal com explica la modista Rosa Rubió, que en confecciona des de fa temps. Hi ha parlat la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
5: Compte enrere per l'inici de la Fira Modernista. Aquest cap de setmana, Terrassa tornarà a situar-se als primers anys del segle XX. I si hi ha un fet que permet aquest viatge en el temps, és la moda modernista que es llueix als carrers. Ara bé, reproduir aquestes peces és tot un repte.
6: Tècnicament són molt complicats. Lo que estem intentant quan fem un vestit modernista és simplificar-lo molt. Tenien tècniques antigues, portaven cotilla, portaven molta roba interior, les peces tenen forros, tenen varilles, i són molt complicats. I els homes anaven amb roba de sastreria, amb la qual tampoc és una peça molt fàcil d'imitar.
5: La part positiva és que la moda modernista permet que tothom trobi el seu estil.
6: Llavors és una època molt bonica per treballar a nivell indumentària, perquè dins de tot el que feien pots triar la silueta que més encaixa amb tu. I jo sobretot t'insisteixo molt en preguntar per què vols aquest vestit, no? Què vols representar amb aquest vestit?
5: Per aquells que vulguin experimentar amb la moda, el Museu Tèxtil ofereix tallers perquè la ciutadania aprengui a confeccionar els seus vestits modernistes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja

0: Posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
1: Propostes en xarxa.
2: La maternitat i la igualtat de gènere són algunes de les temàtiques que s'abordaran en un festival que té esperit de pensament crític i de transformació social, però on el gran protagonista és el circ. La Fira del Circ de Catalunya té nom propi, Trapezi. S'instal·la a Reus i aquest mes de maig arriba a la 30a edició. Entre els dies 13 i 17 omplirà els carrers, les places i els teatres de la capital del Baix Camp amb 82 funcions i 10 exhibicions de la mà de 60 companyies, tant catalanes com estatals i internacionals. Hi trobareu una bona varietat de propostes que van des dels espectacles de sala o de carrer fins al circ amb carpa o els formats de cabaret. Tot plegat la converteix en la principal fira de circ de tot l'estat, però també en una de les cites de referència al sud d'Europa, perquè no només és un exemple de la vitalitat del circ contemporani actual, sinó que posa en valor la seva capacitat d'innovació i, sobretot, la seva connexió amb la societat. I és que, al cap i a la fi, Trapezi és un espai de trobada. Del 13 al 17 de maig, 30è Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya. Més informació a trapezi.cat.
3: La xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida a la calma i el missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i de Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. En parlarem tot seguit amb la llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, la Mercedes Guerrero. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i encara trams de velocitat reduïda. Sigui com sigui, el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
6: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
5: Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets del govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
7: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
5: Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc, la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme craneoencefàlic. Com cada divendres, també farem avui un cop d'ull a les novetats de la cartellera. Entre les estrenes de cinema de la setmana destaca Les ovelles detectives d'Emma Thompson i Hugh Jackman, que protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré de amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
5: El govern espanyol, us ho dèiem ara en titulars, llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge, doncs, es quedarà al creuer, esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens en dona tots els detalls la Rosana Martínez.
1: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
8: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada. Se van a montar en los aviones y se van a ir.
9: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
1: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
5: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria von Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
10: This is not COVID, this is not influenza.
11: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet, pas a pas.
5: Una altra de les notícies que avui us estem destacant en titulars és que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. Volem entendre què pot significar aquest model i fins on pot transformar la prevenció i l'atenció. Per això parlem ara amb Mercedes Guerrero, que és llevadora i vicepresidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i d'Infermers de Barcelona. Senyora Guerrero, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, bon dia.
5: Ho dèiem, Suara, baixa la vigilància de les ITS, de les infeccions de transmissió sexual, fins als 12 anys. És un canvi important, aquest. Què ens indica aquesta mesura sobre la realitat sexual dels nostres adolescents?
12: El que ens indica és que s'hem d'adaptar, el sistema sanitari s'està adaptant a el que són les pràctiques que ja estan molt evidenciades des dels últims anys pels diferents estudis que s'han fet. Al final és adaptar-nos a la necessitat de la població. I el que estem fent és una pregunta dintre de la confiança que té el pediatre en aquestes persones en la revisió dels 12 anys.
5: Parlem de clamídia i de gonorrea que s'han disparat entre aquests joves i entre aquests adolescents. Què està fallant en la prevenció? Parlem de preservatiu, de conductes de risc, de les xarxes socials. Les noves generacions donen la impressió, em dona la impressió i em puc estar equivocant, que estan fent passos enrere en l'autoprotecció. I per què?
12: Bueno, la societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys, al final, ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan acabem, fins quan morim, i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant a la gent quan, des del començament, no? Des de que creix.
5: Doncs Mercedes,
12: a 12 anys anirà en tant.
5: Doncs Mercedes Guerrero, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que ens hagi doncs, explicat una mica per què passa tot això, per què han canviat aquests paràmetres de la nostra joventut. Gràcies i bon dia, que vagi bé.
12: Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
5: Avui es posa en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el papa Lleó XIV farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica de Jordi Casino.
13: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
14: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
13: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
5: El ministre d'Afers Exteriors i que també ho és de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saïf Aboukeshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, recordareu, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
15: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saïf Aboukeshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
16: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
15: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Aboukeshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saïf i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. A catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
5: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
17: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
5: Qui ha volgut valorar aquesta fi de la gratuïtat és l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. El seu portaveu, Pol Méndez, ha destacat al Notícies en Xarxa que la gratuïtat sempre ha de ser provisional per assegurar precisament les inversions a la infraestructura.
6: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Nosaltres estem a favor que el transport públic es financi mitjançant els abonaments que paguen els usuaris. Evidentment, una part sempre vindrà subvencionada per les administracions, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
5: I una altra de les notícies que avui us estem destacant és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Sobre aquesta qüestió, en concret, la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha recordat des del Notícies en Xarxa quina és la seva funció específica.
7: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més.
5: I quan són 9:15, ens n'anem cap a Girona, perquè ja ho tenen gairebé, gairebé tot a punt per una nova edició del Temps de Flors, que arrenca demà, amb 141 projectes florals. Veïns, comerços i restauradors respiren alleugerits després de la fi del conflicte laboral que amenaçava amb mantenir la vaga dels treballadors del servei de recollida d'escombraries durant aquest esdeveniment. Ho recordareu, finalment la plantilla de l'empresa Girona Més Neta ha avalat per majoria el preacord assolit entre el comitè d'empresa i la direcció. Per saber, doncs, com es viuen aquestes hores prèvies al Temps de Flors, connectem amb els companys de Televisió de Girona, amb en Marc Guives i amb en Bru Ortega. Bon dia, Bru, tot a punt, suposo, no?
18: Molt bon dia. Doncs sí, tot a punt ja des d'aquí, des de la ciutat de Girona, amb ganes de que arribi aquest Temps de Flors, una nova edició, un nou any, i això no para mai, això no s'atura. Les flors sempre, cada any, any rere any, segueixen arribant aquí a Girona i atrauen milers de turistes, milers de gent que s'acosten aquí per veure explícitament tota aquesta mostra floral que estarà disponible fins al 17 de maig. No me vull allargar molt, no us vull fer spoilers, perquè tenim aquí al nostre costat a la vicealcaldessa, la Gemma Geis, per parlar-ne amb més detall de tot plegat. Gemma Geis, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
18: Bon dia, Gemma. M'imagino que amb moltíssimes ganes, una nova edició, un nou any de Temps de Flors, com bé dic. Com es presenta?
19: Bé, es presenta amb 113 espais, que hi ha 141 projectes per poder visitar. Es presenta també amb aquest espai que han fet flors de nit, doncs, els gironins per fer vespreig amb concerts, doncs, hi ha les instal·lacions sobretot a la part dels jardins de les Alemanys, en aquest entorn, i es presenta també amb unes escales de la catedral dedicades a l'any Gaudí, i amb un espai també a la plaça Natàlia Molero dedicat al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, per tant, també aquesta mirada de Pau, de Catalunya, catalanitat i de ser presents al món.
18: Aquestes són una mica les novetats, no?, d'aquesta novetat.
19: Bé, també s'han extès doncs, aquest any als barris, doncs, el Pont Major per primera vegada participa en temps de flors i per tant, doncs, sempre dic que és una expressió, ara veiem passar aquí cotxes amb voluntàries, amb caixes de flors, i temps de flors és possible perquè hi ha voluntàries de la mà de l'Associació d'Amics de Temps de Flors, que el que fan és crear un projecte, compartir-lo des del voluntariat i neixen aquestes flors a tota la ciutat de Girona.
18: Saps que nosaltres els periodistes sempre som molt quisquillosos amb el tema de les dades. Quin impacte econòmic suposa això i quanta gent preveieu a Girona aquí?
19: L'impacte econòmic sempre és difícil, no? Però en terme de 5-6 milions d'euros jo estic segur que és el mínim que segur que podem justificar perquè m'agrada fer volar coloms, m'agrada ser ordenada i dir les coses que crec que són, i aquest que és un impacte habitual, diguem-ne, no? Llavors l'entorn de visitants són estar en torn de 350.000, 400.000, a vegades en funció de l'any, 410.000, però crec que no és tant, no hem de valorar-ho tant en funció del nombre de visitants que ve, sinó nombre de la qualitat, que aquest any també vam esponjar molt bé les instal·lacions, i aquest any hi ha una altra novetat important, que també té ara molt amb la fluidesa, que és que per primera vegada hi haurà quatre ponts engalanats al mateix temps a la ciutat de Girona. La veritat és que l'àrea de promoció no ens consta en dades de que això s'hagués fet mai abans, i per tant també crec que pot ajudar doncs, a veure una imatge dels quatre ponts engalanats a la ciutat de Girona, els d'aquesta part d'aquí.
18: Molt bé, doncs, Gemma, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més i desitjar-te molta sort al llarg d'aquests dies. Esperem que el temps també acompanyi.
19: I si plou una mica, tampoc passa res, que regarà molt bé les flors. Moltíssimes gràcies.
18: Gràcies a vosaltres. I això és tot des d'aquí de la ciutat de Girona. Tot a punt, demà el tret de sortida oficial fins al dia 17 de maig. Ja ho veuen, la vaga d'escombraria s'ha acabat. La Girona més neta, podríem dir, preparada i florida ja per atendre aquesta nova edició. No s'ho poden perdre. Aquí a la ciutat de Girona hi haurà espai per tothom. Hi haurà espai per tothom, sempre n'hi ha, i no s'ho perdin, perquè això serà una autèntica meravella com any rere any aquí a Girona.
5: I el que tampoc us podeu perdre és la crònica esportiva que ens porta cada dia la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
20: Bon dia.
5: Escolta'm, que som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric.
20: És que està interessantíssima l'actualitat esportiva. El Barça pot ser campió diumenge davant el Real Madrid. Una situació, la de guanyar el títol contra l'altern rival, que no s'ha donat mai abans. El Barça en té prou amb un empat per ser campió en un clàssic que tornarà al Camp Nou després de 3 anys d'absència. Pel que fa a Rafinha, podria tornar a disposar de minuts, podria reaparèixer després de més d'un mes de baixa. Els de Flick encadenen 10 victòries a la Lliga i afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
21: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya, ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
20: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Més futbol, avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya femenina. L'Europa i la M Lleida se citen a la final que es disputarà Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop després d'haver-lo aconseguit fa 3 cursos, mentre que el femení graciens s'estrena a la final. El duel arrencarà a 6:15 i serà d'entrada gratuïta. L'Espar Girona va perdre per la mínima 67-66 davant el València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Fins i tot l'Uni va tenir l'opció de guanyar sobre la botzina amb un llançament de Koulibaly que va anotar 16 punts. Diumenge les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però amb pipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
22: Orgulloso porque se adaptan y quieren, y creo que otro equipo se habría rendido hoy. Entonces estoy orgulloso, ¿no?, del trabajo y de lo que estamos haciendo. A mí falleció mi madre hace 2 años, ¿eh? A mí en mi madre no se caga nadie, ¿eh? Que soy persona antes que entrenador. Y yo creo que esto hay que erradicarlo. Estamos hablando del racismo, el no sé qué. Estos insultos no caben ya. O sea, ni árbitros ni jugadores. En cuanto los oyes, alguien de seguridad tiene que decir, oiga, usted fuera. Y denunciado. Deme el DNI. Ya verás cómo no se habla más.
20: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Champions masculina d'hoquei patins amb una victòria sobre l'Sporting de Portugal. L'equip blaurana va imposar-se per 2-0 amb dos gols de Marc Grau a la pròrroga, quan només faltava un minut perquè l'eliminatòria anés als penals. Demà l'equip es disputarà l'accés a la final contra el Benfica. El golejador blaurana diu que el mèrit és del treball en equip.
0: Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós, han sigut 60 minuts increïbles, crec que s'ha vist un bon partit de hockey i res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Bueno, considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau, tothom animat, defensat, tot hem estat perfecte i tots hem portat el nostre gran de sorra.
20: També a Coimbra, on es disputa aquesta fase final, avui arrenca la final a 4 de la Champions femenina. El Vila-sana és l'únic representant català. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga en la segona semifinal a partir de 2:15. L'equip vol accedir a una final continental per tercer cop en les últimes 4 edicions. La capitana del Vila-sana, Maria Porta, creu que arriben en el millor moment.
2: Ja teníem ganes d'arribar i amb ganes de que sigui demà i del partit que tenim per endavant, i crec que arribem en un molt bon moment, crec que l'equip està molt motivat i que en té moltes ganes, crec que l'equip ha anat de menys a més, cada dia estem millor i crec que ara doncs, és quan estem al millor moment i al final bueno, són competicions que tothom té ganes de jugar.
20: Vale. Doncs el Vila-sana, que pot ser campió d'Europa aquest cap de setmana, també el Barça, i a més en futbol campions de Lliga, dilluns, a veure si t'explico uns quants campions.
3: Va, aviam si és veritat.
20: Vinga.
3: Gràcies, Cristina, bon cap de setmana.
20: Bé. Igualment.
3: I ara toca apropar-se a les estrenes de cinema, i ho fem, com cada divendres, amb en David Navarro.
23: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
24: Ah, les ovelles detectives... Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
25: Soc una ovella detectiva i de les bones.
26: ¿Qué viene después del miércoles?
27: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
28: Me voy.
26: Pero si acabas de llegar.
24: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
29: Clau!
30: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
31: Descuida. No lo harás.
24: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
30: Que empiece el espectáculo.
32: Get over here!
3: Doncs amb el cinema posem punt i final a Notícies en Xarxa d'avui divendres. Res més, que vagi molt bé el dia, que vagi molt bé el cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns ben descansats a partir de les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies per l'atenció.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A més, una altra avaria, en aquest cas a la C31 a Sitges, obliga també a donar pas alternatiu. A banda de retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona, a la P7 a Barberà del Vallès, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i finalment a la B30 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments encara els trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable entre Ulldecona i l'Aldea. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat la Unió Europea amb aplicar aranzels molt més alts si abans del 4 de juliol no elimina les tarifes als productes nord-americans. Paral·lelament, un tribunal comercial dels Estats Units ha declarat il·legals els aranzels universals del 10% aprovats per Trump al febrer en considerar que l'executiu no podia aplicar-los utilitzant la llei del comerç del 1974. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament, volíem dir, previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no tracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà, per tant, cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I mentre continua el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de País en 14 centres de Catalunya i després del rebuig també de la comunitat educativa, des de Mossos d'Esquadra denuncien que no han rebut encara més informació al respecte, però han reiterat que la seva funció no substituirà la dels professionals com ara integradors, mestres, educadors o psicòlegs. Ho ha dit avui a la xarxa l'Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra.
2: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Tot plegat se suma a un nou conflicte i és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia, el Prat. És divendres 8 de maig del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Avui al programa, més enllà de parlar de la crisi de l'antivirus, a la nostra tertúlia començarem també a mirar el cap de setmana. Demà, si la pluja ho permet, el Pratifolk desplegarà tota la seva activitat principal al lloc tradicional, al Parc de Fondo d'en Peixo i també pels carrers del nucli antic. Recordem que el Pratifolk és una celebració de cultura popular i tradicional catalana amb totes les seves expressions, des de la música, les danses, la gastronomia, els castells, els gegants, els grups de foc i tot plegat arriba demà a la seva 30a edició. De seguida en parlarem de la salut de la cultura popular del Prat a la nostra tertúlia i acabarem avui el programa amb un especial xamosa i galana amb José Luis Auñón, on ens visiten algunes de les entitats participants. Comencem el control tècnic Sergio Villar, a la producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem amb la resta de l'actualitat. Saludem el cap dels serveis informatius de la casa, Luis Rodríguez Alonso. Què tal, Luis? Bon dia.
1: Bon dia, Isa. Què tal? Doncs avui comencem parlant d'un tema que, de fet, venim parlant diversos dies, que és el maig cooperatiu, perquè ja ha arrencat doncs, aquest mateix dijous a la tarda. Tot un mes on s'organitzen xerrades i activitats per donar a conèixer aquest model d'economia més sostenible i respectuosa amb l'entorn i també la societat. Una economia que, a part, té una presència destacada en el teixit empresarial. Així mateix ho destaca el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament del Prat, Juan Carlos Moreno Roig.
2: L'economia social i cooperativa posa al centre la persona i genera oportunitats, i genera acompanyament i pel camí va fent comunitat. No? El teixit cooperatiu de la nostra ciutat és un teixit molt important. És un teixit viu, real i que està reconegut. I això no és casualitat. Això és resultat d'una feina de molts anys entre administracions i entitats d'economia social i cooperativa.
1: L'arrencada oficial, com dèiem, ha estat aquest dijous amb el Capri com a taló de fons, ha estat amb la xerrada Migracions, Drets i Treball a càrrec d'entitats de l'economia social i cooperativa i de l'Ajuntament del Prat i que ha comptat amb testimonis de persones migrades. En aquest sentit, podeu recuperar l'entrevista que vam realitzar ahir a l'informatiu migdia al prat.radio al respecte d'aquesta xerrada, també per conèixer doncs, com és aquesta ocasió que va centrar, de fet, aquesta primera xerrada, aquesta primera activitat dintre del marc del maig cooperatiu, entre d'altres qüestions. També, d'altra banda, la Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per les activitats d'estiu. És una xifra similar a la de l'any passat i un any més amb una campanya que es diu Un Estiu per Viure, on l'objectiu serà el d'aprendre a tenir cura d'un mateix, dels altres i del planeta. Aquesta campanya arrencarà, donarà el tret de sortida aquest cap de setmana amb la tradicional festa que a més arriba doncs, a la quarantena edició, la festa de Fundesplai, que es farà al Parc Nou amb més d'una cinquantena d'activitats llargues que s'organitzaran al llarg de tot el matí fins al migdia. Un aniversari rodó que el 10 de maig portarà doncs, al Parc Nou aquesta cinquantena d'activitats per a totes les edats. Escoltem el responsable de Fundesplai, Carles Xifra.
3: Comptarà amb més de 50 activitats, amb algunes sorpreses, precisament amb el manifest, amb la lectura del manifest dels joves que venen de Portugal i de Catalunya al voltant de la salut mental, i un munt d'activitats que per gaudir en família, amb el grup d'amics, etc.
1: Això d'una banda, això serà diumenge, però com deies a l'entrada del programa, dissabte, demà, i esperem que el temps ho permeti, sí. Doncs el 30è aniversari en aquest cas del Prat i Foc, una de les cites més destacades de la cultura popular i tradicional de Prat. De fet, recordem que demà serà el dia gran, però que avui mateix també hi ha activitats, en aquest cas a la seu del NUS, que on ha organitzat la projecció del documental Balleu ben fort, Diables Rauxa, a la nau. Demà l'epicentre serà, com dèiem, al Fondo d'en Peixo, tant al matí com també a la tarda, doncs amb dinar popular, amb al Cercavila, que també doncs recorrerà diversos carrers del nucli antic, a la Cercavila aquesta que sortirà des d'allà, des del Fondo d'en Peixo, que recorrerà diversos carrers del nucli antic, i també doncs una festa que es preveu, esperem i creuem els dits, que sergui fins ben entrada la nit.
0: Doncs sí, estarem molt pendents de la pluja d'aquesta primavera. Luis, alguna cosa més?
1: Sí, a l'Infopodcast, perquè avui és divendres, per tant repassarem a banda de l'agenda que és una miqueta doncs, a grans trets aquests dos principals actes del cap de setmana, també doncs, l'Infopodcast doncs, que podreu doncs, escoltar a partir de la 1 del migdia.
0: Molt bé, gràcies.
1: Adéu, bon cap de setmana.

0: Vinga, obrim la finestra esportiva en un cap de setmana una mica doncs, d'infart, diríem, perquè tenim punts d'atenció importants. Jonathan Marín, què tal?
1: Molt bon dia, molt bé. Preparat per aquest cap de setmana. Déu-n'hi-do com arriba, amb molts partits a la mateixa hora, coses molt diferents en joc. Ja començarem potser amb el partit que menys en joc tenim, perquè arrencarem el programa de demà a 3 a 2 quarts de 4 de la tarda, perquè el partit serà a les 4 i 5, recordem, Lliga Elit, jornada unificada, i com la xarxa marca té els partits a les 4 de la tarda, doncs clar, si la xarxa fa un partit i fa a les 4 una lliga on tothom es juga alguna cosa, doncs tots a les 4. O sigui que demà el Prat a les 4, hora molt poc habitual al Sagnier, per un Prat que s'enfrontarà al Castelldefels, l'equip del Potablava Miquel Motós i també Carlitos Rodríguez a la banqueta. Un Castelldefels que arriba amb 4 derrotes consecutives, per tant el Prat arriba malament, però el Castelldefels arriba pitjor, jo crec. Encara que veurem qui dels dos surt amb un somriure o potser un empat i...
0: Sí, esperem que no, eh?
1: I els dos continuen igual. El Prat sí que és veritat que amb l'empat doncs, ja té matemàticament certificat aquest play-off, inclús podria perdre i si la resta tampoc acompanya els marcadors en aquestes dues darreres jornades també podria quedar ja classificat al play-off, però bueno, matemàticament si el Prat suma un punt doncs ja ho té fet. Un Prat que ja no té opcions de classificació directa i per tant doncs únicament el que té en joc és intentar quedar de la millor manera possible en el play-off i sobretot sensacions positives cap a dalt, optimisme, perquè tindrà després un play-off que la part psicològica, la part mental és molt important perquè potser el que es classifica d'última hora en el play-off de rebot va amb la moral alta i s'emporta el play-off, perquè doncs, és tot una inèrcia. O sigui que important sobretot això.
0: Molt bé.
1: I a partir d'aquí a les 6 de la tarda, doncs aquí sí que ja la gent sí que ja juga a les garrofes. A les 6 de la tarda tindrem el Club Bàsquet Prat Mollerussa. Recordem, el Club Bàsquet Prat ha de guanyar de més de 6 punts. De 6, empata. O sigui que pròrroga. Si guanya de més de 6, doncs s'emportaria l'eliminatòria. Si van a la pròrroga, el mateix. A la pròrroga ha de guanyar de 7 punts. O sigui que no val després a la pròrroga guanyar més d'un.
0: Clar.
1: No. D'acord, això pel que fa al bàsquet, si el Club Bàsquet Prat guanya, se'n va ja a, diguem, a una mena de fase de grups per pujar de categoria, que serà una mena de Final Four, però amb més equips, que es disputaran 4 dies a diferents seus, potser una és Lleida i l'altra és Càceres, per dir alguna cosa, dic Lleida perquè Lleida està lluitant per tenir seu, per això Lleida segur, o pinta que serà una de les seus. I aquí, a partir d'aquí el Club Bàsquet Prat doncs, veurà si puja o no puja. En el cas que el Prat no guanya el Mollerussa, què ha de fer? Doncs fer un play-off, és a dir, amb els equips que han quedat tercer, quart, cinquè i sisè, doncs es reenganxen aquest play-off i si guanya aquest play-off se'n va a aquesta fase de grups que comento de cara al mes de maig. És una mica tot
0: és un camí més difícil.
1: Bueno, són dos partits més. O sigui que és una mica més de camí. Veurem.
0: Si es pot finiquitar aquest cap de setmana, millor que millor.
1: Molt millor. Però bueno, i això pel que fa un partit. A banda d'aquest enfrontament que tenim a les 6, també juga el Prat B, que juga bueno, s'està jugant la permanència, el filial del Prat, rep a casa el Gavà a partir de les 6, o sigui, una vegada acabi la Prat, doncs començarà el filial contra el Gavà, un Prat que ara mateix és en zona de permanència, però només li separa un punt del descens, per tant, ha de sumar aquestes dues jornades que queden. El Darlenca, l'Estruc, rep la visita del Sant Cugat, equip de la zona alta però que ja no s'està jugant res, però és el segon que està en les tres primeres posicions, i és a les 6 el partit de l'Estruc. El Darlenca també, recordem, un punt només per sobre del descens. I clar, doncs amb tot això també tenim el Darlenca B, que juga contra l'Atlètic Viladecans, si no m'equivoco, fora de casa. Un Darlenca B que s'està jugant també la primera posició i pujar a segona catalana. També el partit serà a les 6 de la tarda. I bueno, tot això doncs, ho tindrem molt comprimit en el programa de demà dissabte, que serà l'únic que tindrem aquest cap de setmana, que com dèiem començarem a 3 quarts de 4 i ens allargarem fins a les 8, que ja en teoria ja hauran acabat tots els partits i ja després enganxem amb l'enjoc. O sigui que déu-n'hi-do el dissabte tarda que tenim demà.
0: Vespreig amb el Prat Esports.
1: Sí, sí. Per cert, que parlàvem ahir del campionat de júnior d'Espanya de vòlei, el Vikings va guanyar el segon partit contra el Granada, 3-0, va perdre el darrer contra el Duero de Soria 3-0, per tant, queda tercer classificat, no passa als quarts de final. Pel que fa als quarts de final com a tal, sí que és veritat que tindrà partit, perquè després doncs fan una definició de tots els equips i per ubicar-los en posicions ens guanya perdedors contra perdedors, i aquí van fent una mena de camí per intentar, doncs, això, quedar entre, potser pot quedar el 35è o el 20è de tot aquest campionat d'Espanya, però bueno, que ja el que és títol, doncs res.
0: Doncs una llàstima, però els hem seguit també de prop i a veure si un altre any tenen més oportunitats. Jonathan, avui també recordem Prat Esports en horari de migdia i de tarda, i demà, doncs, tota aquesta tarda completa del Prat Esports.
1: I diumenge motos, que tenim a Joel Esteban a la cursa a França, o sigui que també motor tenim.
0: Estarem pendents. Gràcies.
1: Que vagi molt bé el dia. Adéu.

0: Vinga, doncs, molt pendents d'aquestes previsions meteorològiques de cara al cap de setmana. Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
1: Bon dia, un temps que avui ha de ser variable, però en general no ha de ploure gaire a gran part de Catalunya. Sí que tindrem alguns ruixats, sobretot a partir del migdia i els primers a les muntanyes del prelitoral de Tarragona o de Barcelona, per tant, cap a les muntanyes dels Vallesos, el Penedès, també l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà, les muntanyes dels Ports. Al llarg d'aquesta tarda ja aquests ruixats sí que es faran més abundants, sobretot a la Catalunya central i al Prepirineu, quan més cap a la costa, fins i tot moments de clarianes, i la temperatura no ha de variar. Per tant, de calor intensa de moment avui no en tindrem. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui no hi ha afectacions destacables a la mobilitat, tret de les ja previstes a Rodalies de Catalunya, i recordem que a partir de demà comença, torna el pagament també en aquestes línies de Renfe. Anem a veure, en aquest cas, com estan les carreteres del nostre entorn. Des del RAC avui saludem la Laia Batet. Bon dia, Laia.
2: Hola, bon dia. Doncs aquest matí destaquem diverses avaries. A la C31, al Prat del Llobregat, un turisme talla un carril i genera 3,5 quilòmetres de cues cap a Barcelona. Pel que fa a l'avaria a la A2, continua deixant un carril tallat en direcció a Lleida i a Sant Vicenç dels Horts, i al mateix punt hi ha retencions per entrar a Barcelona. A la P7, circulació lenta de Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona, i pel que fa a la Ronda del Litoral, diversos quilòmetres de cues a Sant Adrià del Besòs cap al nus del Llobregat, així com a la B20, 3 quilòmetres de retencions en el mateix sentit. Això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Molt bon dia, que vagi molt bé. I passem de les carreteres a la torre de control, amb Jaime Martínez.

Bon dia des de la torre de control. Han passat coses aquests dies al Prat, perquè després diguin que som una ciutat dormitori on no passa res. A veure com ho condenso tot una mica. Començo pel carrer Enric Borràs, que és l'últim agraciat o víctima, segons el veí que t'ho expliqui, d'aquesta era de la pacificació de carrers que vivim aquí. Bé, no és pacificació estàndard, o sigui, és pacificació més aviat estàndard i no premium, en aquest cas, perquè no s'ha utilitzat la fórmula de deixar la calçada al mateix nivell que les voreres i, per tant, no té aquest aspecte de carrer peatonal, però sí que s'han ampliat voreres, s'ha fet la calçada més estreta i, important això, s'han plantat arbres perquè el carrer faci més goig i de pas tingui una miqueta d'ombra. Mira, Enric Borràs tindran tota l'ombra que no tindrà el parc infantil que han traslladat a la Zonilla, que no li falta un tobogan però sí bastant d'ombra. Que vagi algú i li posi, que ho estan demanant, podrien cantar quan vagin a inaugurar-lo. Bé, una menció a banda mereix no només el parc infantil de la Zonilla, sinó la nova minizona verda que han creat allà on hi era abans, que més que un espai verd és com una gran pizza vegetal amb coses. Tornem a Enric Borràs perquè una queixa recurrent a les xarxes sobre el nou carrer remodelat és que s'han tret 40 o 50 aparcaments. A veure, jo aquí demanaria tranquil·litat perquè a l'avinguda del Canal es van eliminar 80 i al final tot més o menys s'acaba reubicant. Que potser has d'anar a aparcar a les Moreres o al polígon de Calçallo, que estan a menys de 10 minuts. Doncs potser ens hem d'anar acostumant a això de no tenir el cotxe aparcat al costat mateix de casa. Fins a cert punt aquesta idea la compro, eh? Una altra cosa és la percepció de seguretat, perquè ara per ara l'aspecte d'una part del polígon de Calçallo amb aquelles naus minúscules i algunes semiabandonades et fa pensar que si deixes el cotxe allà l'endemà potser has de trucar als Sebas de Carglass. Va, no fem drama, que de moment això no és la torrassa. I aquests dies, que la veritat és que el debat de la seguretat ciutadana està força sensible, hem de viatjar a aquesta terra de ningú que tenim al Prat i que és el sector dels carrers Urgoiti i Puntsic, en aquest paratge envejable al costat de l'autovia i amb el Golden Gate Pont del Carrefour presidint el paisatge. Aquí ja s'ha començat a veure moviment, eh? Fa uns dies hi havia agents de policia supervisant el desmuntatge d'algunes barraques dels solars de les antigues fàbriques de la seda, del solar de la seda, i vam assistir, gràcies a les xarxes socials, a un episodi on un dels personatges carismàtics que volta aquests dies pel barri i que es dedica, entre altres coses, a llançar restes de carn i de pollastre cru pel carrer. Doncs el personatge aquest es va mig encarar amb la nostra alcaldessa, que estava allà de visita supervisant una mica els moviments, i que, home, s'ha de reconèixer que l'Alba Bou va aguantar bastant el tipus i li va recordar a aquest senyor que no tenia textualment cap dret a embrutar el carrer. L'home estava bastant alterat, eh? Segons podeu buscar el vídeo i ho podeu comprovar. Hi havia reunió prevista, per cert, entre el veïnat i l'Ajuntament el passat dia 5 per anunciar els canvis que es farien al barri, per endreçar-lo una mica, però els meus espies, les meves fonts, em diuen que per temes d'agenda la trobada aquesta s'ha endarrerit

0: setmana, Javi, i anem a explicar-vos també les notícies de la premsa diària de la mà d'en Marc Quinto. Què tal, Marc?
1: Molt bon dia, Isa. Avui ja és divendres i comencem avui amb el periòdico de Catalunya. Per una banda, notícia d'àmbit més català, la mare del nadó maltractat, que recordem que estava juntament amb el seu marit en presó provisional, ella queda en llibertat i el pare no. S'han fet uns tests genètics que al·legaven als pares que podia tenir alguna malformació, alguna malaltia, i que per això podia haver derivat en aquests fets o tal. No, s'han fet aquests tests genètics, ha donat tot negatiu, no mostren que tingui cap malaltia que justifiqui aquestes lesions que presentava el menor.
0: És un cas increïblement
1: frapant. Però tot i això, doncs,
0: i
1: és fort.
0: I ens al·lucina que això pugui passar.
1: És molt fort, és molt fort. I doncs bé, la mare de moment queda en llibertat, però se segueixen endavant aquestes investigacions. I la fotografia del dia és per Donald Trump i Lula da Silva, amb el titular L'estranya parella. Trump i Lula es reuneixen a la Casa Blanca amb una esforçada cordialitat en un moment de debilitat política dels dos dirigents. Sembla ser que, quan hi ha interessos pel mig, a Donald Trump li és igual que siguis d'esquerra, de dretes, d'amunt o d'avall. I doncs bé, ara sembla que hi ha bona relació entre aquests dos líders americans.
0: La cosa és si Lula ha de fer-se o no aquesta fotografia. Trump ja sabem que no té problemes quasi res.
1: Però després se l'acaben fent. Tots el critiquen l'acaben fent.
0: La Vanguardia. Sanitat obligarà els espanyols de l'Ondius, d'aquest vaixell, a confinar-se en un hospital. L'OMS no avala la decisió del govern de Sánchez d'aïllar forçosament els passatgers del vaixell de l'antivirus. Serà un dels temes que parlarem a la nostra tertúlia tot seguit. I, mira, ara parlàvem de Trump. Un turista dels Estats Units demana asil a Espanya per por de Trump. O sigui que ja s'està demanant asil per part de ciutadans dels Estats Units per por d'aquestes persecucions que està duent a terme al seu país. I la fotografia central és pel rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, que serà l'anfitrió del papa quan faci la seva visita aquí, i també destaquen que Lleó XIV crida a treballar a favor de la pau incansablement.
1: Acabem amb el diari Ara, dues notícies molt similars també. L'OMS crida a la calma amb l'antivirus, que no és com la Covid. Fotografia també per aquesta reunió Lula-Trump. I els destacats, per una banda tenim una reunió entre el papa i Marco Rubio, que sembla ser que estan refent una miqueta aquests ponts trencats entre els Estats Units i el Vaticà, que no estaven anant cap a bon port. I doncs hi ha hagut una mica de tensió, però sembla que tira
0: endavant. Quina setmana, que han tingut els Estats Units. Déu-n'hi-do.
1: Però positiva, aparentment. Estan trobant-se amb tothom. L'alto al foc amb l'Iran sembla que es mantindrà. No ho sé. Després, també, mira, en àmbit esportiu, una baralla al vestidor del Madrid acaba amb Valverde a l'hospital, que ahir se'n parlava molt durant tota la tarda. El diari Ara, a l'apartat d'esports ho explica força clar. L'Uruguai es discuteix amb Tchouaméni.
0: No sé ni com en Tchouaméni.
1: Tchouaméni, és veritat. Sí. És que no, a l'hora de llegir-ho... Tchouaméni, a l'hora de llegir-ho queda raro. Per segon dia consecutiu, recordem, han arribat a les mans i ha acabat a l'hospital un, o sigui, tot malament.
0: Sí, l'ambient està crispat al vestidor i veurem aquest diumenge també un dels esdeveniments és que hi ha Barça-Madrid pendents de si el Barça guanya la Lliga contra el Madrid. Però és un dels temes que no abordem tant en profunditat aquí, tot i que els dos són bastant culers i seguidors del Barça. Marc, anem a explicar a la gent què hem preparat també aquest divendres.
2: Planeta Prat.

0: Vinga, què hem preparat avui?
1: Doncs comencem fent tertúlia. Avui, com era un dia fort, un dia important en molts temes, tindrem quatre tertulians.
0: Mira,
1: aquí en directe, Horacio Placenti, Marga García, Felip Neri Gordi i Ángeles Inguanzo. I parlarem de molts temes. Tenim el 30è aniversari del Pratifolk aquest cap de setmana, que es diu Ràpid.
0: Què et sembla?
1: I tots hem passat pel Pratifolk, tots hem organitzat alguna vegada... Bueno, tots no.
0: Sí?
1: Jo he organitzat molts anys quan era part de l'Esplai, part del Pratifolk, quan hi havia barres compartides entre tants, sí.
0: Molt bé, tens bons records. Per tant, hi aniràs.
1: No hi aniré, saps què passa?
0: Molt malament, perquè són els 30 anys.
1: Aviam, potser m'hi passo per la tarda a fer un garbeo.
0: Però això t'agrada, tu mira aquí, va.
1: Tinc cursa a primera hora, llavors he de mantenir cos i ànima.
0: Sí.
1: Fent.
0: Sí,
1: i llavors
0: sí, sí.
1: Poder...
0: Llàstima, si plou, que sí, veurem. És
1: esperem,
0: la previsió.
1: Que no, bé, parlem d'això, parlem de l'antivirus, que tothom en parla ara mateix, i la gent està, doncs, preocupada una mica pel tema.
0: A veure, una mica, sí.
1: Una mica, sí, una mica. Tampoc en accés encara, però una mica. I també dels nous pisos d'Habitat 3 de lloguer assequible, que recordem, ens podem apuntar fins d'aquí uns dies, fins a setmana vinent, i en vam parlar aquesta setmana al programa, veurem si tenen problema d'habitatge, segurament ells per l'edat que tenen doncs ja no pateixen aquest problema d'habitatge com sí que ho pot patir una persona més jove, però bé, veurem què ens expliquen, si ells o familiars els hi preocupa també aquest tema. Després, a partir de les 10:20 divendres amb Lluís Aguado, tu saps el tema?
0: No.
1: Jo tampoc.
0: Val.
1: Llavors serà sorpresa.
0: No el sé, no el
1: Lluís
0: sé.
1: A Guada li agrada posar-nos la sí, sorpresa al cos. Llavors veurem de què ens parla. A 11:15, la Neus Bou ens acosta al comerç d'aquesta setmana amb un nou lloc al Prat Sud, a l'Eixample Sud, que es diu Pilates 2.2, que, com el nom indica, és un lloc de Pilates molt modern.
0: Pensava que anaves a explicar el 2.2 i dic, a veure què és.
1: Ah, no tinc
0: saps?
1: Ni idea.
0: Ah, val.
1: No tinc ni
0: és que
1: idea.
0: Potser és una postura de Pilates, no?
1: Clar, això també.
0: Entenc.
1: No tinc ni idea ni del nom ni de Pilates. És
0: Pilates
1: dir...
0: Reformer fan
1: sí,
0: aquí, que són les
1: màquines
0: aquestes.
1: Màquina
0: això està molt de moda.
1: Que mous el cos i tal,
0: molt,
1: i incrementa
0: molt
1: el preu de les classes
0: sí,
1: força. Però bé, és molt xulo el lloc, jo que he vist que a prop a vegades hi passejo pel davant per cotillejar una mica, per mirar, i el lloc és maco. No m'hi veureu a mi fent pilates de moment, però és maco. Llavors bé, a partir
0: va molt
1: de les...
0: bé per estirar.
1: Sí, jo estiro,
0: Però no, les coses que arribes a fer amb el pilates no les arribes a estirar jo mai amb cap estirament.
1: No, segur, segur.
0: Però...
1: amb ioga tampoc, segur que amb ioga també pots fer alguna
0: cosa. Però tu en fas? Així.
1: No, tampoc.
0: Ah, val.
1: Tampoc. Ma mare,
0: amb ioga també es fa. Clar, amb el ioga t'ajuda molt. Sí. No, va molt bé. Sí. Pel cap
1: coses.
0: Va molt bé també.
1: Sí. Mente, el que dic.
0: Per les dues coses.
1: I cos. Avui
0: sí,
1: estic molt zen.
0: Sí, avui estàs molt zen.
1: Després, a les
0: 11.
1: Sí. A les 11 parlem de la Cruz de Mayo, que recordem, és una celebració andalusa que, doncs, Casa de Càdiz ha assumit, ja ho feien amb altres cases regionals, Casa de Càdiz ho assumeix com una mica organitzativament i participa tothom, i doncs avui parlarem amb alguns dels organitzadors participants, també hi haurà menjar, hi haurà cuina, que això és el que també ens agrada de veritat, i veurem què ens expliquen. A 11:45, el Plans de tocar amb la Neus Bou, parlarem de diversos temes, concerts d'aquest cap de setmana i també del Met Gala.
0: Mira,
1: que jo que he estat al Met...
0: Ah, sí?
1: Clar.
0: Però no vestit de gala.
1: Ni vestit de gala, ni el Met Gala.
0: Tu ets més de bàsics.
1: Sí.
0: No tant de ser estrafolari.
1: Sí.
0: Això no t'agrada.
1: La discreció és
0: mi màxima.
1: A tu t'agrada
0: passar desapercebut. I aquí era el contrari, era fer servir els vestits artísticament.
1: Jo no ho entenc, això, però
0: bé. La Neus potser sí, perquè és la nostra referent.
1: Si algú ho ha d'entendre és ella, sí. Llavors, jo vaig anar al Met i ara, veient les imatges, m'imagino. Com era tot.
0: No et vas fer fotos allà, com a l'entrada de les escales?
1: No, la veritat.
0: No, llàstima.
1: Massa gent. Vinga, més coses. Acabem. Molt interessant, ara parlàvem a la tertúlia, de què parlarem del Pratifolk i el Xamosé Galana d'avui. Fem un Xamosé Galana especial d'una hora de duració amb el José Luis Auñón, on entrevista al NUS, organitzadors d'aquest Pretty Folk 30è aniversari, i també algunes de les entitats de cultura popular que hi participen, també coorganitzant amb el NUS, i doncs tot això serà de 12 a 1.
0: Molt bé. I presenta, si us plau,
1: un altre cop,
0: el teu, la teva pel·lícula preferida, perquè és que has insistit tant.
1: Cinema Capri, torna Cinema Capri. El Diablo Viste de Prada.
0: Ara ja l'has vist.
1: Sí, ara llavors, ja l'he vist.
0: Val la pena que hi anem?
1: Val molt la pena, perquè els quatre protagonistes que surten a la fotografia en aquest cartell són molt importants dins de la pel·lícula, les coses com són. M'ha agradat molt, així que aquest dissabte i aquest diumenge amb una única sessió a les 5 de la tarda tenim El Diablo Viste de Prada 2.
2: Runway no es solo una revista. Es un icono mundial. Un camino sinuoso que nos conduce al reencuentro.
3: Hola.
2: Anda, mire quién viene del outlet.
3: Perdón. ¿Quién es?
0: Doncs el diari Viste de Prada, que es repeteix en aquesta segona entrega, com deia el Marc, a les 5 de la tarda, i estarà acompanyada d'una altra proposta, com és Michael, que també repeteix. Tindreu l'ocasió d'apropar-vos a la figura de Michael Jackson, en aquest cas en una sessió, tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre. Ens aturem un moment, tornem amb la tertúlia.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Diumenge 10 de maig, a partir de les 11 hores, veniu a Festa Esplai, la gran festa de l'educació en el lleure de Fundesplai, al Parc Nou del Prat del Llobregat. Aquest any la Festa Esplai fa 40 anys. A Festa Esplai trobareu espectacles infantils, música, circ, jocs, màgia i més de 50 activitats lúdiques i educatives per infants, joves i famílies. A més, feu un tas de colònies i casals d'estiu. I aquest any, gran festa del ball amb els artistes Su, David Res, Sara Roy, Edu Esteve, Mamaduixa, Lluís Sánchez i Cesc Sant Salvador. Diumenge 10 de maig, Festa Esplai al Parc Nou del Prat del Llobregat. Us hi esperem!
3: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Departamento de Prat.
1: De 9 minuts ara mateix per sobre de les 9 del matí. Comencem una tertúlia especial a 4. Saludem l'Àngeles Inguanzo, què tal? Benvinguda.
2: Pues aquí estamos, muy bien.
1: Marga García, hola, com estàs?
3: Molt bé, bon dia.
1: Benvinguda, Felip Neri Gordi, què tal?
4: Bon dia, i tal, molt bé.
1: I Horacio Placenti, què tal?
5: Hola, bon dia, molt bé.
1: Vinga, doncs comencem amb aquesta energia a parlar de temes d'actualitat i aquesta setmana no s'ha parlat d'una altra cosa que de l'antivirus, d'aquest brot que estem seguint en un vaixell de luxe i que ha d'atracar en els propers dies, s'espera que entre demà i diumenge, a un port de les Canàries, de moment a fondejar en aquell port, i a partir d'aquí es repatriaran doncs, les persones que continuen en aquest vaixell perquè, doncs, malauradament, hi ha 3 víctimes mortals i hi ha persones que també han estat ja evacuades perquè han començat a patir símptomes. Vam parlar amb un expert en salut internacional fa un parell de dies i ens comentava que no és un virus nou, però que el que preocupa és que hagi millorat la seva transmissió i a partir d'aquí és el que segurament més ens preocupa, perquè sí que estem veient imatges que ens recorden el que vam patir, com va ser la pandèmia, doncs parlem de confinaments, estem tornant a parlar de PCRs, estem tornant a parlar o a veure els sanitaris, no?, com van tots vestits amb aquests trajos que semblen especials, i per tant estem una mica amb aquesta precaució, no?, ni que sigui. No sé com ho esteu seguint vosaltres, aquesta setmana ha estat el tema i segurament en continuarem parlant en endavant. Comencem per tu, Marga. No sé com estàs seguint l'antivirus.
3: Sí, jo crec que com tothom, no? Que estem, el tenim als medis, no? Bueno, a veure, no estic preocupada, però sí que és veritat que tu ho has comentat, que sembla que estem tornant a reviure un moment bastant difícil per nosaltres, no? Per tothom. Em preocupa, sí, que deien això no es transmet, per tant suposo que ha fet una mutació i a partir d'aquí com ha mutat, no? Perquè diu, no, és un contacte molt directe, sí, però ja estem veient que és gent que ha estat en contacte amb altra gent i on pot arribar molta gent que encara no s'ha trobat, que ha tingut contacte amb aquestes persones, gent que ha viatjat amb avió i que està escampada per tot el món. A veure, crec o penso, o desitjaria, que haguessin après alguna cosa del Covid, i bueno, esperem que les autoritats sanitàries pues, diguin el que han de fer. El que trobo normal és que ha de fondejar o ha d'atracar en algun lloc i no podem deixar aquesta gent a la deriva 45 dies, que no sé si seran 45 o seran 60, perquè aniran passant el temps de contagi, no? O sigui, bueno, hem de continuar.
1: És un virus que dèiem que no és nou i que, de fet, a l'Argentina ja hi ha casos reportats gairebé cada any. No sé si tu també estàs seguint les notícies d'allà i una mica què ens pots aportar de diferent. No sé si cap a la calma o cap a la preocupació.
6: Bueno, sí, preocupación y mucha. Y como bien dice Marga, acá el riesgo, el peligro, la sospecha es de la mutación, porque si fuera un virus peligroso, en Argentina lleva un siglo ese virus descubierto y han muerto 190 personas en 15 años. O sea que ya hubiera desaparecido la población si fuera algo de la transmisibilidad equivalente al COVID. No lo es, pero aparentemente los virus también mutan y obviamente algunos de estos pasajeros del crucero se dedicaban a la ornitología rascando cacas de aves y de roedores y qué sé yo, y obviamente se los llevaron al barco. Obviamente a simple vista habría que ver lo que es indignante es la incompetencia de quienes dirigen esto. Este barco hace más de 10 días que está ahí parado y todo el mundo, desde la Organización Mundial de la Salud hasta la banda que nos gobierna, que no hay dos ministros que digan lo mismo, que ninguno tiene ni idea de lo que están hablando, me mete más miedo que el virus, porque ya es un déjà vu de todos los errores que se cometieron cuando en Italia estaban cerrando aeropuertos y aquí decíamos, no, este personaje que habla ahora de la voz ronca, que era en ese momento
1: Fernando Simón.
6: Exactamente, que ahora cuando lo escuché ya, yo pensé que estaban presos ese hombre. Y que ahora salga a decir otra vez que no pasa nada, me mete más miedo. Es decir, tiene que haber organización. Sí. y si ese barco está ahí hace 10 días y no hacen nada, esos por al menos los 14 españoles, ya que ahora hay tanto españolismo, ya podrían estar en cuarentena en un hospital con cuidados y con tratamientos, y cada uno a su casa. O sea, es una enormidad de tiempo que se ha perdido viendo cuestiones de competencias, pero claro, Cabo Verde dice no, acá no, Marruecos dice no, aquí tampoco, Portugal ni se ofreció, Holanda, que es de donde el barco está matriculado, que es quien tendría que estar, porque tarda lo mismo de Cabo Verde, es un día y medio más de Canarias, uh-huh, podría ir y no, y sin embargo dando vueltas y tomando decisiones a destiempo, a mí realmente me preocupa. Yo nos veo con mascarilla de aquí a menos de 2 meses.
1: Ángeles.
2: Bueno, yo quizá lo estoy viendo desde otra parte. Es un virus que hay que cuidarse porque se puede contagiar, pero yo creo que está controlado porque se conoce, no es como el
1: coronavirus.
2: El coronavirus, que nadie sabía de dónde venía, cómo se contagiaba. Esto sí, están en un barco, el que vengan ahora a España, además tan controlado, que van a estar en el barco hasta que los recojan y van precisamente a un avión. Los de aquí irán a un hospital ya preparado para todo eso, que tiene todas las garantías. No, yo no veo tanta dificultad. Como si dijéramos, oye, vino la gente esta que salió del barco, que no se sabe dónde está, esa sí que es sí, la más preocupante, que pueden estar contagiando.
1: La que va a bajar.
6: Que estaban, ya murió una.
2: Bueno, sí, pero quiero. Estaban y están, pues, pero no se sabe dónde están. Eso sí que son uh-huh, más preocupantes, esas 40 personas, me parece,
1: claro,
2: que se bajaron y nos. Eso sí que hay que controlar y que hay que estar siguiendo por dónde anduvieron, dónde están, dónde se bajaron. Eso sí que lo veo más preocupante. Pero lo del barco, a mí me parece que lo lógico es que España, que está preparada para médicamente, somos de lo mejorcito, aunque esté la Seguridad Social en baja, pero no por culpa, sino porque no hay presupuesto suficiente. No sé, acoger aquí a la gente.
1: Tranquilidad.
2: Yo sí, además sí. Es que hay que acoger a la gente, claro, hay que dejar morirse ahí en alta mar. Eso yo me parece inhumano.
1: Felip Neri, ¿cómo estàs ahí?
0: Bé, mira, home, jo crec que això no ho critica ningú, i el fet de que Espanya respongui, pues jo penso que està bé. Aquí ens preocupem per dues coses. Una, perquè ara recordeu, fa 6 anys i 4 mesos que el primer cas de coronavirus a Espanya va ser el gener del 2020 a Canàries, precisament. Mm. I això, que sembla que hem oblidat el que vam passar, i va ser moltes coses, no? Va ser un període molt dur, molt, molt, molt estrany, que curiosament ens va donar algunes ensenyances, quan vam confinar i tal, van sortir coses positives. Però clar, estem una mica preocupats per la... Però després estem preocupats també per la manera que se'ns informa, perquè, clar, primera, que és un virus que pot haver mutat i que nosaltres no en sabem d'això, no? Però segona, el que dius tu, el barco aquest, resulta que un passatger explica que ja feia temps, a les diferents escales que feien, que els passaven per uns deteccions, o sigui, algo estrany, un creuer de
1: luxe. Controls com molt...
0: Molt estrany, sí, et fan sospitar, eh? Això té a veure... Allò que deia el Mark Twain, no? Fa molts anys, que si vols estar informat als mitjans de comunicació, i si vols estar desinformat, el mateix, no? Després, el fet de com ens estan explicant les coses, el fet de que es dubti de si unes persones que estan en virus, si les entrarà als espanyols, si tindràs capacitat legal per fer-los fer un confinament.
1: D'això que em penseu, clar, perquè...
0: Home, doncs és això.
1: S'haurien de confinar obligatòriament?
0: Sí. Però, la pregunta és, si no hi ha mecanismes per unes persones que estan amb un virus que fer morts, si no tenim mecanismes a Espanya per fer confinar unes persones al temps que, o fer una quarantena o el que sigui, hòstia, estem indefensos. Portem tants anys fent lleis que ens estem deixant
1: els importants. La Vanguardia apunta que Sanitat obligarà els espanyols del vaixell a confinar-se a un hospital, però que l'OMS no avala aquesta decisió perquè són pacients, no són pacients de moment, són persones que no tenen símptomes i que no sabem
2: si
1: han estat exposats, en quin grau, i per tant aquí és com deia el Felip Neri, posem l'obligatorietat. Potser ells són els mateixos que sí que volen confinar-se per protegir el seu entorn, que també, no sé, si nosaltres fóssim passatgers faríem la quarantena o...
2: Però mira, Isa, recuerda cuando el coronavirus todos nos confinaron, todo el mundo decían, pero ¿cómo nos van a confinar si no tenemos...? Pero sirvió. Esta gente, que son 14 personas españoles, ¿no? Oye, pues 14 personas que van a ir a un hospital, que van a estar controlados, yo veo muy bien que estén allí, que los vigilen, para que, si tienen algo, no contagien a los demás.
0: Però si ells segurament no han opinat. Clar, però com es dona la notícia...
3: Sí, això...
0: Com dèieu abans, no? Si Espanya ha decidit assumir el que no ha fet Marrocs ni Holanda i tal, però escolta, tens dret a fer el que creguis que has de fer des del punt de vista sanitari.
1: Però, per damunt de la llibertat... d'aquestes persones.
2: Bueno, però és que con el coronavirus pasó lo mismo.
0: La llibertat dels demés.
2: Claro, no? Però és exacto.
1: Aquí està, com sempre, els límits.
0: Clar, jo estic en aquestes condicions. Sí. No de dalt, doncs jo demano que em confinin.
2: Jo també.
3: És preocupant les informacions i com les transmeten, això també. No pot ser que una ministra digui
2: una cosa i l'altra...
3: I l'altra, en el mateix moment, mitja hora abans... pues sí, no, jo penso que aquí és el que acaba preocupant-te, no? Dius, no, ara està arribant la informació de que ja ens feien controls al vaixell. És veritat que t'arriba de tantes maneres i tan diferents que és el que diu, aquí passa alguna cosa més o no, ja no t'acabes de creure que és el que estan dient,
0: és
3: no?
0: És exactament com una novel·la d'Agatha Christie.
3: Ui, sí, qui és el...
0: Cada dia venen informacions.
6: Lo más peligroso es el tema de las competencias y los protagonismos, porque los virus en sí no entienden de fronteras, ni de aduanas, ni de todo esto.
3: No.
6: Tendría que haber una decisión unánime.
3: Claro.
6: Pero ¿cómo puede haber decisiones globales si ni siquiera, si en el mismo gobierno, no hablemos dentro de España, dentro del mismo gobierno hay posiciones antagónicas?
3: Sí.
6: La oposición, que en vez de poner el hombro, se pasa criticando, muy criticable, y se entiende. Pero aquí tendría que haber una decisión unánime entre todos, porque el problema, salga de España, de Cabo Verde o de donde sea, el virus se va a propagar, y eso ya, por más que sea...
2: No, pero yo veo muy bien eso.
1: Porque si no te da ningún problema, la seva mortalitat és molt elevada.
6: Hay que pensar
1: entre el 30 i el 50%.
6: El peor escenario.
1: És un tema complicat.
0: Per tant, és lògic que estiguem...
1: Sí,
2: la mortalitat és grande. Lo que pasa es que el contagio no es tan... Pero
1: aquí
2: lo que
1: está
2: no
1: la esperanza, que el contagio no sigue...
2: Lo que no se puede decir es que el gobierno tiene que informar y bien, y no contradecirse como pasó con las dos ministras. Yo creo que habrá que hacer más caso a la de Sanidad, que es la que está en el ajo, pero lo que no puede decir la oposición también, ya que el virus lo trajo el Pedro Sánchez.
3: Lo ha traído a Canarias.
2: Lo trajo él para tapar. Es que eso es tan ridículo. ¿Cómo se puede
1: decir? En un momento de fake news absoluta.
2: Hombre, pero eso ya es tan absurdo.
0: Yo creo que volen confinar al Pedro Sánchez.
2: Hombre, no, es que el virus lo trajo el Pedro Sánchez para tapar la... La corrupció... Esto es ya un...
1: Per tancar el tema, hem de recordar que de moment els epidemiòlegs criden a la calma, i per tant, els hi farem cas, perquè no tenim nosaltres més informació, no som científics ni experts, i hem de confiar que esperem que es pugui gestionar de la millor manera possible, perquè si no, tindrem un problema en endavant i haurem de repetir certes coses que segurament no ens agradaria, no? Parlar de confinaments, parlar de mascaretes, parlar de totes aquestes persones que van patir molt i que fins i tot van morir amb la Covid, no? I per tant, sabem com es va tensionar el sistema sanitari, i a més aquesta és una malaltia que es complica i molt. sí que la simptomatologia és molt greu i per tant aquí tampoc no tindríem disponibles totes les UCIs que es necessiten. Per tant, confiarem en que aquesta transmissió es queda més reduïda i per tant que es pugui gestionar el millor possible.
0: Recordeu que el confinament no podíem ni canviar de municipi.
2: Ni salir del portal.
0: Per tant, hi hauria molta gent que no podia venir.
2: No, confiem.
1: De moment anem a gaudir una mica de les coses que hi ha de cultura popular perquè...
2: Confiemos que el gobierno haga, como dijeron, lo del barco, salir, todo
1: bien previsto.
2: Ojalá sea así.
1: En parlarem més endavant. Parlem del cap de setmana perquè el Prat i Folk, aquesta festa de la cultura popular i tradicional, celebra 30 anys demà, pendents de la pluja, perquè és veritat que estem a la primavera, estem en un maig que s'està complint el que s'espera del maig, que és cada dia un raig, i per tant estarem pendents de les previsions de pluja, però és una festa de totes les entitats de cultura popular i després dedicarem una estona llarga a parlar amb algunes d'elles. El que volem parlar aquí a la tertúlia és, com veieu la salut de la cultura popular al Prat? És veritat que s'ha anat complementant i han anat creixent moltes entitats diverses aquí a la ciutat i no sé si vosaltres en formeu part d'alguna entitat, si aprofiteu quan fan aquestes activitats, perquè al final són activitats per la gent del carrer, per la gent de la ciutat, si hi passeu i si passareu una estoneta pel Prat i Folk. Marga, no sé si tu has participat d'alguna entitat de cultura popular, però també...
3: De cultura popular no, d'altres sí. No, però jo estic supercontenta. A veure, no del tot, perquè ens hem donat compte abans que 30 anys... són 30 anys més grans nosaltres.
1: I això és el que... els inicis.
3: Sí. Però jo crec que és un moment fantàstic per la cultura popular. Jo quan veig que, per exemple, l'entitat, el NUS, a l'epicentre, no? Hi ha gent jove que està portant endavant totes aquestes... el moviment ho està arrossegant, per mi és una satisfacció enorme, no? Veure que no està mort, al contrari, 30 anys, som molt joves encara, o sigui, queda molta cultura popular i cada vegada més arrelada i cada vegada més gent participant d'ella i cada vegada omplint i fent seu al carrer. A mi m'encanta.
1: Àngeles, tu has participat d'alguna entitat de cultura? Vas a veure gegants? Vas a veure castells?
2: Jo voy a verlo, però bueno, en Francesc Palau també contribuyen a totes aquestes coses, jo participo un poco. Però...
1: Clar, perquè al final és gent voluntària, com fas tu el teu voluntariat, la gent de cultura popular és gent voluntària que mou tot això de manera altruista i deixant molta part del seu temps lliure, no?, també.
2: Pues sí, jo ara dedico mi tiempo libre al voluntariado más que nada. I al teatro que me gusta y a hacer... lo que me da la gana, que estoy jubilada y ahora puedo hacer lo que quiero.
1: Quin moment, eh? No veiem el moment, Àngeles, de jubilar-nos. Horacio, no sé si tu has participat alguna vegada d'alguna activitat de cultura popular.
6: Bueno, he asistido, pero no he participado a colaborar, me gustaría, sí, casualmente, envidia sana de poder estar jubilado también, involucrarme más, pero todo lo que sea, la difusión de la cultura, más el folclore catalán que los une tanto y mantienen tantos años de tradición, que los que venimos de fuera no lo conocemos lo suficiente, y es más, hecho en falta que se expanda un poco más, fuera, incluso fuera del casco antiguo, diría, y fuera del Prat, para que llegue a más gente que comprendan el folclore y la cultura popular del arraigo, ¿no? Porque es realmente atractivo y emociona verlo. Yo esta semana pasada fui a ver el concierto al aire libre en Paseo de Gracia de jazz internacional que hubo. Que no soy un entendido de jazz, pero quedé maravillado la calidad de los artistas, los instrumentos nuevos que ni sabía que existían. Y bueno, todo lo que, no solamente la música, ¿no?, el arte en general.
1: Ens omple l'ànima, clar.
6: Enhorabuena. Sí, por supuesto que estaré cotillando las actividades este fin de semana.
1: Molt bé. Felip Neri, parlava amb la Marga, no?, que ja heu viscut quasi aquests 30 anys de Prat i Folk.
0: Sí.
1: I al final és veritat que ara sembla que la cultura popular està més viva que mai.
0: El Prat, crec, clar, el que dius tu, com que fa anys que... Ja ens en recordem de coses de fa 50 anys. Per això no és res. Perquè, clar... fins que ara estava mirant, l'entitat més antiga que tenim al Prat de cultura popular és l'Ull Llobregat de les Flors. 144 anys. 144 anys. Nosaltres, jo estic amics del Prat, hem complert 70 anys, no? I veus ara a través del NUS i tot això, home, ara és un bullit, sí. És tremendo. O sigui, ara estem en un bon moment perquè la gent jove
1: porta una pila
0: bueno,
1: d'anys,
0: sí,
1: no?
0: Però això és un altre tipus de joventut, perquè jo, per exemple, jo ara soc d'amics de la Sardana.
1: Tu ets el jove, ara.
0: Jo soc de la colla jove. No, fem broma, no, s'està afegint,
1: no,
0: afegint molta gent jove, però és veritat que ens va passar una cosa, una vintena de persones que mai havien ballat sardanes, i dius, jo tenia... Mira, aprofito per dir-ho, la sensació aquell de la fitxa de dòmino, ja deia, no, que m'hi posaré i els faré caure
1: sí,
0: tot.
1: Sí.
0: I no és veritat. I llavors jo crec que vaig començar a ballar sardanes amb 66 anys, no? I és fantàstic, eh? No saltem tant com fa 30 anys, però...
1: Participeu també del Prat i Folk, no?
0: També. A més, d'una manera molt maca, perquè podrem participar al dematí amb ballant unes sardanes dintre de la programació general, i a la part de tallers... també farem taller de sardana, que s'està fent per moltes escoles, està venint molta gent, és a dir, jo penso que és una cosa molt maca que la gent, però sobretot si hi ha gent jove, això és la llum, no?
1: Clar.
0: Però llavors això t'anima a posar-t'hi i la gent reacciona en positiu, a dir, home, doncs provem-ho, no? Per tant, és un bon moment, que no celebrem només temporalment que fa 30 anys, sinó que és un bon moment.
3: És la primavera, la primavera de la cultura popular.
0: Sí. Total. Més, com
1: ara es desperta tot.
0: Sí. Si plou, en paraigües també és maco.
1: No. Clar, si plou no sabem sempre. Si es passarà tot al Xavier Marcilla, no sabem quin és el pla B, però esperem que respecti algunes activitats perquè les entitats de cultura es preparen durant molt de temps per poder fer la cercavila i poder fer les seves actuacions. Hem parlat d'Amics de la Sardana, però hi ha moltes entitats també noves i joves, des de Vall de Gitanes, per exemple, que s'ha incorporat fa un parell d'anys, la Mulassa, que era una figura que no teníem aquí al Prat i que també crida molt l'atenció veure-la, i els històrics, no? Com a Diables del Prat, Vall de Diables, també tenim els castells que s'han convertit ja en una entitat molt forta a la ciutat.
0: És complicat, hem muntat una colla castellera, això s'ha de resultar.
1: I després els gegants, no? Que també ens els sentim una mica nostres, no? Quan veiem els gegants de la ciutat i veiem els gegants del Delta i els reconeixem, i són una part de la identitat, com deia l'Horàcia, no?
0: També, perdó, també aquestes entitats que han recuperat dos danses d'esbart, no?
1: Sí, Picacrestes.
0: Que tenien...
1: També participen, bastoners, hi ha moltíssimes entitats que participen. Nosaltres avui dedicarem una hora amb el José Luis Auñón a parlar amb aquestes entitats i a parlar del Prat i Folk, perquè és una data important. 30 anys s'han de celebrar com cal i esperem que la pluja també deixi i permeti aquesta celebració. Acabem aquí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer.
3: Moltes gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu. Adéu.

0: al Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
4: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.

0: 5 minuts per sobre de les 10 del matí, continuem en directe, deixem enrere la tertúlia i entrem al món del Lluís Aguado, el Divins Divendres.
1: El meu
0: Què
1: món.
0: Què tal? Com estàs?
1: Entrem amb el meu
0: entrem
1: món.
0: Entrem en el teu món, no, avui? Específicament, jo crec que...
1: Ara mateix no sap de què vaig a parlar.
0: No, la veritat que no. Però,
1: La meva secció de què era? És que, clar,
0: era de cuina.
1: Ha anat evolucionant.
0: Era de cuina, després una mica de música, i després una mica de lifestyle...
1: També era,
0: i ja,
1: també
0: doncs,
1: de viatges, no?
0: Sí, de viatges entesos, no?
1: I ara és mindfulness, val? Que està tan de moda el tema mindfulness.
0: Què t'està passant, Lluís? Què t'està passant?
1: No, la veritat és que...
0: T'estàs connectant amb tu mateix?
1: Bueno, que estem evolucionant, no? Els seres humans evolucionem i anem, la vida va canviant i aquesta secció evoluciona com la mateixa vida i com la mateixa edat. No, el tema... A vegades hem de fer una parada, hem de fer un... Ara parlaré com a de més...
0: És que, clar, tu vens normalment amb una energia absolutament diferent que aquesta, eh? Però,
1: pues,
0: bueno,
1: a vegades hem de fer un...
0: endavant amb tu, et seguirem en tot.
1: A vegades hem
0: en
1: de fer
0: tots
1: una...
0: els teus processos.
1: Bueno, doncs mira, estic amb aquest procés. A vegades hem de fer una aturada per, bueno, com els ordinadors, com els aparells, per resetejar-nos, per veure on estem, per veure on anem, cap on anem, que... i més que res situar-nos a... amb els peus a terra i trobant-nos en el presente, val? Perquè jo sóc molt de present, molt de... Bueno, com bon... dicen que el pessimista és un optimista, sí. Optimista real. Jo sóc molt present, vic molt al present, però el pateixo molt. I el vist molt intensament, ja em coneixes,
0: sí.
1: I això és bo, però sí que és veritat que a vegades no el disfruto.
0: Aquesta intensitat no et permet gaudir-lo.
1: No el disfrutem, no el disfrutem. Aleshores, hi ha moments a la vida, doncs, que hem de fer això. Hem de, bueno, aquí parlem molt d'anar a menjar, de la cuina, dels restaurants que ens agraden, de la música que ens agraden, tu ja saps, dels concerts que no em puc perdre, però, ostres... està pensant en els concerts que tinc que anar i el que no em puc perdre i al restaurant no vull anar i les vacances, i en canvi el dia d'avui no disfrutar-lo. O sigui, jo m'he aixecat aquest dematí, he començat amb l'agenda, he començat a mirar i això, i la setmana que ve i treballo aquest dia, però l'altre vull anar aquí, a veure si m'arribo ja mirant a l'estiu, mira... Ostres, i avui què passa avui? Avui me'l salto, ja no entra dintre dels meus plans, eh? I aleshores, doncs, bé, hi ha moments que hi ha que fer una aturada i replantejar-nos on estem, on fem. Evidentment, a vegades amb 20 anys això és molt complicat, amb 30 i tal, però jo crec que he arribat a una alçada. A més, quan la vida et va, hi ha inputs, passen coses, doncs amb les feines, amb les relacions, amb tot. Tot això són, a vegades és trist, però a vegades t'ha de vindre una patada a la cara, un bon cop a la cara.
0: Sí, si no, no canviem les dinàmiques.
1: I per dir-te, ostres, què m'ha passat, què ha passat... feines, parelles, malalties, i llavors quan passa alguna cosa d'aquestes és quan dius, ostres, vaig a fer l'aturada.
0: Clar, perquè anem amb pilot automàtic, això és així.
1: Molt bé, la
0: anem
1: paraula
0: pilot automàtic,
1: la paraula pilot automàtic és la,
0: clar,
1: és la reina de del... Pues és així.
0: Quan
1: és
0: arriba algú que de veritat et fa trontollar és quan dius, ostres.
1: Llavors tens que agafar els mandos,
0: sí.
1: I dir, per
0: clar,
1: què no,
0: no
1: per,
0: queda
1: què
0: una
1: no
0: altra.
1: Per què no té rotllo o per què això ja no funciona.
0: No et queda una altra, sí.
1: Bé, tot això... Pues, jo he disfrutat aquests dies ara fa poc, he fet un retiro.
0: Això ara està molt de moda, eh?
1: Bé, ara
0: t'ho he de dir.
1: O sigui, aconsello...
0: Jo he vist retiros ja de tot.
1: Bueno, pues, aleshores hi ha diverses facetes. Normalment es solen fer, pues, a primavera, al tardor, a l'hivern. Bueno, jo aconsello que per lo menys ho provem un cop a l'any, si pot ser, si t'agrada. Hi ha gent que és molt fan. Jo sóc una persona que em puc adaptar, puc fer-me el meu retiro, per dir d'una manera espiritual, en el sentit de que jo, si m'agafo jo i me'n vaig a fer alguna cosa que a mi m'agrada i ho disfruto i tal, doncs en aquell moment ja m'estic relaxant, per dir d'una manera, ja estic entrant en un món, en el meu món, meditant, pensant i tot. Però sí que és veritat que a vegades hem de sortir de la nostra zona de confort. Perquè jo és molt fàcil dir, mira...
0: Bueno, no és molt fàcil, eh? Estar-te tu sol amb tu mateix.
1: Bueno,
0: això és una cosa que a la gent li costa molt.
1: No, però jo per això et dic, Isa, me'n vaig ara, jo me'n vaig a agafar el cotxe, me'n vaig al meu poble, sé que aniré aquí al restaurant, agafo la bicicleta, aniré a la platja a passejar, està molt bé. però no deixo de fer una cosa que jo puc, però puc estar seguint pensant amb el mòbil, mirant, no sé què, tal, tal, tal. Llavors potser has d'anar a algun lloc.
0: Aquí t'han tret el mòbil també?
1: Aquí no et treuen el mòbil, però evidentment no el fa servir, és il·lògic. Pots arribar a l'habitació, a la teva habitació, i una he fet una retirada, ja explico, en una casa espiritual, n'hi ha diverses, en moltes, una casa espiritual, pot ser religiosa o no religiosa, en el qual no és silenci absolut, ni en retirades si no pots parlar tranquil·lament, el que passa que no vas cridant per la casa ni vas d'allò, vas simplement respectant l'harmonia que hi ha, perquè a més ja et convida, hi ha un jardí, hi ha habitacions, normalment són edificis molt grans, en aquest cas era un religiós, amb tota la simbologia que això comporta, amb la seva església, amb una part mística, bueno, doncs tot això tu ho vas respectant, t'agradi o no t'agradi. Aleshores, doncs ja no et dona d'anar pels passadissos mirant el mòbil, TikToks ni Instagram.
0: Clar, ja.
1: I a més, quan estàs fent... Llavors aquí es fa una feina. En aquest cas jo he anat a un retiro psicoespiritual. Què vol dir això?
0: Ostres, no et feia,
1: una part psicològica molt important, sí. Que jo penso que és de nou bo. A més, he estat amb un gran mestre, un mestre que és molt mediàtic ara mateix, que és molt reconegut, que és el Xavier Guix, que és un gran psicòleg. És un professional molt gran i he tingut la sort d'estar 3 dies amb ell i amb un altre... Bueno, hi havia 5 professionals fent el retiro amb molts exercicis i tot, i la part més espiritual la portava el Toni Ran, que és un especialista en meditacions, un noi de València, també, i amb gran coneixement místic i científic, etc, etc. Aleshores, tu entres al que vols, per dir d'una manera. Evidentment, la part psicològica a tothom ens toca i a tothom ens arriba. Quan ens comencen a parlar, en aquest cas, anava del temps, d'això que estàvem parlant, de passado, presente y futuro. Xavier Guix acaba de fer un llibre que es diu El reto de soltar el pasado, de treure... Ell diu que el present és tot, és passat i futur. Tu al present tens el passat aquí davant, uh-huh. I tens el futur sempre aquí davant també. Llavors has de viure el present i has de evidentment tindre el passat aquí, però soltar-lo un poc. No pots estar tot el dia al present pensant en lo de què eres, com eres, què feies, que... No, estàs en aquest moment que no fa 25 anys. Aquesta cançó que hem posat a la Rosalia, que hem començat, sí. Amb la Rosalia, ho explica molt bé. Ho explica molt bé, es diu Memoria la cançó, i ho explica molt bé. Ella diu, siempre que recuerdo algo de la memòria me vienen unas imágenes... Clar, i sempre és diferent, al final són records que tu et vas muntant.
0: Clar, sí, sí.
1: I llavors, pues, clar, siempre pienso en el passat, siempre te lo recuerdo, et vas muntant històries que te les pots fer com tu vulguis. És una pel·lícula que te la vas... Si la vols fer més trista, la fas més trista. Si la vols fer més alegre, més alegre. Aleshores... Lo important és viure el present, i el present és el que estem vivint ara, amb la qual cosa no pots estar anclat i tampoc pots estar pensant en el futur de faré això, faré l'altre, faré l'altre i deixar de viure el que et dic, que em passa molt a mi,
0: sí, clar,
1: que
0: clar.
1: No disfruto el moment, que no disfruto si estic ara aquí amb tu parlant
0: això
1: tranquil·lament i
0: ja tinc, passa,
1: i, tinc el cap, i tinc el cap pensant en tot el que he de fer avui, la feina, etc. Pues no, ara estic aquí, estic amb la Issa, estic al Prat Ràdio, estic disfrutant i estic parlant del que sento.
0: Tu que ets una persona bastant nerviosa,
1: sí.
0: Un cul inquiet, t'ha costat això de baixar revolucions?
1: Sí, sí, i em costa molt. I després hi ha la part de meditació, que és més complicat, que no és fàcil meditar, s'ha d'aprendre a meditar.
0: Clar, no sé si ho feies tu abans.
1: Sí, bueno, jo intentava, però... Bueno, i ara també intento, vull dir, no sempre arribo... hi ha gent que medita fent feina o pensant, vull dir, hi ha gent que arriba a meditar. Intento, i amb aquí t'ensenyen i t'apliquen tècniques, i al final posar-te en un lloc una mica així i separar-te de tot el que parlem, doncs t'ajuda, en un bon lloc, amb silenci, amb la natura, doncs aquests retiros es fan una mica per això. Es fan exercicis doncs una mica terapèutics, místics. Bueno, està bé, vull dir, no... Tens que entrar al que tu vulguis entrar i vulguis compartir. Jo penso que tot és superinteressant, sobretot si aneu amb uns professionals o amb una gent que hem lluinat.
0: Clar, el que passa és que no se sap ben bé
1: bueno,
0: qui
1: és buscar-ho. Jo aquest senyor, tinc el llibre.
0: Saps? Jo veig ara tothom ven un retir.
1: Sí, però és que al TikTok també te venden 1000 fundes.
0: Clar,
1: i te venden moltes coses.
0: Clar, però és que la gent
1: coses.
0: Ho compra.
2: Jo llavors, aconsello com tot, és com anar a un restaurant.
0: Al
2: final nosaltres aquí parlem de menjar. Quan us dic anar a un restaurant, pots anar-te a menjar uns callos a, o pots entrar al bar de, que vegis en un barri sí. i menjar-te un bocata. Però si vas a fer un menú degustació i a gastar-te uns diners, mira una mica.
0: Clar,
2: mira
0: això cuiner, val molts diners, no, Lluís?
2: No tants. Qui ha dit que val molts diners? No, no tants. No tant, jo he estat 3 dies, no, perquè a més aquí en aquest cas estàs en una casa que no és un hotel de 5 estrelles, eh? Una casa, una habitacioneta, amb un menjar mediterrani justet i bo, és una, clar, una casa d'espiritualitat, no tant. Estem parlant que una retirada de 3 dies no m'ha costat ni 400 euros, 300 i pico, no, no tant. Vull dir, al final és un cap de setmana de turisme rural sense una mica més. Hi ha uns professionals molt bons, vull dir que...
0: I el tema de socialitzar amb la gent, o sigui, conèixer o sigui, altra gent, perquè això fa mandra, també.
2: Això fa molta mandra.
0: Hi ha una cosa que diu, si fa molta mandra. Amb una persona parlant...
2: Això és una de les coses que a mi em tira molt enrere.
0: Obrint-me amb una persona davant que no
2: pues
0: tinc
2: mira,
0: imagina't, ni idea qui és.
2: Jo ja sabeu com soc, que soc superobert, que parlo, sí. que tal, però fa un temps que em costa molt estar amb la gent i parlar amb gent, i sobretot amb gent que... que no... ja em costa quedar amb els meus amics i juntar-me tot, perquè al final les nostres feines, com la
0: són
2: teva,
0: difícil,
2: que estàs
0: sí.
2: tot el dia amb gent i parlant
0: sí,
2: amb gent
0: i
2: el, en aquest cas en el teu moment com el meu, que estem en un poble local i coneixes i vas pel carrer i hola i adéu, doncs jo no tinc ganes d'anar-me un cap de setmana i conèixer gent, no em ve de gust. Ja et dic, jo ara últimament m'agrada estar més sol, anar-me'n, agafar-me la bicicleta o anar-me'n amb el cotxe o anar-me'n a un poble o anar-me'n a dinar. I em feia molta mandra, però sí que és veritat que al final tornem a lo mateix, surts de la teva zona de confort, i a mi m'ha anat molt bé estar en un lloc i sortir durant 3 dies de la meva zona de confort, que és fer el que jo vull, o anar amb qui vull, o quedar-me a casa, perquè l'altra alternativa és quedar-te a casa, mirar sèries, posar-te al Netflix, quedar-te al sofà, allà, i les teves emocions, qui les exercita? El sofà, la sèrie... Qui exercita aquelles emocions? La mateixa angoixa aquesta, quan sigui dilluns, si t'hagis passat, tinc un cap de setmana, tot el diumenge mirant la tele, el dilluns quan arribis, qui les exercita? Hòstia, aquí les hem exercitat? Aquí hem mogut coses. Hem fet feina de mirar-nos a dintre, hem fet feina de mirar-nos al cap, de mirar-nos a històries que potser no teníem ganes de mirar-la,
0: clar,
2: que estan allà
0: que
2: i de tant en tant van sortint. Bueno,
0: has d'estar preparat. També per revisar-te.
2: A veure, jo com tot a la vida dic que són moments. Hi ha moments,
0: moments.
2: Ostres, jo quan estava anant amb el cotxe, en aquest cas me'n vaig anar a Manresa, i quan m'estava anant cap a Manresa pensava, on coig vaig i què vaig a fer? Jo, Lluís Aguado. Ostres, i vinc i et dic, que bé, perquè només escoltar aquests dos professionals ja m'ha donat molt. Molt, perquè... de tant en tant, no, una cosa, pots mirar un tros al TikTok, pots escoltar un podcast d'aquest senyor, pots,
0: sí.
2: veus per la premsa, veus no sé què, veus, sí, no és el mateix estar hores amb ells treballant, fent exercicis.
0: Quan vas tornar?
2: Vaig marxar, va ser aquest pont de maig, 1, 2, 3.
0: Sí, que ja portes 10 dies aquí a casa, per exemple, t'has...
2: Bueno, no, la setmana passada va ser, no?
0: Val, sí. Aprenentatges que estiguis implementant?
2: Però,
0: o coses que sí que t'estan canviant
2: jo penso,
0: del teu dia a dia.
2: A veure, jo
0: has vingut més relaxat,
2: sí,
0: això és així.
2: Però jo penso que no és una qüestió... si jo ja la setmana que ve o l'altra segurament m'emprenyaré per lo mateix
0: sí.
2: i passaré els mateixos nervis i tindré les mateixes angoixes, si això no és una cosa de fer així. Però sí que és veritat que de tant en tant, doncs com tot, com quan veus una pel·lícula, quan llegeixes un llibre que t'emociona, quan has provat, en el meu cas, un restaurant o un menjar que t'ha quedat allà... Són experiències, són vivències, que dic jo, que en un moment donat, doncs espero que d'aquí uns mesos i tal, no sé, quan tingui un moment d'angoixa, pensi, hosti, recorda allò, o que em vingui un flash d'allò de dir, de recordar, hosti, recorda allò que vam parlar, recorda allò que vam fer, de dir, peus a terra i anem a pensar, hosti, doncs si puc aplicar alguna cosa d'això, doncs al final són eines. Eines com anar a un metge i que et digui coses d'aquestes. Vull dir, jo penso així, al final no hi ha més, i tot el que puguin fer servir, doncs ho farem servir quan sigui. Que no vol dir que m'hagi canviat la vida, que això no et toca anar amb una vareta i el dia següent ets una altra persona, ni molt menys. Però sí que és veritat que estem en un moment que hem d'anar provant i hem d'anar burxant-nos a dintre i anar-nos a... Seguirem tenint
1: els companys de feina que no suportarem. Seguirem tenint aquell jefe horrorós, aquell jefe horrorós que no el podem ni veure. Seguirem tenint la teva parella que et tornarà boig i que no és el que volies. Seguirem tenint tots aquests problemes, però potser en un moment donat tindrem una eina que ens farà pensar, hosti, recorda allò que vam parlar, d'on estàs, el teu present, tu i jo. Hi ha un tema que és tu personatge i tu com a persona. El personatge que tu t'has creado, que tu t'has muntat a la vida, com eres, què haces, que no sé què, jo, i després la persona que tu ets. I tu no ets com el teu personatge.
3: No, clar.
1: El teu personatge te l'has muntat tu, con tus recuerdos, tus relacions mogudes. Llavors, totes aquestes eines que t'han donat, pues, aplicar-les. Potser d'aquí un temps, pues, igual faig una altra retirada. O no, no ho sé. Potser intento meditar una mica, meditar més, concentrar-te, no pensar en res, respirar, al final la meditació és un tema de respiració,
3: sí,
1: de concentrar-te.
3: És que la meditació molta gent pensa que no l'interpel·la perquè pensa que és directament, doncs, posar la ment en blanc i que això no ho aconseguirà.
1: No va així.
3: Clar, no va així, i de fet ara hi ha moltes eines per poder fer meditacions guiades d'una manera fàcil i començar a meditar, que és veritat que és una de les coses que tindríem sabem que té beneficis per tothom.
1: Exacte. Tindríem que saber, meditar al final és un tema de respiració, tindríem que saber estar treballant i en un moment donat estar meditant o fer alguna cosa a teva i estar meditant. Jo, per exemple, us he explicat 40 vegades que a mi m'encanta cuinar, i cuinar és el meu moment de relax, el meu moment d'expansió, quan tinc un dia de merda, quan estic estressat, quan és un cap de setmana que no sé què, i em poso, compro quatre coses, em poso la cuina, em poso ja, no em tanco perquè és una cuina oberta, em poso ja a la cuina, començo a treballar i se me'n va el cap, se me'n va, i només m'estic concentrant en el que estic fent i tal. Pues en aquell moment estic meditant d'una manera o una altra. Si vols fer més seriosa, ja és, pues, simplement centrant-te, i si pots ser en un lloc totalment aïllat, aquest és un bon lloc per meditar perquè esteu hermèticament tancats.
3: Sí, però no em deixen tranquil·la. Bueno, pues jo ho intento a vegades.
1: Heu de deixar meditar a la Isa cada 10...
3: Mira,
1: cada,
3: com entre, em quedi aquí...
1: Entre programa i programa heu de meditar 5 minuts.
3: Entre entrevista i entrevista. Lluís, no, com em quedi aquí 10 minuts, ja m'estan cridant, ja estan venint per aquí, ja estan venint a buscar-me. Pues a vegades vinc, perquè clar, passa tanta gent, aquí ja han passat 4 persones i tu 5,
1: sí,
3: i després passaran 2 més, i al final acabo el dia que dic... He vist 12 persones aquí, m'he interessat per les seves vides i les seves experiències, però necessito un punt d'aïllar-me i de dir...
1: Tu estàs fent una mica de psicòloga, i estàs fent una mica de...
3: D'acompanyar.
1: I a més, no per res, estàs xupant energies de tota la gent
3: de
1: que
3: tothom,
1: passa per aquí.
3: Tothom.
1: Vas xupant energies, perquè la gent ve aquí, lo
3: de
1: suelta,
3: tothom, de tothom.
1: Suelta todo, i vas xupant, i tu tens que descarregar. Tens que poder descarregar, tens que poder sortir, tens que poder...
3: A vegades me'n vaig aquí davant i em quedo mirant un punt fix, cap a, pues, saps?
1: Pues
3: creu la plaça i em quedo allà mirant la gespa, les herbes, tot això,
1: pues ben fet.
3: Perquè dic, és que necessito... treure'm tota aquesta part de carregar de tota la gent. Al final, pues... la bateria social sí que és veritat que la tenim limitada. Per això et deia que el retir jo amb gent em costaria molt.
1: Pues,
3: veig més fàcil anar-me'n jo sola,
1: no, pues,
3: a fer la meva un
1: Isa,
3: cap de setmana
1: costaria,
3: que conèixer més gent.
1: És
3: encara
1: una experiència que, perquè al final t'impliques el que et vols implicar, el primer dia estàs així com jo no m'interessa la vida aquest, no m'interessa l'altre, no m'interessa, ja tinc bastanta merda jo. Però al final és una experiència en comú. Jo vaig tindre la sort, i crec que al final suposo que ha de retirar, agafar un grupet, perquè al final totes les persones tenen alguna cosa, bo o no bo, igual dius, hòstia, mira aquella dona, la dona gran, l'altra que explica el seu problema, hòstia, això no m'interessa, i després agafar

0: netejant, perquè mentre fas allò, surts de la teva zona i al final, bueno, és com les vacances, el que parlàvem del temps. Tu quan estàs de vacances no tens temps. Tu te'n vas a la platja, quan anirem? Ah, quan ens aixequem. Quan tornem? Ah, doncs quan se'n vagi el sol, quan no sé. No estàs mirant el rellotge, no estàs pendent del temps. Quan dinarem, no sé què? Pues, bueno, si no tens crios, pues, quan tinc gana. Vull dir, això és una meravella.
1: Sí.
0: I això ho hem d'aplicar. Aquí ara tenim un temps cronològic, que és el temps del rellotge, que ens el fan posar, però hi ha que posar-se. Després tenim un temps que ens el fem nosaltres. Tengo que veure aquesta sèrie, tengo que mirar el TikTok, tinc que mirar el WhatsApp, i tinc que no sé què, i tinc que trucar aquest. Tot això ens ho creem nosaltres, eh? No tot és feina, eh? Llavors, mira el que diu el Xavier, que si puc... Tinc temps, sí. Mira, libérate de los pensamientos que te atan al pasado y recupera la paz de vivir en el presente. Muchas personas viven atrapadas en recuerdos, decisiones no resueltas, culpas antiguas o nostalgias, que condicionan su manera de pensar, sentir y actuar. Creen haber dejado atrás lo vivido, pero siguen reaccionando desde allí. El pasado ya no existe, pero su huella continúa gobernando la vida emocional. Bueno, pues eso es el reto de soltar el pasado.
1: És difícil, hi ha molta gent que està en aquestes i està en bucle i
0: estem en bucle, ho has dit tu, en bucle, en pilot automàtic, sí. I hem de tant en tant, malauradament la vida a vegades et fot un cataclac i llavors passa, però si no
1: passa.
0: Nosaltres hem de buscar, que jo venia a parlar de fer un ayuno, de tant en tant, ayuno intermitente.
1: Sí, has fet ayuno també?
0: Sí, jo fa temps que practico l'ayuno intermitente, si puc, i era d'esmorzar molt, algun de matí no esmorzo fins al migdia. Intento sopar aviat i si pot ser un parell de dies a la setmana o tres, i veritablement tinc que dir que m'ha sentat molt bé.
1: Clar, és veritat que cadascú és diferent, que a les dones és veritat que amb les hormones que tenim funciona diferent el cos i per tant no facilita certs processos que en els homes sí que això també però... científicament s'ha anat demostrant i estudiant, i que no som nutricionistes, però en tot cas, bueno, cadascú busqui el que li funciona, que cadascú busqui també una mica dins seu i que trobin aquesta pau que està trobant de moment aquesta setmana el Lluís Aguado. T'anirem seguint a veure
0: pues sí,
1: més coses,
0: i la setmana que ve ja vindré com una moto, però
1: i acabem amb música, perquè sí que hi ha hagut un esdeveniment molt important i molt macro.
0: Dimarts i dijous us volia portar unes coses i ara les portaré el pròxim dia, però he pensat, ostres, que anem a ficar uns grans savis també, que érem també molt poetes de la nostra època. Ja sé que és molt boomer, però posem a l'últim de la fila.
1: Clar que sí, molt bé.
0: Molt grans. Los burros, los rápidos, recomano els primers LPs, que m'encantaven.
1: Aquests són els millors, no?
0: Per mi sí.
1: Molt bé.
0: I l'últim?
1: Lluís, namasté?
0: Namasté? Namasté? Namasté?
1: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia per a Lluís Rodríguez Alonso. Durant tot aquest mes de maig s'organitzen xerrades i activitats per donar a conèixer el model d'economia més sostenible i respectuosa amb l'entorn i la societat. Parlem del maig cooperatiu, una economia que ara té una presència destacada en el teixit empresarial. Així ho destaca el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament, Juan Carlos Moreno Roig.
2: L'economia social i cooperativa posa al centre la persona i genera oportunitats, i genera acompanyament, i pel camí va fent comunitat, no? El teixit cooperatiu de la nostra ciutat és un teixit molt important. És un teixit viu, real i que està reconegut. I això no és casualitat. Això és resultat d'una feina de molts anys entre administracions i entitats d'economia social i cooperativa.
0: L'arrencada oficial d'aquest mes de maig cooperatiu ha tornat a ser amb el Capri com a taula de fons, amb la xerrada de migracions, drets i treball a càrrec d'entitats de l'economia social i cooperativa i de l'Ajuntament, i que ha comptat amb testimonis de persones migrades que han assolit la seva integració social a través de les oportunitats laborals. La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per les activitats d'estiu, una xifra similar a la de l'any passat, i un any més estarà centrada en el benestar emocional d'infants i joves. Sota el lema Un estiu per viure, l'objectiu és aprendre a tenir cura d'un mateix, dels altres i també del planeta. La campanya durarà el tret de sortida amb la tradicional Festa Esplai aquest cap de setmana, aquest diumenge, amb la seva 40a edició, una aniversari rodó que portarà fins al Parc Nou una 50a d'activitats lúdiques i educatives per a totes les edats. Escoltem Carles Xifra.
3: Comptarà amb més de 50 activitats, amb algunes sorpreses, precisament amb el manifest, amb la lectura del manifest dels joves que venen de Portugal i de Catalunya al voltant de la salut mental, i un munt d'activitats que per gaudir en família, amb el grup d'amics, etc.
0: I d'altra banda, el Partit Folk arriba aquest cap de setmana a la seva 30a edició. La Federació d'Entitats del Nus organitza un programa per a tots els públics que comença avui mateix amb la projecció del documental Veieu ben fort, Diables Rauxa a la nau. Demà l'epicentre serà al Parc d'en Fondo d'en Peix, amb una esmorzada de germanor, un col·loqui dedicat als 30 anys, una ocasió per fer memòria de la trajectòria del festival, i la tarda començarà també amb la cercavila i la plantada per part de les entitats de Nus. El vespre, sopar popular, l'actuació del grup Grana i Mosquetell, i la programació serà fins la nit amb l'actuació de Diables de Prat i també música fins ben entrada la nit.
1: Esports.
0: I els esports, demà a les 6 de la tarda, el CEPRET disputa la tornada de l'eliminatòria de campions contra el Mollerussa. Els pretencs s'han de remuntar el desavantatge de 6 punts i, per tant, necessiten guanyar de 7 per superar-la. D'altra banda, també demà la EPRET disputa la penúltima jornada de Lliga i des de les 4 de la tarda s'enfrontarà al Castelldefels, el Sagnier, amb l'objectiu de certificar matemàticament el play-off. Dos partits que podreu seguir en directe al Prat Esports. Això és tot el moment. Nosaltres som aquí, tornem amb més notícies d'aquí una hora.
4: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Cèntric.
5: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
6: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Diumenge 10 de maig, a partir de les 11 hores, veniu a Festa Esplai, la gran festa de l'educació en el lleure de Fundesplai, al Parc Nou del Prat del Llobregat. Aquest any la Festa Esplai fa 40 anys. A Festa Esplai trobareu espectacles infantils, música, circ, jocs, màgia i més de 50 activitats lúdiques i educatives per infants, joves i famílies. A més, feu un tas de colònies i casals d'estiu. I aquest any, gran festa del ball amb els artistes Su, David Res, Sara Roy, Edu Esteve, Mamaduixa, Lluís Sánchez i Cesc Sant Salvador. Diumenge 10 de maig, Festa Esplai al Parc Nou del Prat del Llobregat. Us hi esperem!
9: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema, perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí i direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
5: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
6: La tradició, la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Diumenge 10 de maig, a partir de les 11 hores, veniu a Festa Esplai, la gran festa de l'educació en el lleure de Fundesplai, al Parc Nou del Prat del Llobregat. Aquest any la Festa Esplai fa 40 anys. A Festa Esplai trobareu espectacles infantils, música, circ, jocs, màgia i més de 50 activitats lúdiques i educatives per infants, joves i famílies. A més, feu un tas de colònies i casals d'estiu. I aquest any, gran festa del ball amb els artistes Su, David Res, Sara Roy, Edu Esteve, Mamaduixa, Lluís Sánchez i Cesc Sant Salvador. Diumenge 10 de maig, Festa Esplai, al Parc Nou del Prat del Llobregat. Us hi esperem!

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
2: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza't.

0: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
1: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
2: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
3: Son 2:15.
4: Serveis informatius, al Prat Ràdio.

0: I els parla Lluís Rodríguez Alonso. La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per les activitats d'estiu, una xifra similar a la de l'any passat, i un any més estarà centrada en el benestar emocional d'infants i joves. Sota el lema Un estiu per viure, l'objectiu és aprendre a tenir cura d'un mateix, dels altres i també del planeta. La campanya d'estiu durant el tret de sortida aquest cap de setmana amb la Festa Esplai, que arriba, a més, a la seva 40a edició. Escoltem que reixifra.
1: Comptarà amb més de 50 activitats, amb algunes sorpreses, precisament amb el manifest, amb la lectura del manifest dels joves que venen de Portugal i de Catalunya al voltant de la salut mental, i un munt d'activitats que per gaudir en família, amb el grup d'amics, etc.
0: Fundesplay va comptar el 2025 amb més de 104.000 participants en les activitats d'estiu i prop de 178.000 en els programes escolars. Durant tot aquest mes de maig s'organitzen xerrades i activitats per donar a conèixer el model d'economia més sostenible i respectuosa amb l'entorn i la societat. Parlem del maig cooperatiu, una economia que Prat té una presència destacada en el teixit empresarial de la ciutat. Així destaca el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament, Juan Carlos Moreno Roig.
2: El teixit cooperatiu de la nostra ciutat és un teixit molt important. És un teixit viu, real i que està reconegut, i això no és casualitat. Això és resultat d'una feina de molts anys entre administracions i entitats d'economia social i cooperativa.
0: L'arrencada oficial ha estat amb el Capri com a taló de fons, amb la xerrada Migracions, Drets i Treball, a càrrec d'entitats de l'economia social i cooperativa i de l'Ajuntament del Prat. El Partit Folk arriba aquest cap de setmana a la seva 30a edició. La Federació d'Entitats de l'Ús organitza un programa per a tots els públics que comença avui mateix amb la projecció de documental Veieu ben fort, Diables Rauxa, a la nau. Demà l'epicentre serà al Parc del Fondó d'en Peixo, amb un esmorzar i un col·loqui dedicat als 30 anys. I a la tarda començarà amb la plantada i la cercavila de totes les entitats de l'Ús, que recorrerà als carrers del nucli antic. Al vespre, sopar popular, l'actuació de Diables i també música fins ben entrada la nit a la plaça Xavier Ruiz Millà.
3: Esports.
0: I als esports, demà a les 6, el Cebre disputa la tornada de l'eliminatòria de campions contra el Mollerussa. D'altra banda, també demà, l'Ebre disputa la penúltima jornada de Lliga. Des de les 4 de la tarda s'enfronta al Castelldefels al Sagnier amb l'objectiu de certificar matemàticament el play-off i revertir la mala dinàmica de les últimes jornades. Dos partits que podreu seguir en directe al Prat Esports. Això és tot d'un moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Diumenge 10 de maig, a partir de les 11 hores, veniu a Festa Esplai, la gran festa de l'educació en el lleure de Fundesplai, al Parc Nou del Prat del Llobregat. Aquest any la Festa Esplai fa 40 anys. A Festa Esplai trobareu espectacles infantils, música, circ, jocs, màgia i més de 50 activitats lúdiques i educatives per a infants, joves i famílies. A més, feu un tast de colònies i casals d'estiu. I aquest any, gran festa del ball amb els artistes Su, David Res, Sara Roy, Edu Esteve, Mamaduixa, Lluís Sánchez i Cesc Sant Salvador. Diumenge 10 de maig, Festa Esplai al Parc Nou del Prat del Llobregat. Us hi esperem!
7: El reafter de los domingos se llama Ben's Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Ben's Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Ben's Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
8: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
8: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. no te puedes parar.
3: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
9: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 36 minuts per sobre de les 11 del matí. Obrim la finestra de Plans a tocar del Prat amb la Neus Bou-Mimó. Què tal, Neus?
1: Ja.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: I avui deies que portes molta música.
1: Sí, porto
0: cosa
1: molta
0: que ens
1: música.
0: Agrada.
1: Sí, al final és divendres.
0: Sí, és divendres,
1: gust, no?
0: Divendres.
1: Jo us porto el que necessito.
0: Molt bé. Per on comencem?
1: Comencem, doncs, pel retorn històric de L'Último de la Fila, que ha sigut, doncs, aquest cap de setmana, bueno, ahir concretament, i que també n'hem parlat una miqueta amb el Lluís Aguado, però bueno, continuo jo, doncs,
0: sí,
1: fent 5 cèntims. Sí. Doncs això, ha tornat a actuar a Barcelona després de gairebé 30 anys, després de la seva dissolució del grup.
0: 30
1: amb
0: anys,
1: aquest, 30 anys. És que clar, jo al final és algú que a mi, clar, generacionalment no em toca, però a casa s'ha viscut, perquè mon pare els ha escoltat molt i de fet a dia d'avui encara els escolta. Són d'aquests grups i d'aquesta música que no...
0: Han marcat diverses, sí, generacions,
1: exacte,
0: la veritat.
1: Llavors, volis que no, al final els tinc una mica, doncs, allà al meu disc dur, no? Llavors, amb aquesta actuació, doncs, bueno, va omplir a l'Estadi Olímpic, el van omplir davant de 56.000 persones. Llavors, recordem una mica que, doncs, després de 14 anys que aquest grup es va dissoldre, cap al 98, clar, jo acabava de néixer pràcticament, doncs ara han tornat a fer aquesta gira, on el Manolo García i el Quimi Portet, doncs, han tornat a fer música junts, que recordem que crec que es van com dissoldre per aquest rumor de que el Manolo García volia tornar, o sigui, volia continuar cantant en castellà, bueno, i
0: sí, en solitari, no? O sigui,
1: exacte,
0: van tenir carreres en solitari, jo crec, sí, que arribava a un punt on havien aconseguit tot, més enllà de l'idioma, que segurament també, però podien,
1: correcte,
0: haver
1: combat, sí.
0: Sí, convalidat. Fer un disc per separat, sí, i un junts. Jo crec que van arribar tot i ja,
1: i ja
0: al final
1: i van dir, ara,
0: van
1: fins,
0: dir
1: aquí,
0: fins aquí,
1: no?
0: Fem la nostra. En Quimi Portet també ha tingut un molt bon recorregut,
1: sí,
0: en solitari.
1: Sí,
0: i en Manolo García, doncs, també ha tingut
1: també
0: bastant d'èxit. I per tant, també és una cosa de celebrar que es retrobin i vegis que es porten bé,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: no tenen cap problema, no?
1: No, els reconciliaments són molt
0: sí,
1: macos.
0: Sí, han estat bé.
1: Sí.
0: I jo sí que esperava que fessin més concerts perquè jo em vaig quedar sense entrades.
1: Ja, és que...
0: I llavors deia...
1: Només n'han fet un.
0: Clar,
1: sí, sí.
0: Un o dos, diria. No sé si un o dos. Dos.
1: Pot ser dos, dos.
0: Una,
1: vale,
0: setmana passada i una aquesta, no?
1: Ahir un.
0: Ahir. I el primer no sé si va ser diumenge.
1: Dilluns.
0: Dilluns,
1: quina mala data, ahí, no? Per,
0: mira,
1: per fer un
0: Lizan,
1: concert.
0: Perquè també Lizan és
1: Lizan està molt posat,
0: a pràctiques,
1: però hauríem de convidar-lo.
0: Té uns gustos com de persona d'una altra generació.
1: Exacte.
0: No representa del tot... O sigui,
1: vosaltres
0: li agrada
1: que
0: el reggaeton,
1: moderna,
0: la música urbana,
1: no,
0: però li agrada també
1: és alternatiu,
0: els clàssics,
1: és un dia alternatiu.
0: I per tant està molt posat en tot això. Has aconseguit entrades tu o no? No. No. Jo vaig intentar-ho, llavors pensava que obririen més, perquè vaig dir, ostres, si després de 30 anys tornes a fer un concert,
1: sí,
0: no sé,
1: l'idea
0: pensava
1: que vingui,
0: que tothom,
1: no?
0: Tots els,
1: clar,
0: fans podrien anar.
1: Sí.
0: I veig que no, però
1: no,
0: bueno, no passa,
1: no,
0: res,
1: no.
0: Ja no sé si repetiran o no, però va ser una mica com la Rosalia, o sigui,
1: sí,
0: va costar molt.
1: Pugui, no?
0: Sí.
1: Sí, bueno, si no sempre acabarà a Madrid, que crec que és el 23 de maig, si no m'equivoco.
0: Què passa? És que suposo que també estan exaurits.
1: Segurament. Molt segurament. 23 de maig? Ho he dit bé? Bueno, no sé. Ah, dic, és que miro
0: a
1: l'Izan.
0: A quin dia estem? Estem a 8.
1: Senyal.
0: Estem a 8 de maig.
1: Bueno, almenys he coincidit amb el mes, encara.
0: Això va ser molt bo. El dia que vam fer un viatge en el temps, endarrere amb la Neus, però bueno. Sí. Doncs anem amb una mica de música per
1: anem
0: qui no conegui,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una miqueta de música.
0: L'Último de la Fila.

0: pare, no?
1: Ah, mira, pues...
0: Com es diu?
1: Xavi.
0: Xavi.
1: El Xavi.
0: El Xavi Bou.
1: Sí. He de dir que, la, diguéssim, que aquest interès que sempre he tingut com per la música
0: ve d'ell.
1: Ve d'ell 100%.
0: Sí, bueno, passes,
1: estaria content.
0: I així, un regalet que li fem sí. a la ràdio. Molt bé, doncs passem de l'último de la fila a música una mica més actual.
1: Sí, continuem amb Pablo Alborán, perquè és que, bueno, aquest cap de setmana és la gran cita dels concerts a Barcelona.
0: Val.
1: És que tenim Pablo Alborán, i bueno, continuarem amb altres
0: que... I no
1: que...
0: vaig a cap, eh?
1: Jo, t'ha dit que tampoc,
0: porto
1: però bueno...
0: Porto una temporada que vaig a poquíssims concerts.
1: És que... Fa mandra, a mi almenys personalment, com aquesta cosa d'haver de córrer. Mira, ja correm
0: és
1: pels
0: això,
1: pisos, correm pels concerts, correm... O sigui, ja no tinc ganes de córrer més.
0: Em passa
1: així
0: igual.
1: Que, si puc escollir, escollir.
0: Córrer i fer-me plans si a un any i mig vista.
1: Exacte.
0: No.
1: Doncs Pablo Alborán ve avui, el bueno, 8 de maig, aquí al Palau Sant Jordi. Les entrades estan esgotades, sí, avui és 8 de maig. Jo ja també ho miro per si de cas. Estan esgotades, eh? Vull dir que és una mica... Ho porto, però no ho porto. Però està bé avisar. El seu concert doncs, forma part d'aquesta gira que es diu Global Tour Kilòmetre Zero, que bueno, passa per Barcelona i també per altres ciutats d'Espanya i també per Llatinoamèrica i per Portugal, que recordem que ell té molt d'èxit a Llatinoamèrica.
0: Clar.
1: Per tant, fa, bueno, està prevista com una gran gira.
0: Molt bé.
1: I bé, també portem una miqueta de música.
0: Vinga, doncs som-hi.
2: Querida página en blanco, escribo con mis colmillos alegrías y llantos. Querida amiga, no me falles, inúndate de palabras. Quédate inmóvil en la mesa hasta que mis alas se abran. Llevo

0: estàs bé, no?
1: Tots els gustos avui. Sí. Què més tenim?
0: Doncs ara sortim una mica doncs, d'aquest estil musical i ens endinsem a un altre concert que és avui també, com us he dit, que no sé què passa aquest cap de setmana que s'ajunta tothom, que és La Plazuela, que és un grup que jo crec que en alguna ocasió hem parlat, però és que torna a Barcelona, actua també al Sant Jordi Club, no al Palau Sant Jordi, sí, al costadet, a les 9. Encara hi ha entrades, per tant d'aquí sí que hi ha una mica d'esperança per qui volia anar. Llavors aquesta banda granadina porta doncs, aquest estil que tenen com flamenc i electrònica, és una mica, és que és com difícil de classificar, no? Jo animo a tothom que els escolti perquè estan molt bé i són molt diferents, tenen un so molt, molt actual, diguéssim. I aquest grup, bueno, fins ara havia tocat en banda, en sales així com més petitones, pues, tipus Razmataz, i bueno, que tampoc Razmataz no és molt petitona, però no, clar, no és el Sant Jordi, sí, Club, clar. No?
1: També llavors, està bé recuperar els concerts d'aquestes sales. Sí. A mi m'agrada molt més intensos.
0: Els millors concerts són allà, eh? Sí. O sigui, són a sales més reduïdes. Uh-huh. I per primer cop doncs, fan el salt, diguéssim, a un lloc molt més gran,
1: clar,
0: amb molta més presència, com és el Sant Jordi Club, i també com també serveix com una mica de reconeixement, com dir, ei, ho estic fent bé, no? Per tant, doncs, molt bé per ells. El concert, l'entrada val 40 euros més despeses, encara n'hi ha, i estan molt bé. Jo, de fet, els veig demà en un aniversari.
1: Però com pot ser?
0: ¿Cómo me codeo con las esperas?
1: ¿A quins aniversaris vas?
0: Demà tindré concert privat. No. No, realment és com molt casual, eh? Vull dir, tinc una amiga que demà fa els 30 anys, bueno, és el diumenge, però fa la seva festa els 30 anys el dissabte, que ara fer els 30 sembla com a gran esdeveniment.
1: Com...
0: Saps què passa? Que com hi ha molta gent que no es casa perquè no tenim un duro...
1: Ara es fa el casament.
0: Exactament. Llavors aprofites i dius, bueno, això com està més a prop i això ho faré sí o sí, doncs...
1: És més fàcil perquè només et necessites a tu.
0: Exactament. Llavors, i fas el que et dona la gana. Llavors, aquest és el cas de la meva amiga i ella és molt íntima amiga dels nois de La Plazuela.
1: Ah, ja ho ha aconseguit,
0: sí,
1: no?
0: I llavors, perquè... casualment, clar, com ells toquen a Barcelona, avui, demà encara estan a Barcelona i llavors vindrà l'aniversari. Oh,
1: molt millor.
0: O sigui, que ja tindré concert privat.
1: Molt bé. Sí, sí. Doncs posem una mica de música, has portat una de les seves cançons.
0: Sí, Peina Mejuana, que és com la més... Bueno, jo per mi la més coneguda i la que més m'agrada.
1: Molt bé.

0: una barreja que, com has comentat, és difícil de descriure, sí, però que funciona, no?
1: Sí, funciona molt bé.
0: Jo ja saps que em vaig apuntant coses a la teva secció.
1: La meva llisteta de Spotify que està fent el Sergio...
0: Sí? Ojo, sí, tenim, sí, llista de Spotify?
1: Tenim llista de Spotify, sí, perquè ell és molt organitzat i sí, llavors a cada secció es fa,
0: pues,
1: com una llisteta.
0: Si em fa... Una
1: compartir,
0: invitació,
1: no? Allò,
0: aquesta,
1: sí, sí, anirà a estar allà tot.
0: Més música.
1: Més música. Ara ja sortim generacionalment
0: total,
1: del
0: total.
1: Tot i és que ens anem amb Eric Clapton, que també torna a Barcelona aquest diumenge.
0: Uau.
1: Bueno, doncs recordem aquest guitarrista, cantant i compositor britànic legendari de
0: total.
1: Blues i rock, que té 81 anys i torna als escenaris després de 20 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Una cita bastant important. No porto música perquè és veritat que les seves cançons són una mica més bajona, no?
0: Sí,
1: és més com per escoltar tranquil·lament. Exactament.
0: Però
1: i us
0: ho recomanem, evidentment.
1: Exacte. No hi ha entrades, t'he de dir, però bueno,
0: no m'estranya.
1: Està bé també recordar-ho i tenir-ho present com a cita, no? De, bueno, doncs, ha tornat i ens alegrem molt.
0: Totalment. Què més?
1: Actuació secreta de l'Olivia Rodrigo, avui també.
0: Clar, si ho sabem,
1: com
0: ja
1: és?
0: No és secreta.
1: Ah, exacte. Bueno, és que no sabem on. Sabem què és, però no sabem on. Perquè és un concert que organitzen des de... Bueno, posa una mica en situació,
0: sí,
1: perquè l'Olivia Rodrigo, que és una artista internacional, és, bueno, d'aquelles nenes que van sortir al Disney Channel fa 80.000 anys, com la Hannah Montana.
0: Sí.
1: Pues una altra d'aquestes.
0: Tu ets de la generació que va créixer amb Disney Channel?
1: Sí. Sí, podria dir que sí, encara que jo particularment tampoc vaig ser... Jo era més del Super 3, t'he de dir.
0: Clar, jo també,
1: més de...
0: clar, no existia Disney Channel.
1: Exacte, llavors només... jo ho vaig enganxar ja com
0: tu
1: una
0: sí,
1: mica com entre tard i no em va durar massa. Perquè, clar, quan ho vaig començar a veure ja era com... Pff, pues ja no. Hannah Montana sí, Hannah
0: sí,
1: Montana full,
0: val,
1: però la resta no tant. Però bueno, ell estava com en aquest panorama. El que passa és que és més joveneta que jo, llavors jo ja la vaig enganxar com tard. Però bueno, ell ara ha fet una col·laboració amb el Barça, com tants altres artistes, recordem que, bueno, Coldplay, Ed Sheeran, la Karol G, Rolling Stones i la Rosalía, que van fer una samarreta expressament pel Barça. Llavors, ara ella n'ha fet una, i motiu també com del clàssic que hi haurà aquest cap de setmana, exacte, doncs fan com aquesta acció promo, diguéssim, de fer un concert, que, clar, és en col·laboració Spotify, evidentment,
0: sí,
1: i per tant Spotify només ha revelat aquesta actuació privada i aquesta localització als seus doncs, més fidels. Per tant, com no estem
0: no
1: en
0: sabem,
1: aquesta llista,
0: no,
1: no ho sabem. Però bueno, estarà Olivia Rodrigo en algun lloc emblemàtic de Barcelona, això és l'única informació que tenim avui.
0: Molt interessant. Uh-huh. I la veurem,
1: sí,
0: doncs
1: sí,
0: això, vestint la samarreta, no? Els jugadors del Barça vestint
1: exacte,
0: la samarreta amb el seu
1: sí,
0: nom, que és al final una d'aquelles coses que també posiciona els artistes,
1: sí,
0: no?
1: Home, realment els hi fa...
0: És com una combinació que no m'hagués imaginat mai a la vida,
1: sí,
0: però que ara ja s'ha convertit com en un estatus, no?
1: Totalment, estiguis... totalment, sí.
0: I fins i tot pel Barça, perquè també hi ha molta gent que es va comprar la samarreta de Rosalía perquè
1: fent,
0: volia la de Rosalía.
1: A dia d'avui encara segueix comprant la de Rosalía.
0: Clar.
1: I té un preu elevadíssim.
0: I val molt més que una normal.
1: Exacte,
0: o sigui.
1: Vull dir, res que té a veure de quan va sortir, vull dir, ja era cara abans, però és que continua sent cara
0: sí, sí,
1: a dia d'avui.
0: Molt bé.
1: Per
0: doncs,
1: tant, bueno...
0: Això de concerts hem parlat.
1: Això de concerts. Bueno, tinc un últim.
0: Sí.
1: Un últim. També per aquest cap de setmana. És una mica diferent. I és el Tiny Desk català. L'altre dia em van parlar del Tiny Desk com a tal,
0: sí,
1: no? El de la firma, el de la signatura, l'original. Però és que el Bar Bocata, que és un restaurant, bar, ara molt de moda, d'aquests dels modernos de Barcelona, doncs...
0: Els segueixo, però no sé per què, perquè... O sigui, és conegut fins al punt que jo els estic seguint i dic,
1: ai,
0: no sé ni on és aquest bar, ni quan aniré jo aquí, però, veus, dicen, també li passa que coneixem aquest lloc, però jo no sé si aniré mai, però sé que s'està movent, saps?
1: Sí, s'està movent.
0: Que es fan coses aquí.
1: Sí, sí, sí. De fet, bueno, el Bar Bocata, que és superconegut pels seus macarrons...
0: Ah, vale, macarrons.
1: Sí. Bueno, macarrons i altres coses.
0: Tu
1: perquè...
0: creus que els hauré seguit per això? No ho sé.
1: No
0: és que
1: sé,
0: a vegades segueixo coses que després dic...
1: Bueno, per estar allà, no? I després sí, dius...
0: Ara m'estic traient moltes coses, eh? No sé si us està passant, de treure'm gent de l'Instagram.
1: Jo m'estic traient
0: també.
1: Esteu
0: en aquestes o sóc jo? Que m'he cansat.
1: No, jo també m'he cansat. Però
0: perquè
1: estic
0: traient-me gent, bars, coses que dic, aquest influencer per què segueixo? Si no tinc res a veure, ni m'agrada el que fomenta, ni res, estic en
1: neteja,
0: això.
1: Neteja.
0: Però Bar Bocata no és el cas, perquè el segueixo.
1: Doncs el Bar Bocata, com bé dius, doncs, està, no, en aquest moviment de... Mm. Bueno, és conegut, ja no igual tant com pa, o sigui, pel seu menjar, que també,
0: clar,
1: sinó sí, per totes les altres coses que fan, doncs per estar al boca a boca de tothom, sí, no? Llavors fan unes sessions gratuïtes de concerts amb un format molt similar al Tiny Desk, així com molt que íntim, molt, molt reservat, de 4 cançons per artista, vull dir que és algo curtet i com algo molt, molt amè, no?
2: Molt bé.
1: Que després pots veure a YouTube, en plan de forma gratuïta, oberta i sense cap tipus de complicació. Llavors el que ofereix és aquest format que es diu Seran 4 cançons, com literalment és el que és, el Barbocata de Travessera de Gràcia, el 86, perquè crec que ara n'hi ha un altre Barbocata, si no m'equivoco.
0: No arribem a tant.
1: Bueno,
0: no arribem
1: crec
0: a
1: que
0: n'hi ha
1: dos.
0: Sabem que,
1: dos,
0: és algo que has de seguir, però no sabem més.
1: Bueno, doncs està allà, llavors està organitzat pel Club Social Karma, amb artistes locals i bueno, ja està molt bé. Bueno, almenys la cartellera que hi ha, doncs
0: home,
1: està
0: sí,
1: força bé. Va actuar Maria Jaume, vale, el dia 26, que ara he portat un trosset, perquè com ens ho hem perdut, doncs
0: molt
1: està bé,
0: bé
1: recordar-ho i no tenir com aquesta sensació de ens ho hem perdut, no?
0: Perfecte.
1: Després també actuaran la Gavina, l'Al·lèrgiques al Polen i la propera, que és aquest cap de setmana, és la Ludwig Bank. Mai sé pronunciar.
0: Ludwig Bank.
1: Jo a tota estona
0: no sé
1: miro al...
0: És molt difícil. I Ginasta, que a mi m'agrada molt,
1: Ginasta,
0: que és un grup d'aquí, que ho
1: sí,
0: està patant. Doncs anem amb Maria Jaume, amb aquest fragment.
1: Sí, amb aquest
0: i
1: tall.
0: I després ens comentes si s'assembla al Tiny Desk una mica el tema gravació i tal.
1: Vinga.
3: Hola a tothom, com esteu? Moltes gràcies per venir avui, moltes gràcies al Club Social Karma per convidar-nos al Barbocata. Estic molt contents de ser aquí, de fer aquestes 4 cançonetes. Espero que us agradi molt i abans de res vos presentaré la meva banda que m'acompanyarà avui, que és preciosíssima, la Maria Drové, en Rodri Hernández, en Lluís Cabot, la Clara Bosch i en Àngel Gelabert.

0: S'assembla al Tiny Desk amb aquest...
1: Sí, i a més amb aquesta signatura catalana.
0: Sí.
1: Sí. No, no, trobo una iniciativa molt xula, la veritat.
0: Molt bé.
1: Perquè al final...
0: Qui es pugui copiar i replicar, doncs copiem-ho.
1: Exactament.
0: I ho fem amb la gent d'aquí.
1: Exactament. I a més, el que em sembla molt bé és que és gratuït. Vull
0: clar,
1: dir,
0: això està molt bé. T'has de...
1: T'has d'inscriure i també hi ha sortejos, si no m'equivoco, també amb cortesia d'Adam, que fan com aquesta col·laboració, no? Perquè entenc que, clar, hi ha d'haver-hi una part de finançació
0: clar,
1: per
0: sí,
1: part
0: sí.
1: Dels artistes. Però... bueno, és gratuït, 40-60 persones com a molt de capacitat, perquè és veritat que els barbocates no són gaire grans, per tant allò és molt recollidet, però el que comentàvem abans de que els concerts en format així més petits sempre s'escolten molt millor. Sí. És que et dona la sensació que estàs allà doncs, amb uns amics, com
0: clar,
1: jo el dissabte.
0: Ui,
1: que em carrego.
0: No passa res, no passa res.
1: Nen. Em carrego l'estudi.
0: Molt bé, doncs el Barbocata seran 4 cançons, no?
1: Sí.
0: Podem buscar també al YouTube per recuperar aquests moments que jo crec que generen molt màgics. Anem amb més temes, més enllà de la música.
1: Sí, ja sortim de la música, i és que aquest cap de setmana és el Poblenou Open Day. Veus, aquí no està la data bé, però no passa res, perquè jo la sé que està bé, està bé. Simplement hi ha hagut un error d'escriptura. Demà dissabte, dia 9, serà de 11 a 11, vull dir, tot el dia, i és gratuït també. Llavors, hi ha més de 50 activitats gratuïtes a tot el districte creatiu de Poblenou.
0: És un barri que no hi vaig quasi
1: no?
0: mai.
1: Mira, doncs jo igual és el barri de Barcelona, però més que res, no tant per, bueno, perquè m'agrada i perquè és agradable, però també per la seva facilitat d'aparcament que té.
0: Sí?
1: És el barri més fàcil d'aparcar a tota Barcelona.
0: Mira, veus? Això, punt a favor.
1: Punt a
0: I
1: favor.
0: És veritat que l'últim cop vaig anar a una exposició molt interessant,
1: molt bé.
0: De fotografia i una altra fira de poesia i coses així culturals que són potents,
1: sí.
0: Però ara fa temps que no em passo. Què tenim així destacats?
1: Doncs mira, tenim el Disseny Hub de Barcelona, el que està a les Glòries.
0: Sí. Aquí val la pena.
1: Aquí
0: ja,
1: val la pena, perquè
0: pel
1: sempre, doncs, mira, et dones una volta, també tens el parc davant, que és
0: sí.
1: El nou parc i tal, que després ara també en parlarem. Hi ha unes portes, bueno, hi ha portes obertes, gratuït tot, amb exposicions, vull dir que no falla, de 10 a 8 de la tarda. També a la plataforma, que també és com un lloc de... Bueno, d'exposicions i creatiu, l'Opening de Esfinges de Blanca Haddad amb DJ, performance poètica també des de les 3 del migdia. A la Universitat de Bau també fan una vermutada de 12 a 2, concert de Perdón Domingo a les 5 de la tarda i DJ set a partir de les 6. A la Barcelona, la FX Barcelona Film School, també portes obertes i el terrat també obert perquè tu vagis allà, per l'estona i vegis les instal·lacions. El Bridge 48, que també són uns estudis creatius que estan oberts, hi ha processos en viu, sessions espontànies, barbacoa... I el Palo Alto, que també està per
0: sí.
1: allà, l'Art en Connexió, Art Català i Ucraïnès.
0: Mira, quina combinació.
1: Sí, una combinació així curiosa.
0: Molt bé.
1: I d'altres coses ja també, doncs al Teatre Nacional i a la Sala B, que també hi ha descomptes, a la Sala Petit Club, bueno... Podeu mirar que tot està a internet penjat.
0: I acabem amb una última proposta.
1: Sí.
0: Que res té a veure amb altres coses que ens vas explicar.
1: No, res té a veure, però jo sempre que són cosetes curioses a l'aire lliure i gratuïtes, doncs pa'lante. Al Parc de les Glòries, doncs mera propet d'això que estàvem comentant ara, s'ha consolidat ja un quiosc especial de jocs de taula. Llavors, allà vas a... Bueno,
0: que bé,
1: sí,
0: no ho sabia.
1: És confusió com una ludoteca oberta i és un espai que ofereix 200 jocs de taula que tu pots anar, agafar, utilitzar i ja està.
0: Que bé.
1: Sí. Llavors, hi ha de tot, des dels clàssics fins, bueno, tot tipus d'edats, també per nens, per, bueno, de tot. Llavors, l'objectiu és fomentar la cohesió social, la intergeneracionalitat i el contacte...
0: I deixar les pantalles una
1: exacte,
0: mica,
1: i el contacte amb l'exterior.
0: Els jocs de taula sempre desenvolupant l'estratègia, la intel·ligència...
1: Exacte, sí.
0: Molt bé, doncs m'ha encantat aquesta recomanació, que també m'apunto,
1: sí.
0: I Neus, agrair-te que ens acompanyis un divendres més.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: Igualment.
0: Gaudeix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents de Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. I Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà l'onzena jornada d'aturada des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I en mobilitat, situació normalitzada a la majoria de vies catalanes. Només un accident a la C15 a Font-rubí, direcció Igualada, deixa ara un carril tallat per la retirada del vehicle accidentat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
5: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
6: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
7: Diumenge 10 de maig, a partir de les 11 hores, veniu a Festa Esplai, la gran festa de l'educació en el lleure de Fundesplai, al Parc Nou del Prat del Llobregat. Aquest any la Festa Esplai fa 40 anys. A Festa Esplai trobareu espectacles infantils, música, circ, jocs, màgia i més de 50 activitats lúdiques i educatives per infants, joves i famílies. A més, feu un tas de colònies i casals d'estiu. I aquest any, gran festa del ball amb els artistes Su, David Res, Sara Roy, Edu Esteve, Mamaduixa, Lluís Sánchez i Cesc Sant Salvador. Diumenge 10 de maig, Festa Esplai al Parc Nou del Prat del Llobregat. Us hi esperem.
8: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.

0: Fernanda Prado.
1: Acabem la setmana parlant de festes. No ens pot faltar el Xamosa i Galana amb José Luis Auñón.
2: Bon dia i benvinguts al Xamosa i Galana, com cada 15 dies parlem de festa, parlem de cultura i parlem de tradicions. I avui ens quedem al Prat. Estrany amb el meu programa, perquè normalment marxem fora, perquè, com sempre dic, les festes del Prat ja les tracta el Prat Ràdio molt bé i ja convida els seus, a la gent que fa aquestes festes. Però avui sí, avui toquen els 30 anys de Prat i Folk. Pues bon dia i benvinguts a aquest especial dedicat al Prat i Folk 2026, la gran festa de la cultura popular catalana que celebra enguany el seu 30è aniversari. El Prat del Llobregat, durant els pròxims 40 i pico minuts que durarà avui aquest programa extraordinari, en parlarem de la seva festa, del Prat i Folk, de la música, de les tradicions, de l'esperit comunitari, d'un esdeveniment que reuneix gegants, castellers, sardana, diables, ball de gitanes, bèsties de focs i segur que alguna entitat ens deixem por ahí, però no voldríem. Gastronomia i concerts, perquè també tindrem halà. Com sempre, el Prat i Folk ja és tradició amb aquesta paella gran per tots. Però bueno, disfrutem del Prat i Folk, que són dos dies, quasi. Un dia i mig, ho suposem. Comencem! I per això tenim avui a la majoria d'entitats de la cultura popular de la nostra ciutat que participaran amb el Prat i Folk. Bon dia, Marc.
3: Bon dia.
2: El Marc ve en representació del NUS.
3: Això mateix.
2: El Sergi.
4: Bon dia.
2: Bon dia. En representació de...
4: del Vall de Diables.
2: Vall de Diables. La Neus.
5: Bon dia.
2: Bon dia, en representació del Delta.
6: La Clàudia.
2: De
6: Vall de Gitanes.
2: Vall de Gitanes. Tenim ja un autèntic fan d'aquesta ràdio que està assentat moltes vegades amb aquesta taula i molts matins. Jordi Gili, bon dia.
7: Bon dia, tingueu. Bon, en nom d'amics de la sardana en aquest moment.
2: De la ciutat, jo crec de la ciutat, avui, no, Jordi?
7: Sí.
2: Sí, dels 30 anys.
7: Tutti a torbe.
2: Dels 30 anys. Avui farem això, partícip de la persona que porta 30 anys amb el Prat i Folk. Uh-huh. Que la majoria d'aquí, jo crec que no ho havíeu ni nascut, no?
4: No.
2: No? No? Sí? A Caro el que ens faltava...
7: però feia poquet, encara...
6: Una mica.
2: Dels gegants del Prat.
6: Sí.
2: Bon dia, Caro.
6: Bon dia.
2: Bon dia. I aquí el que parla, que també s'ha xupat els 30 anys de Prat i Folk, encara que sigui de quan en quan una mica oriundo, perquè ja sabeu que jo vinc de fora, no sóc d'aquí, de la ciutat. Però parlem-ne d'aquest Prat i Folk que ens espera i què podrem trobar. Marc, explica'ns una mica. Comencem divendres?
3: Sí, la veritat és que, bueno, des de... som junta nova, no? És l'any de la nostra estrena. Vam començar ja amb l'home dels nassos i, bueno, comencem amb molta il·lusió el Prat i Folk. I com dic, som nous i anem aprenent d'una mica del que hi ha aquí, no? De totes les entitats, del que s'ha fet. Aquí el company al meu costat, Sergi Asensio, ha fet, començant per l'inici, no? Jo ja no em fico ni en el primer dia, comencem amb com hem format aquesta festa, però amb els consells, amb les opinions, i crec que bueno, com són 30 anys, no es fan qualsevol dia, doncs s'ha fet el Sergi, ha fet una recerca de tots els cartells, hem fet una miqueta d'història d'aquest Prat i Folk en part per poder fer el col·loqui que començarem dissabte amb aquest col·loqui, que és un acte que no hem fet mai per celebrar els 30 anys. Hem fet un estudi de què s'ha fet, de com es va iniciar, de quines van ser les idees inicials per fer aquest Prat i Folk, no? Perquè a dia d'avui, pues, el Prat és una ciutat molt rica en quant a cultura i bueno, ens ha semblat un repte i esperem que puguem gaudir tots dissabte, si tothom ho permet, i bueno, la meteorologia també, com no, que ja estem una miqueta espantats, però bueno.
2: Bueno, esperem que no. El Prat i Folk va néixer ja fa 3 dècades. Uh-huh. Com una iniciativa de les entitats de cultura popular del Prat per mantenir vives les tradicions populars catalanes.
3: Això mateix.
2: En un principi el Prat i Folk el muntava a l'Ajuntament.
3: Sí.
2: L'Ajuntament portava la gent, portava els convidats, però l'edició del 2026, que ja fa uns anys que organitza el NUS, té un significat especial. Es compleixen 30 anys. I per això el programa inclou una tertúlia commemorativa, com tu deies, Marc.
3: Això mateix.
2: Dedicada precisament a repassar l'evolució del festival i el seu impacte de cultura a la ciutat. Jo crec que el canvi del Prat i Folk ha sigut... De la nit al dia.
3: Això mateix, com bé deies, José Luis, el Prat i Folk va néixer per part de la Junta. Corregiu-me si m'equivoco, perquè
2: de moment,
3: és una miqueta el que... Per part de l'Ajuntament, per fer el maig, abans no hi havia tantes festes, com ara tenim cada cap de setmana, quan no és la bicicleta és el riu, quan no la carxofada 1, quan no la dorla amb el jazz, sense el jazz, no? Pues abans el Prat, el que dèiem, no? Estava gegants, diables i sardanistes. L'Ajuntament vol impulsar una miqueta el folclore a la nostra ciutat i ho fa portant gent externa a la ciutat, com per exemple de cultura popular catalana, també pues, han vingut d'arreu del món, perdó, d'arreu del país, pues, dolçainers, balladors, i llavors aquesta festa, si no m'equivoco, la primera edició és a la Capsa, on es comença pues, a compartir aquesta afició pel folklore, per la tradició, per la cultura popular. Llavors el NUS no estava, vamos, ni estava ni existia, i no sé si existia l'esclat, vull dir,
2: se l'esperava.
3: Se l'esperava. Llavors és una miqueta la idea com va naixent. Després què passa? Crec jo, l'evolució, dolenta no, diferent sí. Les coses van evolucionant, la ciutat va agafant força, la ciutat va creixent en quant a entitats, les entitats anem proposant, anem fent, i bueno, pues a dia d'avui tenim un cercavila del nostre seguici, sinó una exposició del que fan les entitats de cultura popular durant tot l'any, a part de la Festa Major i Sant Pere, que avui dia tenim, pues ens trobem amb el Prat i Folk, que és on exposem, fem els tallers, fem un dia de convivència per nosaltres, no? A part de per demostrar a la ciutat el que fem, el que tenim, pues una miqueta són uns dies molt nostrats. Crec que és una miqueta la idea que tenim de Prat i Folk, i bueno, pues també està molt bé. Seguim mantenint aquesta part de colles convidades, d'anar aprenent pues, de tradicions d'altres llocs, però és una miqueta el que fem. Tot això que estic dient, com bé he dit, ho parlarem, es tractarà amb diferents persones molt arrelades a aquesta festivitat el proper dissabte a 11:45 al Fondo d'un Peixo, amb aquest col·loqui dels 30 anys del Prat i Folk.
2: Molt bé. Ens podries adelantar una mica qui serà en aquesta taula i qui podrà estar en aquesta taula?
3: Sí, la veritat és que de carrerilla no m'ho sé, però em sembla que tindrem el Quim Bartolomé, tindrem a la Irma, tindrem, no sé si estarà Sergi el Pau Ruiz, bueno, encara no, si et dic la veritat no m'he estudiat tots els noms, els tenim al grup de la Junta, el Rafa Millán, recentment jubilat de Cultura, i bueno, tindrem alguns membres així històrics d'aquesta festa.
2: El Prat i Folk no només és una festa, és un punt de trobada de generacions, no? I ara ho deies.
3: Sí.
2: Perquè amb la gent que has dit, la generació està una mica alta, està una mica alta, però tenim també algú de la joventut.
3: Sí, algú, bueno, vull dir, serà una tertúlia, no crec que t'enganyaria, si et dic algun nom, perquè no ho tinc tot clar, però com bé m'hem dit, pues, per parlar d'aquesta festivitat amb 30 anys, pues, suposo que qui estaven allà al peu del canó quan es va iniciar, qui ens pot explicar com són les primeres idees i qui han vist l'evolució, pues, són aquests noms que hem nomenat. Que proposaré que el Jordi Gili estigui també sobre aquesta tertúlia, perquè crec que
7: no,
3: sí, no, encara no, que faci amb el cap...
7: No.
3: Sí, Jordi, deixa que t'engatussem una miqueta, home.
7: No, entre altres coses, perquè en aquell moment Amics del Sardana ni participava en el Prat i Folk, o sigui que no... Sincerament,
3: no.
7: Ho dic en el sentit de que, sincerament, no... Els inicis del Prat i Folk, sincerament, no els recordo massa.
3: Nosaltres
7: no podria aportar gran cosa.
3: A base d'estudiar l'arxiu i una miqueta la història, parlar amb bastanta gent, sí que hem pogut anar esbrinant, pues, bueno, quina va ser la finalitat d'aquesta primera edició del Prat i Folk, que va ser una miqueta el que he dit, no? aprendre a formar-nos, conviure amb gent que compartia la mateixa afició que nosaltres, com he dit, per la cultura popular.
2: El Prat i Folk, com deia el Jordi, bueno, alguns el recordem una mica així perquè el Prat d'Hivern va passada. Començar de passada, el van començar a la capsa. Jo recordo la imatge aquella que sempre he preguntat on haurien anat a parar. Teníem uns pollastres, al cap de pollastre, que estaven a la façana de la capsa, que tenien una espècie de trompetes, tocaven unes trompetes, que eren supermacos, que suposo que això nadie sabe on estan ni s'ha recuperat. Però hauria estat molt xulo recuperar aquells pollastres per aquest 30 aniversari. Aquesta primera part del programa, que farem després una petita pausa, estaria guai això de parlar una mica del Prat d'Hivern, no? Dels 30 anys. Després ja parlarem de les activitats que es faran aquesta setmana, però de les nostres vivències, no? Encara que la majoria sou molt joves, però què ha sigut per vosaltres el Prat d'Hivern, no? Bueno, anem allà, passem el dia, però jo crec que no, que el Prat d'Hivern per tots és conegut, per la gent de la cultura popular, com el dia amb el qual ens reunim tots allà, tota la cultura popular del Prat, i és el nostre dia. Per Festa Major també estem tots junts, però aquell dia anem tots una mica de crèmio.
3: Vale. Aquell dia és el dia de la ciutat, aquest dia és el dia de la cultura popular.
2: I bueno, faia la conya jo de la paella del migdia, però bueno, però que és un punt molt important, no? Perquè estem tots allà, dinem allà, ens riem, ens ho passem molt bé. La paella, pues, la disfrutem tots, o portem alguna cosa que no sigui paella, els que no volem paella. Però la qüestió és estar tots junts, no? Fer la tertúlia després del cafè.
3: Això mateix. Jo, contestant una miqueta el que dius, ja donem pas a la resta, que sembli que sí, estem sí, només sí. Tres. Jo, per mi, el Prat d'Hivern, un record que tinc és la meva primera forca, vull dir, els tallers. A mi m'encantava veure els gegants de nen, i de nen, pues, jo què sé, poder et fa vergonya demanar al mig d'un cercavila, ai, a la colla, no sé què, però anaves allà al fons d'un peixo i era com, ho tenies tot. Podies ficar-te dins d'un capgròs, dins d'un gegant, t'ensenyaven les primeres puntades del que era una sardana, agafaves el pal dels bastoners i portaves una forca, que jo crec que era una miqueta el que més il·lusions feia a tots, que feies cua i tornaves a fer cua i quan ja portaves 5 carretilles et deia el Quique, para un poco, no? Vull dir, jo, per mi el Prat d'Hivern, que des del punt de vista del nen que era aquest, era poder gaudir ser la cultura popular, no veure-la al carrer, no, era poder ser el que admiràvem, que és el que admiren tots els nens. I bueno, no sé els meus companys què pensen.
0: Jo vull afegir que jo, bueno, com el Marc, ens ha passat molt cops que jo he vist la cultura des de fora, i això, a mi m'ha agradat sempre els gegants, sempre he anat a veure gegants, però que el Prat d'Hivern, que era el dia que des de petit començava a fer les primeres puntetes per estar dintre la cultura, tot i no sabia gaire bé qui eres, perquè jo recordo ser molt petita i això, agafar la primera forca, que et feien fer els castellers que et pujaven i feies com una mica d'equilibrisme i dic, uau, o sigui, això m'agrada, i era com que ho deixaves de veure com des de tant de fora i eres partícip durant un dia de la cultura del Prat. I després jo crec que això també ha sigut un gran impuls per molts dels que estem aquí, poder estar aquí, perquè si no ja hagués estat al Prat d'Hivern, jo com a mínim segurament no estaria aquí. I bueno, els meus pares també, que eren els primers que, pues, amb molts altres nens ens portaven a tots els cercaviles, a totes aquestes coses.
2: Jo crec que el Prat d'Hivern ens ha enganxat més d'un, no? I aquí a lo millor no, però hi ha molta gent de la cultura popular catalana del Prat que es va enganxar el dia del Prat d'Hivern. Allò, encendre la massa, no? Patar allà amb el traje que venia 4 o 5 talles més gran, tocar un tabal o jo què sé, o fer pinya, per exemple, no? Fer pinya o passar pels ombros dels castellers, o picar crestes amb el seu inici, amb el ball de bastons. Bueno, jo crec que el Prat d'Hivern ens ha enganxat a molts. Però vosaltres no sé si ho recordeu, però el Prat d'Hivern havien portat molta gent de fora, sobretot. Gent de... Jo recordo, quan hi era la Maite Besora portant el tema de cultura popular, no, que ens trucava. Coneixeu gent de Girona, perquè aquest any el Prat d'Hivern va de les comarques de Girona, fins i tot de comarques de la Franja, i gent de lo que tu deies, de fora de Catalunya. De València, inclús.
3: De Navarra van vindre un any, de la mà de la Colla Delta, em sembla.
2: Sí,
3: que van
2: sí, sí, correcte, correcte.
3: Van fer nit i tot, i van fer un cercavila el divendres a la nit amb unes dolçaines. Jo me'n recordo d'això, i fora del Vall de Gitanes, que va ser el que, d'on va néixer, d'allò que
0: la nostra...
3: tu parlaves, José Luis, d'aquella sobretaula.
2: Quiero ser gitana.
0: La nostra primera quedada de...
3: amb l'Alejandra.
0: La nostra primera quedada informal totalment de gitanes va ser un Prat d'Hivern amb molta cervesa a sobre, dient, pues nosaltres a Festa Major ens estrenem fent això, perquè estàvem els de Vilafranca, si no m'equivoco.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: I nosaltres dient, Pues no sé com ho farem, però a Festa Major nosaltres sortirem i farem el que
2: I
0: està fent.
2: I de Franca o Ribas, era?
3: Sí, em sembla que era...
0: Ribas. Sí, sí, sí. Però recordo això de veure's tots i pensar no hem assajat a la nostra vida. Molts no havíem ballat a la nostra vida.
3: I quin agost, i quin juliol, i quina calor allà... No teníem ni el pal, per ballar, vull dir, un dia fèiem amb un pal llarg, l'altre dia amb una vara de cortina, l'altre dia amb un tub que trobàvem i cordes, al principi cordes. I ara...
0: Era un tub de l'Heroi Merlin amb corda.
3: Ballar amb cordes és molt fotut, que la cinta és plana, però quan es feia el nus a la corda potser estava 40 minuts parant l'assaig i ho tornàvem a fer, però va ser molt entranyable.
2: Sí, ara que parlaves del pal, perdoneu,
0: no.
2: Ara que parlaves del pal, parlaves del Ball de Gitanes, m'agradaria avui, després de 30 anys, fer-li un homenatge amb algú.
0: Sí.
2: Amb algú costa, eh?
3: Sí.
2: Amb algú que ha viscut 30 anys a Prat i Folk, sí. Des de Gegants a Diables, a Vall de Gitanes, a Diables del Prat. Aquest és el Jordi, sí. El Paquirrin.
3: El nostre estaquirot.
0: El primer
2: estaquirot. I des d'aquí li vull enviar una abraçada molt forta, uh-huh. I que l'esperem veure al Prat i Folk, perquè es mereix estar amb aquest Prat i Folk. Jo demanaria un aplaudiment pel Jordi.
3: A més, està força recuperat, eh?
2: Molt,
3: no sé si l'hem vist pels carrers,
2: sí, sí.
3: De la ciutat, però està
2: sí,
3: força recuperat.
2: Molt contents tots.
5: Sí.
3: Com que si ens estàs escoltant, fes el favor de vindre, eh? Fes el favor, home, de vindre, si no t'anirem a buscar.
0: I esperem que el Lucas també vingui,
3: home,
0: que si
3: tant.
0: No vol...
3: Si no està el Lucas, no hi ha Prat i Folk.
0: Efectivament,
3: tampoc,
0: com no estigui el Lucas, no hi ha Prat i Folk. Que pleguem tots i deixem el pal. I...
2: Bueno, continuem parlant del Prat i Folk. Jordi, la teva versió del Prat i Folk, encara que diguis que als principis no hi eres,
7: sí, no,
2: però has estat molts anys involucrat al Prat i Folk.
7: Jo, la meva versió del Prat i Folk seria com molt positiva en el sentit d'aquesta metamorfosis que s'ha produït, que en un principi era un acte oficial, per entendre'ns, perquè, bueno, hi havia els grups de cultura popular que hi havia en aquell moment, que pràcticament eren Gegants i Diables i poca cosa més, l'aportació de l'Ajuntament, i això ha anat canviant, i ara la cosa és al revés. Hi han, durant aquests anys han nascut, doncs, els Picacrestes, el ball de les Gitanes, un altre ball de Diables, no sé si és el que més interessa aquí al Prat, però bueno, és el que hi ha. O sigui, han anat naixent Castellers, i això ha fet, doncs, que en aquest moment sigui les pròpies entitats, el propi NURS, que és qui coordina tot això, i ha fet, doncs, que això tingui una vida pròpia, amb el suport de l'Ajuntament, com no podria ser d'altra manera, però amb la iniciativa de les entitats. I això és lo bonic. I per tant, doncs, la meva valoració és molt positiva, perquè inclús, doncs, i això ho hem d'agrair a les darreres juntes del NURS, i ara parlo com a amics de la sardana, el fet de tenir la sardana com un dels punts centrals de la festa del Prat i Folk, o de la festa de les festes de Sant Pere i Sant Pau, bueno, pel fet d'entrar, doncs, de formar part també dels inicis del NUS, i per tant, ja dic, la meva valoració és molt, molt positiva i interessant. Jo, bueno, les meves arrels són vilafranquines, i sempre comento que la primera vegada que aquí al Prat hi va haver-hi, per una festa major, el Cercavila, que es feia la vigília de la festa major, que llavors hauria ser el dia 25 de setembre, la primera vegada que va haver-hi aquí al Prat, en el Cercavila aquest, una colla de diables, em vaig portar jo els Diables de Vilafranca, i en aquí al Prat això ni se'n parlava, però a partir d'aquell moment va haver-hi uns quants que van dir, cony, això no estaria malament. I em sembla que van venir durant amb dues festes majors, no ho recordo exactament, però crec que van ser dues festes majors que van venir, 10 o 12 Diables de Vilafranca, que haurien cobrar 4 duros per la miqueta dels 4 petardos, tots allà

0: primer el mes d'agost a Vilafranca i el mes de setembre aquí al Prat.
1: Has tingut el Diabòlic ara també a Vilafranca, el Correfoc Diabòlic, que també ha estat una bogeria els que sí, han participat sí. Allà. Neus, no te m'escapes, et queda un minut abans de fer la pausa. Per tu, el Prat i Folk, ràpidament.
2: Doncs, clar, jo, per tu, doncs, des que vas néixer, no?, el Prat i Folk, així. Clar, jo, moments que em recordo molt és quan el Llevant del Prat vau fer la trobada al Baix, també, al Prat i Folk, no sé, molt... O quan, no sé, Diables també va petar, no?, que em recordo molt, com ha dit abans, al Mar, no?, els tallers... No sé.
1: Ara parlarem dels tallers, que és una cosa molt important al Prat i Folk. Us deixem una estona amb els serveis informatius i tornem en res, amb una estoneta petiteta.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Profim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
2: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
3: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
5: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
6: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
7: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
8: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: Son dos quarts d'una.
0: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
1: Bon dia, els parla Lluís Rodríguez Alonso. La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per les activitats d'estiu, una xifra similar a la de l'any passat, i un any més estarà centrada en el benestar emocional d'infants i joves. Sota el lema Un estiu per viure, l'objectiu és aprendre a tenir cura d'un mateix, dels altres i també del planeta. La campanya d'estiu durant el tret de sortida aquest cap de setmana amb la Festa Esplai, que arriba, a més, a la seva 40a edició. Escoltem que reixifra.
9: Comptarà amb més de 50 activitats, amb algunes sorpreses, precisament amb el manifest, amb la lectura del manifest dels joves que venen de Portugal i de Catalunya al voltant de la salut mental, i un munt d'activitats.

0: activitats que, per gaudir amb família, amb el grup d'amics, etc.
1: Fundesplay va comptar el 2025 amb més de 104.000 participants en les activitats d'estiu i prop de 178.000 en els programes escolars. Durant tot aquest mes de maig s'organitzen xerrades i activitats per donar a conèixer el model d'economia més sostenible i respectuosa amb l'entorn i la societat. Parlem del maig cooperatiu, una economia que Prat té una presència destacada en el teixit empresarial de la ciutat. Així destaca el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament, Juan Carlos Moreno Roig.
2: El teixit cooperatiu de la nostra ciutat és un teixit molt important. És un teixit viu, real i que està reconegut. I això no és casualitat. Això és resultat d'una feina de molts anys entre administracions i entitats d'economia social i cooperativa.
1: L'arrencada oficial ha estat amb el Capri com a telador de fons, amb la xerrada Migracions, Drets i Treball, a càrrec d'entitats de l'economia social i cooperativa i de l'Ajuntament del Prat. El Partit Folk arriba aquest cap de setmana a la seva 30a edició. La Federació d'Entitats del Lluç organitza un programa per a tots els públics que comença avui mateix amb la projecció de documental Veieu ben fort, Diables Rauxa, a la nau. Demà l'epicentre serà al Parc del Fondo d'en Peixo, amb un esmorzar i un col·loqui dedicat als 30 anys. I a la tarda començarà amb la plantada i la cercavila de totes les entitats del Lluç que recorrerà als carrers del nucli antic. Al vespre, sopar popular, l'actuació de Diables i també música fins ben entrada la nit a la plaça Xavier Ruiz Milla.
3: Esports.
1: I als esports, demà a les 6, el Cebre disputa la tornada de l'eliminatòria de campions contra el Mollerussa. D'altra banda, també demà, l'Ebre disputa la penúltima jornada de Lliga. Des de les 4 de la tarda s'enfronta al Castelldefels al Sagnier amb l'objectiu de certificar matemàticament el play-off i revertir la mala dinàmica de les últimes jornades. Dos partits que podreu seguir en directe al Prat Esports. Aquests són alguns dels titulars que destaquem i que ampliarem, com sempre, a partir de la 1 a l'informatiu migdia. Fins ara mateix.
4: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
5: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
6: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
8: Diumenge 10 de maig, a partir de les 11 hores, veniu a Festesplai, la gran festa de l'educació en el lleure de Fundesplai, al Parc Nou del Prat del Llobregat. Aquest any la Festesplai fa 40 anys. A Festesplai trobareu espectacles infantils, música, circ, jocs, màgia i més de 50 activitats lúdiques i educatives per a infants, joves i famílies. A més, feu un tas de colònies i casals d'estiu. I aquest any, gran festa del ball amb els artistes Su, David Res, Sara Roy, Edu Esteve, Mamaduixa, Lluís Sánchez i Cesc Sant Salvador. Diumenge 10 de maig, Festesplai al Parc Nou del Prat del Llobregat. Us hi esperem!
9: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
10: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Després dels serveis informatius, tornem a la festa, tornem al Pratifol, 30 anys, Déu-n'hi-do. I comencem una mica ja amb programació, encara que abans s'ha escapat la Carol, que no ens havia parlat, no ens havia dit res. La Carol fa poquet que s'ha incorporat a la colla de gegants del Prat i, bueno, pues, també és això, no? La novetat de parell al Pratifol. Quants portes, Carol, de Pratifols?
1: Amb gegants serà el segon.
0: Serà el segon.
1: Sí.
0: Bueno, pues, l'any que vas començar, què vas trobar?
1: Jo he viscut el Pratifol com en tres etapes. Quan era jove, que també feia poc, com que havia
0: començat. Fa poc, començat. Això?
1: Bueno, a veure, ja tinc una edat. Però quan era jove m'agradava a la cercavila, no anava tant als tallers i tot això, però després va haver un canvi gran quan ja vaig ser mare, que anava amb la meva filla, i llavors sí que ho vivíem tot molt, tant la cercavila com anar allà a veure els gegants, que li agradava molt. I després un canvi molt gran ja de viure-ho des de dins de gegants. L'any passat va ser molt xulo fer això als tallers, que aquest any després explicarem els canvis que tenim als tallers, que són molt guais, i viure-ho des de dins sí que tens aquesta sensació de pertinença, no? de que és el nostre dia, és molt guai.
0: La Carol ens ha donat aquesta visió, no? Que fa un any que està al Pratifol d'algú nou, sí. Que s'ho passa molt bé, sembla ser. Parlem-ne una mica ja de la programació, no? El Pratifol. Comencem divendres a les 19:30, Sergi.
2: Tindrem amb el Ball de Diables posarem el documental Rauxa del 3CAT i és bueno una mica per donar un tret de sortida, estar tots a la nau i fer una mica de caliu. Al final la nau no és un magatzem, és un espai de creació, un espai per estar tots en conjunt i volem, bueno, això, a fer una prèvia pel sopar. Al final és una mica l'excusa per poder fer un sopar i sentar-nos tots junts en una taula i passar una bona estona prèvia a Pratifolk.
0: I patar la xerradeta una estona.
2: També,
0: i
2: exacte.
0: De què va una mica? Ens pots explicar una mica de què va el documental?
2: Bueno, el documental és un Ball de Diables.
0: Ens ho explica millor a Carol.
3: És un documental que recull diferents històries del Ball de Diables de Catalunya fins a la creació de Ben Dia. Si no tinc mal entès.
0: Bueno, segur que sí.
3: I són diferents etapes i diferents processos que van arribar a crear tots els Ball de Diables que hi ha ara mateix i a recuperar alguns que s'havien perdut i aquestes coses.
0: A més, ara el Ball de Diables de tota Catalunya està en un moment molt important perquè, com ja sabeu, s'ha convertit en una xarxa de Ball de Diables, la qual està tenint un gran impacte a tota Catalunya. Hi ha entitats que es volen ja afegir. Es va fer una primera trobada fa poc, bueno, l'any passat em sembla que ja va ser a la plaça del Rei, amb la qual van participar la majoria de Ball de Diables de Catalunya, amb la qual també va participar el Ball de Diables de Barcelona. Jo vaig ser-hi present, va ser un moment molt emotiu i molt important amb el món dels Ball de Diables. I bueno, pues, ja també era hora, no, que els Ball de Diables es constituïssin en una gran entitat que aglutinés la majoria de Ball de Diables. Així amb la part més oficial. I passem a l'assaig obert de Castells. No tenim a ningú a Castells, però la majoria d'aquí hem estat amb alguna tarda, amb algun vell, a fer assaig obert i passant-ho bé. I veniu, perquè segur que algú s'enganxarà la setmana que ve a nosaltres a fer Castells, a passar-s'ho bé, a fer pinya, i faran entregues de més camises blaves, com sempre. A les 21:30 tindrem un sopar popular a càrrec d'aquí.
2: Del Ball de Diables.
0: Fareu per sopar, què fareu?
2: Farem unes hamburgueses. Sí. Bueno, els tiquets ja els hem venut i posarem allà les brasses i també qui vulgui pot portar la seva carn. Vull dir, no només farem les hamburgueses. Nosaltres organitzem aquesta part, però les brasses estaran obertes a tothom.
0: Haurà sopar per veganos, també?
2: També, hi ha hamburgueses veganes, sí.
0: Seran hamburgueses d'aquestes rares o seran normals i corrents? Perquè ja amb les hamburgueses avui en dia és tot un món.
2: No,
0: això,
2: fan bona pinta, fan bona pinta. Sí. Si les fa el ball, estan bones, segur.
0: Sí. Després, segur que s'allarga la nit.
2: Això segur, en el nus segur.
0: Encara que no hi hagi disc jockey, pues tindrem...
2: Un altaveu sempre allà per allà.
0: Un altaveu, una musiqueta, alguna jota que otra, que seguro que aquí... Aquí tinc la cara, diu ui.
3: És que comença una i ens donen les 3 del matí i el dia següent s'ha de matinar,
4: També cantem habaneres, també
3: tot, tu cantes de tot.
0: Canteu
3: aquest...
0: habaneres, també,
3: sí,
0: segur?
3: Va. El que es posi per davant es canta.
4: I ranxeres, i de tot.
0: Diu la... Diu, no, és que el dia següent hem de matinar. Diu, no, el primer acte a les 11:30. No, perdó, la gent, nosaltres, la gent del...
4: A les 8 al fondo.
0: A les 8 al fondo. I què hem de fer, Marc, a les 8 al fondo?
4: Ui, com comenci amb la llista de José Luis, fan falta 20 minuts més, de
0: bueno,
4: programa.
0: Tenim temps de moment.
4: Pues bueno, el primer, pues portar les graelles per fer un bon esmorzar, no? Que si no, no carreguem piles, ficar la nostra, no sé com es diu, bandera, la lona a l'escenari, no? Per donar inici que és el Prat i Folk, que no hi hagi cap dubte, ahir la vam treure allà de la gàbia perquè...
5: El taló de fons.
4: Això mateix, el taló de fons. I anar organitzant una miqueta, no?, repartint tasques, encenent neveres, posant taules i...
5: Sí, la qüestió és donar feina a la gent.
4: Això mateix.
5: Per agafar Jordi. Gana per esmorzar.
0: Jo estic veient la graella aquí, Jordi, posa responsable, Junta Federació del NUS.
4: Això mateix, el NUS som tots.
3: T'anava a dir, després no aviseu a ningú últim moment,
4: El NUS som tots, no, home, no.
0: Jo, a quina hora, tinc el plat allà a taula, i ja esmorzarem.
4: Sí, home, sí, aquesta és la versió 2, no? La versió 1 allà, a veure com...
0: Què tenim per esmorzar, Marc, va, vinga.
4: Ui, tot
0: xurro amb xocolata o...
5: Callos.
4: Tot boníssim.
0: Callos,
4: no,
0: panceta...
4: No, farem unes botifarres, no? Sí, home, sí, sí que les farem.
2: Sí, botifarres, farem... un cruzanet, ara anirem al macro després.
0: Ah, bueno. Ara.
4: És dir, no podem fer publicitat i no... No, que ja va bé. Sí, anirem,
0: el Marc ha estat a punt de fotre la falca.
4: No,
0: me la guardo.
4: Me la guardo pel col·loqui dels 30 anys.
0: Vale,
4: farem una sintonia i tot. No, que és broma. No, anirem, comprarem pues, una miqueta de cafè, quatre galatones o alguna pasteta i qui vulgui carn, pues, farem carn. No és problema.
0: Vale, farem l'esmorzar i a les 11, 11:30 tenim el col·loqui. Aquest col·loqui pot estar molt interessant. Jo convido que la gent sigui partícip, que no pensem que fins a 12:30 no hi ha res més. I que
4: serà una mica debat obert, vull dir, som els de casa, és la nostra festa. En primer lloc crec que no estarem ni a l'escenari, no? Crec que estarem en una taula rodona i el micro pot anar passant de mans en mans, i crec que és una miqueta el que serà divertit. Hi haurà un moderador, encara no ho sabem, i sí, hi haurà un moderador guapíssim.
5: Jo crec que aquestes alçades de la pel·lícula hauríeu de saber
4: qui
5: ha de fer de moderador.
4: Que hem d'anar al macro a veure si està el moderador o no. El comprarem al macro, el moderador, vale? Tranquil·litat. I anirà donant torn de paraula a la gent.
5: Una botiga de casa tota 100 o algo així.
4: Sí, d'aquesta.
5: L'hauríeu de tenir.
4: Sí.
2: El tenim.
4: El nostre moderador és el Jordi Gili, senyors i senyors.
5: No,
4: que és broma.
0: Jordi, avui enganxaràs al final.
5: Pillaré. No patiu.
4: La veritat, seguint amb el matí, jo el que espero d'aquest col·loqui és fer l'ambient vermutero per el que veritablement ens agrada, que és la sardana, que és aquesta dansa que ens uneix a tots, que ve una copla dels peus al cap, i crec que és una miqueta, no?, fer l'esmorzar, fer l'ambient per el que ha dit el Jordi.
0: El Marc no ho sap de memòria, però és la copla Ciutat de Corbella.
4: Això mateix, que ve molts anys per la plec, oi que sí? Mm-hmm.
5: I vindrà per la plec.
4: Sí, és la copla Ciutat de Cornellà.
0: Si tenen vermut, també, hi haurà vermut.
2: Vermut de Rides a la Barra, a càrrec de la Vella.
0: De la Vella, molt bé. Preus assequibles,
2: preus
0: populars...
2: I preus que al final aquestes barres també formen part de la nostra subvenció, a la nostra forma de finançament, així que convidem a tothom a venir a fer el vermut, una Coca-Cola...
0: Convidem a tothom, Jordi.
2: No, convidem a tothom a pagar.
1: A venir a pagar.
0: Jo he entès, convidem a tothom.
2: No,
0: la paraula convidar
1: ens quedem amb això,
4: la festa,
2: les barres paguen la festa, exacte.
3: El moderador s'ha de pagar.
5: El moderador haurà de cobrar.
2: No, però les barres paguen la festa, així que tothom a consumir.
4: Que
5: Fotrem amb camisa 12 vares, José Luis. No anem per aquest camí, que prendreu mal.
4: Anem pel camí de...
0: Vale, a les 2:30 tindrem un dinar popular a càrrec de Nus. Qui fa la paella?
2: La paella la cuinarà l'antiga junta. És una mica un moment que fan a caliu i encara estem acabant de fer tot aquest traspàs de junta, i bueno, us van voler engrescar i estarem encantats. I també tindrem el nostre cuiner de confiança del Castellers, que bueno, sempre ens està ajudant.
0: L'Oriol.
2: Sí, bueno, és que el coneixem ja tots.
0: L'Oriol
2: sempre també ens dona una mà cuinant, i a més que cuina molt bé.
0: On podem trobar tíquets? Encara podem trobar tíquets?
2: Tíquets encara hi ha a la Cova i a la copisteria Alonso, i si algú ens volgués escriure per xarxes...
0: El Sergi ara us dona el seu telèfon i el podeu trucar a l'hora.
2: Bueno, no, a xarxes, a la xarxa de la Federació del Nus, us contestarem encantats, el meu telèfon no. I el mateix dia també hi haurà tíquets, però un euro més cars al preu de venda.
5: Sí.
2: Els entrepans no, els entrepans de la nit es mantindran al mateix preu.
0: S'ha de pagar l'speaker.
4: Ah, això. No, el que passa és que, clar, fas una preventa de tíquets per estimar una miqueta el producte tal, i sap una mica de greu i s'afegeixen 10, doncs has de comptar una miqueta i algun cop ha tocat córrer a buscar un grapat més d'alguna coseta per... Però bueno, que d'on mengen 100, mengen 100.
0: S'ha intentat fotre la falca.
3: No, bueno, jo, no? L'any passat, els cuiners vam haver de menjar macarrons perquè no quedava arròs.
0: Ah, mira, veus? Això és bo.
4: Això és molt positiu.
0: Això és positiu.
2: I també tenim menú vegà. Vull dir, si algú necessita, endavant.
5: El Marc no li entusiasma gaire.
0: Per la tarda tenim algú important i que jo m'agrada molt i que s'ha recuperat ja fa uns anys també, perquè va haver-hi un any o dos que no van fer, que eren els tallers, i de veritat que jo crec que és una part més important, com deia la Carol abans, del plat i folk. És on enganxem a la gent, és on fem cantera, és on portem els nens, que els nens porten els pares, perquè clar, això és important per tots nosaltres. Vinga, va, fem una ronda. Sergi, què fareu de taller a Vall de Diables?
2: Al Vall de Diables no participem perquè estarem ja preparant els entrepans.
1: Taller d'entrepans.
0: Pues taller d'entrepans.
2: Si algú vol venir a treure del curs de manipulació d'aliments,
0: taller d'entrepans.
2: Podem fer les pràctiques.
0: Però tots els que sou, no teniu ningú per fer una mica de taller? No, bueno. Doncs pues farem taller d'entrepans. No
4: faran fent un control.
0: Deixa'm parlar ben després.
4: Ah, vale.
0: Parlem. En parlem, l'ha deixat anar ell, Jo sí, no hi he res, eh?
4: Sí, jo... La junta ho
0: ha deixat anar. Vale. A més, està parlant com a junta, ara.
4: Sí.
5: El bé que anàvem pitjor.
0: Neus.
1: Doncs al Delta farem el taller de provar els nostres gegants.
0: Sí.
1: A veure si aconseguim algun
0: sí,
1: més.
0: No? A veure, tots fem el mateix. A veure si...
1: Deixarem ballar una mica, caminar una mica, i a més així podran tornar a sortir després de la nostra restauració als carrers. I...
0: Bueno, això és bo.
3: Gitanes, com és el primer pratifol que participem oficialment, no et som tantes mans com per fer taller, però ens estarem preparant per ballar, perquè el nostre primer pratifol que actuem com a tal.
0: Us poden ajudar a fer el nus, com deia el Marc abans.
3: Sí, l'any passat, s'ha dit que l'any passat vam fer taller, sí, però aquest any hem prioritat el Cercavila, no arribem a més com a aquest canvi d'hora.
0: Bueno, jo faig una crida a tots els entitats.
3: O sigui, som conscients
0: que és molt important.
3: Som conscients, i jo ho he dit abans, que és molt important per nosaltres els tallers, però aquest any, amb el canvi d'horari, a nosaltres ens feia
0: canvi d'horari, però no es va fer fa un mes el canvi d'horari d'aquest ja, però... estiu a
2: no,
0: hivern.
2: De Cercavila.
0: Ah, de Cercavila, perdona.
5: Ja, es fa el despistat.
3: A Cercavila sempre ha estat pel matí. Ai, i nosaltres no som tanta gent a l'entitat i tots hem d'estar a punt per ballar i estar bé.
0: És veritat. Perquè, bueno, us hem de donar també una primícia, i aquest any hem canviat el Cercavila del matí l'hem canviat cap a la tarda, que començarà a les 8 de la tarda. Abans tindrem una actuació dels Castellers del Prat, també, al Fondo, també. I a les 6, com deia, farem el Cercavila. Per aquest any el passem del matí a la tarda, perquè creiem, des de totes les entitats, ho van xerrar, i creiem que per la tarda serà molt millor, perquè per la gent al matí encara treballa, tenim molta gent que encara està treballant, que va a la compra, que utilitza el dissabte per fer dissabte, mai millor dit, i aleshores pues, hem preferit passar-lo a la tarda i fer una prova. Farem una cercavila sortint del Fondo d'en Peixo, avinguda del Canal, avinguda Verge Montserrat, Frederic Soler, Ferran Puig, carrer Madoz, i acabarem al Fondo d'en Peixo. Sergi, què n'opines d'aquest canvi de recorregut? Ai, de recorregut, sí, també. I de
2: canvi de recorregut, bueno, el recorregut va acostumant canviant cada any una mica al final per trepitjar tot el Prat, no? I la cultura també de descentralitzar-la i que tothom des del seu balcó tingui l'oportunitat de veure uns gegants, uns diables. I sobre el canvi horari, creiem que serà bo perquè al final és una cosa que ens demanaven totes les entitats, perquè al matí, sobretot al nostre públic, als nens els encanta veure un Cercavila, i molts nens al matí estan al futbol, estan al bàsquet, en el patinatge, a la rítmica, fent esports, o al final també en el mercat de pagès amb les famílies. I les entitats ens ho han demanat, la Junta ho hem escoltat encantats i hem fet aquest canvi. Aviam, segur que ens anirà superbé, perquè a més amb el canvi d'hora és això que convida molt a sortir a passejar i a seguir-nos una mica en el Cercavila.
0: Neus, tu que penses del canvi millor també? Sí, millor. Jo també ho penso, eh? Jo també penso que al Cercavila per la tarda guanyarem públic, guanyarem gent i sobretot guanyarem molts nanos, molts nens. Que el dissabte al matí això els pares estan molt liats perquè encara estan fent compres i a més el dissabte de tarda pues, ja crec que la gent està més lliure. A les 19:15 farem lluïments a les entitats, totes les entitats participants farem el nostre ball. Ball de Gitanes farà un ball?
3: Sí, bueno. Jo tenim tot preparat per sortir, sí? A top estem.
0: M'alegro molt que aquest any estigui el Ball de Gitanes i no un altre ball que no sigui el,
3: bueno,
0: el del Prat.
3: Ja que s'ha creat el Prat, pues això, volíem pues, participar al Prat i Folk, òbviament, i amb moltes ganes, el primer any que ho fem amb el, oferint el nostre ball, i bueno, moltes ganes a veure com surt aquest Prat i Folk.
0: Segur que sortirà bé, segur. Teniu portador? De...
3: Tenim portador.
0: M'alegro molt.
3: Bueno, és l'Oriol, que és el que ens va portar també a Festa Major, que és un noi de l'Esplai d'aquí a Sant Pere Sant Pau, que ho fa molt bé.
0: Bueno, això és bo. M'alegro moltíssim. Jordi, tu què faràs?
5: No, nosaltres, jo faré la migdiada.
0: Ah, vale.
5: No. A mi la sardana farà un taller, farà un taller de sardanes. I com que la ballada ja l'haurem fet al dematí, doncs després gaudir de les activitats que queda una miqueta penjat. A mi em sembla bé el tema del canvi del Cercavila, en primer lloc perquè si la majoria d'entitats hi estan d'acord, em sembla que és lo propi fer-ho d'aquesta manera. I per una altra banda és cert que el dissabte a la tarda és com més festiu. Dissabte al dematí s'ha doncs, d'anar a comprar per demà, per fer els canelons per l'endemà, etc. I el dissabte a la tarda doncs, ja és més festiu i està, sembla bé la proposta del canvi de...
0: La fotrem la siesta, no t'amoïnes.
5: No, a mi no me la fotreu. A mi ni que vinguessin els trabucaires aquí a la plaça de l'Església. Està dues hores petant, a mi m'és igual. Jo, la meva mitjoreta de migdiada, dubto que me la traguessin. O sigui que...
0: Carol, Xagantés, què fareu?
1: Doncs nosaltres aquest any hem optat per fer una manualitat que pensem que agradarà als més menuts i és fer un pollastre com el que porta la Paulina al seu cistell.
0: Sí.
1: I que té una mica de sorpresa al final.
0: Perquè té vida.
1: Tindrà vida.
0: I només podem explicar fins aquí.
1: Fins
0: no,
1: aquí
0: Carol?
1: Podem llegir. I bueno, pensem que pot estar molt bé a banda d'agafar els gegants i tot això.
0: Molt bé. A les 19:15 tindrem els joviments. Totes les entitats ballarem allà i farem la nostra exhibició. A les 20, concert de Grana i Moscatell. Sergi, explica'ns una mica, quin és aquest grup?
2: Són grups tradicionals que contractem per el Prat i Folk, al final per ensenyar una mica la música que tenim en el nostre país i tot allò que tenim de cultura, que perquè la cultura són les entitats de cultura, però també és la música, també és el dinar, i a la tarda de nit acostumem a dedicar a la música per crear aquest ambient així ja i fer una mica de via cap al sopar.
0: Molt bé, o sigui que tenim ballaruca assegurada, eh, aquesta hora. Després tenim el sopar, que farem un sopar popular a preus populars. Explica'ns una mica què tindrem, Sergi, per sopar, o Marc, un dels dos, és igual.
5: Més hamburgueses?
0: Més hamburgueses?
2: No, és entrepà de botifarra. Sí.
0: Us avalanto que el grup Grana i Moscatell ha penjat amb el seu Insta, ha penjat la nostra foto del Prat i Folk, ja, perquè aneu calant motors, vale?
2: Sí, perquè vam anunciar a xarxes els grups que sortien i ens han anat republicant, han anat fent els seus propis cartells.
4: El que s'han buscat una miqueta en quant als grups bueno, els grups contractats, em sembla que són tres, si no m'equivoco, doncs són anar una miqueta als inicis, no? El cartell es pot veure que són grups folclòrics, grups de música, grups per ballar, grups per crear ambient familiar, però tot això pues, amb instruments, com diem, tradicionals, no són músiques enllaunades, no són DJs, no són... no és una orquestra a l'ús, són músiques folclòriques, són cançons folclòriques, algunes per ells, algunes populars, i bueno, pues és recrear i reiterar-nos una miqueta en l'ambient del Prat i Folk. Són grups de casa, que dic jo.
0: Vale, continuarem amb el sopar popular, això que comentàvem, que tindrem un bon sopar segur. actuació de foc de Diables del Prat. No estan aquí entre nosaltres, però ens faran una exhibició de foc, com sempre. Ens ho passarem molt bé, ens podrem participar o mirar-ho des de fora, el que ens agradi a tots. Concert de Trèvol, molt content que estigui Trèvol aquí al Prat, amb la Laia Gluck, una participant
2: pretenca
0: i d'aquest grup, i que si la voleu veure cada no sé quan a la setmana surt en un programa de televisió.
2: Sí, a la Renaixença.
0: A la Renaixença, i la veritat és que estem molt contents que la Laia torni al Prat. L'última vegada va ser una mica accidentada i des d'aquí demanem disculpes, la veritat, perquè va ser una mica... Bueno. Després tenim el grup Quatre Vents, i després a les 12:45, o sigui, a la 1:15, pues traslladem a la festa cap a la plaça Marcí, a la plaça Xavier Ruiz, a celebrar el final de la festa al Prat i Folk, i bueno, que ja acabarà quan es baixi
6: la
0: persiana. Bé, nois, noies, gràcies per haver participat amb tot aquest Prat i Folk que heu participat, en aquest programa, i 30 anys més de vida pel Prat i Folk. Ens despedim fins dintre de 15 dies, el Chamosa i Galana, i visca el Prat i Folk.
2: Visca.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana s'està disputant a la platja del Prat el 9è Campionat d'Espanya Màster de Pesca Mar Costa.
2: En marxa la 47a exposició col·lectiva d'artistes al Prat.
3: Últim esforç del Banc dels Aliments per trobar voluntariat a pocs dies del gran recapte que es farà aquest cap de setmana.
4: Cultura, actualitat, informació. El Prat Ràdio.
5: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Ràdio. Te abrazamos.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: Planeta Prat.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem amb els serveis informatius del Prat Ràdio gràcies a col·laboradors i col·laboradores que fan possible i molt més divertit el Planeta Prat. També gràcies a tot l'equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem dilluns. Cuideu-vos!

Què tal? Bona tarda. Durant tot aquest mes de maig s'organitzen xerrades i activitats per donar a conèixer el model d'economia més sostenible i respectuosa amb l'entorn i la societat. Parlem del maig cooperatiu. L'arrencada ha tornat a ser amb el Capri com a taló de fons i amb la xerrada Migracions, Drets i Treball a càrrec d'entitats de l'economia social i cooperativa i també de l'Ajuntament del Prat, i que ha comptat amb els testimonis de persones migrades que han assolit la seva integració social a través de les oportunitats laborals. De seguida ho coneixem en detall abans, però titulars d'aquest divendres 8 de maig.

0: UGT denuncia que l'última licitació dels locals de restauració de l'aeroport del Prat han posat en risc una cinquantena de llocs de feina. El sindicat assegura que els dos grans grups, que ocupen el 80% de les concessions, fan servir diverses estratègies per dificultar la subrogació del personal i empitjorar-ne les condicions laborals. La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per a les activitats d'estiu. És una xifra similar a la de l'any passat. El tret de sortida de la campanya serà aquest mateix cap de setmana amb la tradicional Festa Esplai, que enguany arriba a la seva 40a edició. Serà amb un aniversari rodó, al Parc Nou, diumenge, i una cinquantena d'activitats lúdiques. El Partit Futbol també arriba aquest cap de setmana, en aquest cas a la 30a edició. La Federació d'Entitats del NUS ha organitzat un programa per a tots els públics que arrencarà aquesta mateixa tarda amb la projecció del documental Malleu ben fort, Diables Rauxa a la nau. I els esports, demà a les 6, el CEPRA disputa la tornada de l'eliminatòria de campions contra el Mollerussa. També demà la EPRA disputa la penúltima jornada de Lliga. Des de les 4 de la tarda s'enfronta al Castelldefels, al Sagnier, amb l'objectiu de certificar matemàticament el play-off. Comencem el control tècnic amb Sergio Vila Hernández i també Izan Trillo, i qui els parla avui, Luis Rodríguez Alonso. El Prat torna a ser l'epicentre del maig cooperatiu, a més de l'economia social, al Baix Llobregat. Durant tot aquest mes organitzen xerrades i activitats per donar a conèixer aquest model d'economia més sostenible i respectuós amb l'entorn i la societat. Una economia que el Prat té una presència destacada en el teixit empresarial de la ciutat. Així mateix ho destaca el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament del Prat, Juan Carlos Moreno Roig.
1: L'economia social i cooperativa posa al centre la persona i genera oportunitats, i genera acompanyament, i pel camí va fent comunitat. No? El teixit cooperatiu de la nostra ciutat és un teixit molt important. És un teixit viu, real i que està reconegut. I això no és casualitat. Això és resultat d'una feina de molts anys entre administracions i entitats d'economia social i cooperativa.
0: L'arrencada oficial es torna a ser amb el Capri com a taló de fons. Ha estat una xerrada, la de migracions, drets i treball, a càrrec d'entitats de l'economia social i cooperativa i l'Ajuntament del Prat, i ha comptat amb testimonis de persones migrades que han assolit la seva integració social a través de les oportunitats laborals.
1: Parlem de migracions, parlem d'inclusió social i parlem d'inclusió laboral. No? Darrere de cada procés migratori hi ha una persona que ha pres una decisió molt difícil de deixar endarrere, deixar la seva família, els seus amics, la seva cultura, per intentar un nou projecte de vida. No? Això no és una estadística només. Hi ha una persona que arriba, que s'orienta, que aprèn i que s'integra a la nostra societat.
0: Precisament en el marc del maig cooperatiu, coincidint també amb la commemoració dels seus 50 anys d'història, la cooperativa Obrera de Vivienda s'ha organitzat 4 sessions obertes al públic per projectar el seu documental, una peça audiovisual que fa un recorregut per la seva trajectòria i l'evolució de l'entitat al llarg d'aquestes 5 dècades. Durant les trobades també es farà un passi de fotografies històriques i un debat participatiu amb les persones assistents. Escoltem el president de la cooperativa, Antonio Pedrero.
2: Hem aprofitat el maig cooperatiu per fer-ho extensiu a tota la població i els socis i sòcies fonamentalment de la cooperativa. Que coneguin la trajectòria i la història de cooperativa, pues sempre ajuda a que les noves generacions vegin i prenguin experiència, exemple, i puguin pues, això, fer la substitució de la gent que estem al capdavant de la cooperativa.
0: La iniciativa té per objectiu apropar el cooperativisme a la ciutadania, destacar l'experiència de la mateixa cooperativa Obrera de Viviendas com un model replicable i promoure alhora la reflexió i el debat cooperatiu. També en el marc del maig cooperatiu, l'entitat celebra dissabte, dia 23, la festa del cooperativisme amb activitats que s'estendran durant tot el dia i la seva tradicional paella. Serà a partir de les 11 del matí a la plaça Ramon Roger i Badia. Podeu consultar totes les activitats que hi ha previstes en aquest llarg mes del maig cooperatiu al web municipal alprat.cat. La resta d'activitats de la comarca les trobareu al web de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.
3: Economia.
0: Més coses, i encara parlem d'economia. UGT anuncia que l'última licitació dels locals de restauració de l'aeroport de Prat ha posat en risc una cinquantena de llocs de feina. Ho destacava en titulars. El sindicat assegura que els dos grans grups, que copen el 80% de les concessions, fan servir diverses estratègies per dificultar la subrogació del personal i empitjorar-ne les condicions laborals. També carreguen contra Aena, en aquest cas per no responsabilitar-ne prou, i diuen de les plantilles d'aquests establiments. És una informació que ens amplia Víctor Asensio García. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. El passat mes de desembre, Aena va posar en concurs 49 locals de restauració repartits en les dues terminals de l'aeroport del Prat. Es va fer amb 29 lots, la majoria d'un sol local, si bé també n'hi havia 9 que tenien entre 2 i 5 i que en total ocupen més de 20.000 metres quadrats de superfície de l'aeroport. Les empreses que s'hi van presentar optaven a contractes d'entre 8 i 12 anys per poder explotar aquests negocis. Una de les condicions d'aquesta licitació era la subrogació del personal que treballa als locals. Entre els dos grans grups, Pans Food, Ibersol i Àries, s'han fet amb 42 dels 49 locals, mentre que els altres 7 han quedat en mans d'operadors com Five Guys, la cadena d'hamburgueseries que vol iniciar la seva expansió pels aeroports internacionals, començant precisament pel del Prat. En aquest punt entra també una característica inusual del personal de restauració de l'aeroport. A diferència de la majoria de treballs, en què un empleat està vinculat al seu lloc de feina, la plantilla de bars, restaurants i cafeteries de l'aeroport té la infraestructura com a centre de treball. Això vol dir que tant poden treballar a un local com a un altre del mateix grup, sense distinció. UGT denuncia que els grans grups que tenen el control de la majoria de la restauració de l'aeroport s'aprofiten d'aquesta circumstància per modificar les condicions laborals de la plantilla i torpedinar els intents d'altres empreses de competir en el sector. Arantxa Jurado és secretària del comitè d'empresa d'Àries.
4: Aprovechan el proceso del concurso público pues para esto, para inflar el coste de personal en empresas pequeñas que entran nuevas en el aeropuerto. Debajo del paraguas de un concurso público que está todo legislado y que debería de haber total transparencia, lo que no nos parece viable es eso, que los trabajadores al final acabemos pagando las consecuencias de las irresponsabilidades de las empresas.
3: Una de les estratègies que fan servir els grans grups, segons UGT, és ubicar el personal en millors condicions laborals en aquells establiments dels quals n'han perdut la concessió. D'aquesta manera, l'empresa entrant ha de subrogar aquell personal. Escoltem Jaume Llumà, president del comitè d'empresa d'Àries.
5: Aquestes diferents concessions administratives, pues, es pot donar que perdis 3 i es pot donar que per una altra banda estiguis guanyant 4 o 5. Llavors, el centre de treball, val, no és cada concessió administrativa, és totes les concessions que engloben aquella empresa dintre l'aeroport. Llavors aquí és quan les empreses aprofiten, val, per dir, pues, bueno, ara et fico treballadors amb uns salaris elevats en una concessió tota plena, o les concrecions de jornada, o les suspensions de contracte. Llavors l'empresa, quan entra, la nova, doncs es troba en una situació de, bueno, es troba perjudicada.
3: Aquesta situació ha dut a dues empreses guanyadores de la licitació, Five Guys i Eurest, a oposar-se a la subrogació del personal, argumentant, segons els sindicats, que els costos d'operació farien inviable el negoci. Una de les empreses, Eurest, hauria acceptat la subrogació després d'una breu negociació amb Aena, però Five Guys s'hi hauria oposat fins que aquest mateix dimecres, quan definitivament han acceptat la subrogació del personal.
4: Hemos estado a punto de perder 48 puestos de trabajo. Sí que tenemos garantizada esa subrogación porque esta gente estaba en la calle, pero ahora no sabemos si estos puestos de trabajo se van a poder mantener a medio o largo plazo, ni tampoco sabemos en qué condiciones sería.
3: Els operadors han de pagar una renda anual a Aena per l'explotació dels negocis que podrien suposar uns 900 milions per la gestora aeroportuària. Ara bé, aquestes rendes són més altes del que requeriria el ple de condicions de la licitació. Això encara és el negoci de la restauració de l'aeroport. És per això que, segons els sindicats, les concessionàries opten per la reducció de costos de personal per garantir la viabilitat econòmica del negoci. Tanmateix, UGT denuncia que aquesta pràctica també la fan servir els dos grans grups que operen a l'aeroport per quedar-se amb locals a preu de saldo.
5: Si fa falta i o han de marxar corrents a l'aeroport perquè el negoci no és viable, llavors Aena diu, oye, este local, qui el porta? No es pot deixar tancat. Llavors apareixen les grans i diuen, bueno, ja te'l gestiono jo i te'l gestiono millor de preu. I ells surten guanyant. Eliminen un competidor i es queden una part del negoci a un preu més econòmic.
3: UGT, sindicat majoritari als dos grans grups de restauració, exigeix a Aena més protecció de les plantilles per evitar aquestes pràctiques que posen en risc els llocs de feina. També denuncien que aquestes estratègies serveixen a les empreses per rebaixar condicions laborals i desarticular la representació sindical.
0: 4 minuts per arribar al punt d'un quart de dues del migdia. Moment de fer una petita pausa. Tornem de seguida parlant dels principals actes que ens esperen aquest cap de setmana.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Diumenge 10 de maig, a partir de les 11 hores, veniu a Festa Esplai, la gran festa de l'educació en el lleure de Fundesplai, al Parc Nou del Prat del Llobregat. Aquest any la Festa Esplai fa 40 anys. A Festa Esplai trobareu espectacles infantils, música, circ, jocs, màgia i més de 50 activitats lúdiques i educatives per a infants, joves i famílies. A més, feu un tas de colònies i casals d'estiu. I aquest any, gran festa del ball amb els artistes Su, David Res, Sara Roy, Edu Esteve, Mamaduixa, Lluís Sánchez i Cesc Sant Salvador. Diumenge 10 de maig, Festa Esplai al Parc Nou del Prat del Llobregat. Us hi esperem!
9: Tens un comerç al Prat?
10: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
11: 93 478 53 60
12: 93 478 53 60
9: Al Prat tot resulta ben pagat.
13: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: for DJ.
1: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio. Les notícies de la teva ciutat al Prat Radio.
2: La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per les activitats d'estiu. És una xifra similar a l'any passat i una més estarà centrada en el benestar emocional d'infants i joves. La campanya es donarà tret de sortida amb la tradicional Festa Esplai, que enguany celebrarà la seva 40a edició, un aniversari rodó que, a més, portarà al Port Nou una 50a d'activitats lúdiques aquest diumenge i educatives per a totes les edats. Ho explica Carla Xifra, director general adjunt de Fundesplai.
3: Comptarà amb més de 50 activitats, amb algunes sorpreses, precisament amb el manifest, amb la lectura del manifest dels joves que venen de Portugal i de Catalunya al voltant de la salut mental, i un munt d'activitats que per gaudir en família, amb el grup d'amics, etc.
2: Sota el lema Un estiu per viure, l'objectiu d'aquesta campanya és la d'aprendre a tenir cura d'un mateix, dels altres i també del planeta.
3: Per aquesta importància que tenen, no podem permetre'ns com a societat deixar cap infant fora d'elles, que cap infant es quedi fora d'accedir a aquestes activitats per raons econòmiques. No? Fundesplai mobilitza fons de la societat, de les administracions, de les empreses, per intentar que cap infant quedi fora. I l'any passat vam aconseguir mobilitzar recursos per fer front a 9.000 beques i esperem poder mobilitzar els mateixos recursos com a mínim enguany i si hi ha més necessitats trobar-los d'on sigui per no deixar cap infant fora.
2: Fundesplai va comptar el 2025 amb més de 104.000 participants en les activitats d'estiu i prop de 178.000 en els programes escolars. De fet, en els últims 3 anys l'entitat ha incrementat el seu impacte en un 30%. Això serà diumenge, però dissabte. El Partit Folk arriba a la seva 30a edició. La Federació d'Entitats del NUS ha organitzat un programa per a tots els públics que arrenca, però aquesta mateixa tarda, amb la projecció del documental Balló ben fort, Diable Rauxa, que serà a la nau. Demà, però, serà el dia fort, serà l'epicentre, amb el parc del Fondo d'en Peixo, amb un esmorzar de germanor i un col·loqui dedicat als 30 anys, una ocasió per fer memòria per la trajectòria del festival. La tarda començarà amb la plantada i la cercavila de totes les entitats del NUS, que recorreran els carrers del nucli antic. Al vespre, sopar popular i l'actuació del grup Grana i Moscatell. I la programació de la nit començarà amb l'actuació de la Foc de la Colla de Diables del Prat. A continuació, a la plaça Xavier Ruiz Millán hi haurà els concerts de Trèvol i Quatre Vents i també una sessió de DJ.
4: La vermuteria Calpera Tarrida.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
2: Més coses. El celler pretenc Calpera Tarrida ha rebut recentment el Premi Binari a la millor vermuteria de Catalunya 2026, un guardó del qual, de fet, havia estat finalista en almenys els 3 últims 3 anys. Hem parlat amb els seus propietaris, el Jofre i la Juliana Tarrida, en aquest reportatge que repassem amb Noelia Aguilar Bueno.
4: La vermuteria Calpera Tarrida ha estat guardonada amb el Premi Binari a la millor vermuteria de Catalunya, una victòria aconseguida després de rebre nominacions des de fa 3 anys. Aquest reconeixement s'atorga per votació popular i és que un 45,6% dels vots, en total uns 4.555, han anat a parar a aquest establiment de la nostra ciutat.
5: A veure, aquest reconeixement significa que estem fent una feina ben feta, on la gent que ve realment li agrada el producte que servim i crec que això és molt valorat per nosaltres. Des del 2023 que es va començar a fer aquest premi hem sigut sempre finalistes i realment no ens ho esperàvem, no, la veritat que no.
6: Estem molt contents doncs, per haver-lo aconseguit. Significa doncs, això, que la gent doncs, et va coneixent i, bueno, i et ve doncs, a visitar i a provar el vermut i a manxoves, que és el típic nostre d'aquí a casa.
4: El vermut a manxoves és la recepta estrella en aquest negoci des del moment de la seva fundació, un establiment pel que ja han passat 3 generacions.
6: És un producte que és nostra, perquè les anxoves les elaborem i les fem nosaltres, no les elaborem, sinó les netegem nosaltres, i el vermut doncs, també és fórmula de l'avi, des de l'any 24 doncs, que ell va començar amb el vermut, i, bueno, i ja dic, tota una tradició de tres generacions que hem continuat doncs, amb el llegat de l'avi.
5: Antigament, fer el vermut amb anxoves era, per dir-ho així, com una mica... per rics, no?
6: No tothom, doncs, és una cosa excepcional. Avui en dia, doncs, bueno, la gent doncs, ve a fer el vermut amb anxoves doncs, una mica molt més assíduament.
4: El negoci va ser fundat l'any 1924 per Pere Tarrida i a dia d'avui són els seus nets, el Jofre i la Jordina, les persones encarregades de continuar amb la tradició familiar i portar aquesta taverna.
6: L'avi, quan va començar, ell anava amb tartana doncs, per les cases de pagès, a repartir el vi, i tot això doncs, bueno, clar, va anar també va anar canviant, després va ser amb camioneta... I després
5: també, als anys 80, va haver la revolució de la botiga, exacte, que es va remodelar tota, que és tal com està ara.
4: En definitiva, que el Pere Tarrida és més que una vermuteria, és un espai on la tradició, la qualitat i la passió per l'ofici han sabut perdurar al llarg del temps. Un premi amb el qual es reconeix la seva trajectòria centenària i també la capacitat d'adaptar-se sense perdre l'essència.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Cada 3 minuts aproximadament aterra un avió a l'aeroport del Prat. Ara bé, no tots són susceptibles de ser caçats per un grup de persones. Parlem dels anomenats spotters, que són persones que es dediquen a capturar les aeronaus amb fotografia. Una afició que comparteixen des de fa 15 anys. Durant aquest temps, la tecnologia ha avançat i molt i envia les càmeres, però també els objectius que utilitzen. Ara bé, el més destacat són les noves aplicacions que faciliten i molt tota la informació sobre els seus objectius. Escoltem Joan Carles Lacruz, és el president de l'associació Spotters Barcelona al Prat.
0: Nosaltres avui en dia treballem amb una aplicació que abans no existia, fa 15 anys no existia, que és la Flight Radar 24, que és la que treballa el 80% dels spotters, que t'estan dient ara mateix aquest avió que passarà per aquí, que sentim, d'on ve, de quina companyia és, quantes hores de vol, a quina velocitat va, i també et diu, per exemple, els avions que arribaran amb una franja horària de 24 hores. O sigui, sabrem l'avió que arriba demà a aquesta hora, però no només del Prat, sinó de Madrid, de Nova York, de Tòquio, pots consultar qualsevol vol de qualsevol aeroport del món.
2: I és que els spotters també fan turisme aeronàutic, és a dir, viatgen a altres indrets, per tant de caçar avions que mai no trobaràs al Prat. Això també a l'inversa, és a dir, que moltes persones d'altres països venen fins a aquest espai, que des de l'entitat consideren que és idoni. Escoltem novament el president de l'entitat.
0: Hi hagi la configuració que hi hagi, o sigui pel matí o sigui per la tarda, tenim molts bons punts per fer spotting. Tenim per la tarda la part del tanatori, que es poden fer per la tarda perquè tens el sol. Nosaltres el que busquem és tenir sempre el sol a la nostra esquena i que el sol estigui il·luminant l'aparell. Després tenim a la banda de l'altra configuració, tenim el que seria a la terminal de la TU, tenim el que li diem el balcó, que és allà on està el pont aeri. Tenim molts bons punts de spotting i nosaltres això ho tenim reflexat a la nostra web i la gent que ve de fora fa les consultes, igual que nosaltres també fem les consultes quan anem a fora.
2: De fet, el propi Joan Carles té una àmplia col·lecció al seu web amb més de 10.000 avions públics i 1.200 de privats registrats. Una llista, però, que continua creixent amb cada sortida. L'entitat celebrarà el seu 15è aniversari amb un Open Day els dies 7 i 8 de setembre.
1: El temps.
2: I anem amb la previsió meteorològica que ens depara aquest cap de setmana, passat, evidentment, per ruixats. Ens amplia la informació al Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura.
2: I pel que fa a l'estat de la mar?
7: Una situació dominada de moment pels vents de sud o sud-est, que al llarg d'aquesta tarda no han de ser gaire destacables. Per tant, la mar no estarà especialment alterada. Sí que tindrem, si de cas, maró a tocar del delta de l'Ebre, que és on el vent ja anirà girant una mica més al llevant al llarg d'aquesta nit. També amb capes de núvols que aniran arribant a gran part del litoral, però poca pluja deixaran anar. Sí que aquesta propera matinada, més aviat, el dissabte al matí, algun primer xàfec molt fugaç, especialment a les comarques de la Costa Daurada, i la tarda del dissabte sí que el temps canviarà d'una forma molt evident. Vents que aniran girant cada vegada més al llevant i gregal, i per tant maró a gran part del litoral, amb pluja que s'escamparà. I el diumenge, vents que giren cap a Garbí, més intensos a la Costa Brava, i això farà que hi hagi forta maró fins i tot en aquesta costa gironina. N'estem pendents a la xarxa.

El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
3: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
4: Martes sí y martes no.
5: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
6: Martes sí, martes no.
3: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.

0: al Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 40 segons de dos quarts de dues. Avui al programa parlarem de tot el que tindrà lloc aquest cap de setmana. I és que, per exemple, demà, des de les 6 de la tarda, el Club Bàsquet Prat disputa la tornada de l'eliminatòria de campions contra el Mollerús. Els pratencs han de remuntar el desavantatge de 6 punts, per tant, necessiten guanyar de 7 per superar l'eliminatòria. En cas de guanyar de 6, s'anirien a la pròrroga. També demà l'Associació Esportiva Prat disputa la penúltima jornada de la Lliga. Des de les 4 de la tarda s'enfronten al Castelldefels, al Sagnier, amb l'objectiu de certificar matemàticament el playoff i també revertir la mala dinàmica per afrontar de la millor de les maneres les eliminatòries d'ascens. Tot plegat.

0: en un dissabte on Tarlenca i Prat B buscaran sumar punts per garantir la permanència en les seves respectives categories i el filial masculí del Tarlenca buscarà sumar punts per continuar liderant la tercera catalana. D'altra banda, aquest cap de setmana tornen les motos. Joel Esteban correrà a França en busca de seguir sumar punts a la classificació general i millorar el seu rendiment durant els diumenges. Recordem que en la seva temporada de debut en el Mundial, Esteban va assolir la quarta posició, que és el seu millor resultat fins a la data en un gran premi. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar i l'Izan Trillo. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Arrenquem el programa i ho fem parlant de bàsquet. Anem a aquesta eliminatòria de campions. Des de les 6 de la tarda, el Club Bàsquet Prat s'enfronta al Mollerussa. Recordem, en el partit d'anada, el Mollerussa va guanyar 79-73, un partit on el conjunt local va ser superior, sobretot en el primer i en el segon període, i on el Club Bàsquet Prat va haver de remar a partir del tercer quart, on va millorar, doncs, sobretot l'aspecte defensiu, que va penalitzar molt a l'equip en el primer tram de l'enfrontament. El resultat podia haver estat pitjor, perquè al descans l'equip perdia de més de 10 punts, però va revertir una mica la situació, la va millorar, i ara mateix la desavantatge únicament és de 6 punts, una diferència remuntable. Anem a escoltar la veu de protagonistes. Escoltem primer el míster, Mario del Campo, que fa una crida a l'afició, perquè en el partit d'anada el Mollerussa va fer del seu pavelló un infern, i el míster Potalà vol fer del Joan Busquets el mateix.
1: El primer, pues, fer una crida a tota la gent del Prat, a l'aficionat del Prat, al poble del Prat, perquè Mollerussa és molt petit, no és com el Prat, i això ha sigut un infern, i els àrbits, evidentment, doncs, al nivell de l'arbitratge no ens ha ajudat. No dic que hagin estat malament, però no ens ha ajudat. El primer és tindre l'estruc ple i que el públic faci la seva feina, i nosaltres hem de fer la nostra.
0: Més protagonistes també. Escoltem ara a Marc Cessé, jugador del Club Bàsquet Prat, que, doncs, feia una comparativa d'aquest partit d'anada amb el partit que van jugar contra el Vic en la fase regular.
2: Ens ha recordat sobretot el partit de Vic, no? Que potser és l'altre equip que més físic o més dur ens ha jugat, però bueno, és que és l'única forma que tenen de guanyar-nos, vull dir, tenim més qualitat, som millors, però potser ens ha faltat creure'ns-ho, no? I quan ens han donat el primer push, pues, haver-ho aguantat una mica millor.
0: Un dels millors jugadors en aquest partit d'anada per part del Club Bàsquet Prat va ser el francès Thomas Smallwood, que també ha destacat el físic del Mollerussa com la seva arma principal per superar els potablaves.
3: Creo que es un nivel físico que no hemos encontrado desde un momento ya, y nos cuesta volver en este mood, diría, y creo que ya nos faltó, bueno, un partido, y creo que ya la vuelta en el Prat ya estaremos al nivel físico, y a partir de ahí, técnicamente, como ha dicho Marc, creo que no vamos a tener ningún problema ahí.
0: I quines són les claus per la remuntada? Recordem, 6 per anar a la pròrroga, 7 a partir de 7 cap a dalt per superar-la. Doncs Marc Cessé dona alguna de les claus per poder superar aquest enfrontament.
2: Bueno, remuntar passa per estar els 40 minuts sobretot concentrats, perquè hem tingut també bastantes faltes de concentració durant el partit, o quan ens hem ficat a prop, les següents 2-3 jugades no m'han encadenat, no? 2-3 esforços o 2-3 bones decisions, i ja està. O sigui, jo crec que estan concentrats 40 minuts, igualant el nivell físic, talent, i en som millors. Vull dir, és que no puc dir res més, perquè fent aquestes dues coses jo crec que ens emportarem el partit i l'eliminatòria.
0: Optimisme per part d'un dels capitans de l'equip, Marc Cessé, també per part del francès Thomas Smallwood, que no considera que s'hagi perdut el primer partit, sinó que únicament l'eliminatòria va al descans. Sí que és veritat que per sota en el marcador, però no s'ha perdut res, i en aquesta tornada, en aquesta segona part de l'eliminatòria, l'equip també li donarà la volta.
3: No es una derrota, estamos a la media parte, y de volver al Prat con mucha confianza y saber que queda mucho del partido, y no estar preocupado para esto.
0: Doncs el partit que es disputarà a les 6 de la tarda, un enfrontament que el podreu seguir aquí en directe al Prat Esports amb la narració de Nil Piera. Recordem que el Prat ara té dues vies. Si aconsegueix superar l'eliminatòria contra el Mollerussa, s'aniria a ja aquesta fase d'ascens, que es disputa en dues seus, i és una mena de fase de grups, i on allà es decidirà ja de manera definitiva els equips que pugen de categoria. Si el Prat, per contra, no supera aquesta eliminatòria, s'aniria al play-off dels equips que, doncs, van quedar de segon cap a baix en la fase regular. I si supera aquest play-off, aniria a aquesta fase de grup que comentàvem, d'ascens. Per tant, veurem qui dels dos camins, doncs, s'agafa al Club Bàsquet Prat aquest dissabte. Com dèiem, partit a les 6 de la tarda. My enemies are my only. Can't hear what they telling me. I'm just shooting through the east, just there for my enemies. I del bàsquet anem al futbol, anem a la Lliga Elite.
4: Escoltes el Prat.

0: El Prat afronta la penúltima jornada de Lliga a les 4 de la tarda, demà dissabte, horari poc habitual, però la jornada la tenim unificada i, per tant, tots els partits es jugaran a aquesta hora. Un Prat que, recordem, encadena 3 derrotes consecutives. Això ha fet que ja no tingui possibilitats de pujar de manera directa. Per tant, no pot ocupar aquesta primera o segona posició, que són del Martinenc i el Sant Juan Atlético de Montcada, i que encara això no està decidit. Veurem qui dels dos acaba com a primer i com a segon. El Prat ara únicament, el seu objectiu és certificar el playoff d'ascens. Només necessita un punt per tenir-ho de manera matemàtica. I també, doncs, perquè, no? I potser el més important, revertir aquesta situació, aquesta mala ratxa de resultats, per, doncs, encarar el play-off de la millor de les maneres. I és que la part mental, doncs, com ens explicava el míster David Vilajoana, doncs, és clau per superar i poder pujar després. Davant tindrà un rival com el Castelldefels, que és sisè a la Lliga, està en zona de play-off, però arriba en una situació igual o pitjor que la de l'Associació Esportiva Prat, perquè encadenen 4 derrotes consecutives, equip dirigit per el pretent també Miquel Motoso, i que necessiten sumar sí o sí, perquè ells el play-off assegurat no el tenen, eh? Estan empatat a punts amb el 7è, l'Atlètic Sant Just, que està fora del play-off de descens, i estan 2 punts per sota del 5è del Sant Mauro. Per tant, doncs, tot en un puny, ara mateix fins al Manlleu, que té 35 punts, o al Valls, que també té 35, doncs poden rebatar-li aquesta plaça al conjunt també del Baix Llobregat. Anem a escoltar la veu de protagonistes. Parla el míster David Vilajoana, doncs això, de la situació d'amb dos equips.
1: Doncs mira, dos equips que venim de crisis de personalitat, jo crec, perquè el Castelldefels també porta una dinàmica molt negativa. I vaja, ells també s'hi juguen encara més que nosaltres, perquè ells sí que tenen el playoff, si no han sortit avui, poc els hi queda. Llavors, un altre partit duríssim, no regalarem res, però ja et dic, jo més que fixar-me en el Castelldefels, ens hem de fixar en el nostre equip. Vull dir, nosaltres hem de recuperar, perquè evidentment així som guanyables per qualsevol equip. Jugant com estem jugant i amb l'ànim com estem fent, no guanyarem molts partits, ni ara ni al playoff.
0: I precisament d'ànims, de revertir aquesta part mental, doncs, per afrontar el playoff de la millor de les maneres, també va parlar.
1: És canviar la dinàmica, és bé, créixer des del punt de vista emocional, esborrar, intentar generar dinàmica positiva, que els jugadors tornin a creure en el que fan individualment, perquè a partir de 2 passades en fas 3. Si no en fas 2, no jugues a res. Llavors, a partir d'aquí, ja et dic, animar els jugadors i tirar endavant. No queda cap altre, perquè afortunadament tenim un playoff per endavant, que això sí, no tinc cap dubte que l'aconseguirem, i el meu objectiu, el nostre objectiu, l'objectiu ara del club, dels jugadors i de tothom, ha de ser fer pinya per arribar al playoff de la millor manera. I escolta, i els playoffs, de 4 n'hi ha un que puja, i el Prat, perquè no ha de ser l'equip que pugi, perquè per qualitat s'ho mereix, i qualitat en té suficient per donar el do de pit en el playoff.
0: I tanquem aquesta ronda de protagonistes amb les paraules del futbolista del Prat, Alejandro Ars, a qui també li van preguntar, doncs, d'aquest partit contra el Castelldefels, aquest derbi.
2: Sí, no tenemos ninguna otra opción, al final es lo que nos toca ya. Llevamos una muy mala racha, pero al final nosotros lo hemos llegado a conseguir, hemos conseguido ganar partidos muchos seguidos y yo sé que podemos hacerlo.
0: Optimisme de cara, doncs, a afrontar aquest partit amb victòria i tornar novament al camí de la victòria, doncs, que ja fa, doncs, 3 jornades que no l'aconsegueixen. Anem a repassar com arriba aquesta penúltima jornada de Lliga, on hi ha molt en joc.

0: Com dèiem, tota la jornada es disputarà a les 4 i 5 de la tarda. Aquests partits són Martinenc Poble, Sabadell B Atlètic Sant Just, Júpiter Rubí, Prat Castelldefels, Sant Mauro Sant Juan Atlético de Montcada, Valls Horta, Ciutat Cooperativa Manlleu i Vilafranca Sant Feliuenc. I anem a fer un cop d'ull a la classificació que lidera, de moment, el Martinenc amb 52 punts, els mateixos que el Sant Juan Atlético de Montcada amb 52, tercer la Pobla amb 46, quart el Prat amb 43, cinquè el Sant Mauro amb 39 i sisè el Castelldefels amb 37. Fora de la zona de play-off d'ascens, setè l'Atlètic Sant Just, també amb 37 punts, vuitè el Rubí amb 36, amb 35 punts tenim triple empat entre Sabadell B, novè, desè el Manlleu i onzè el Valls, dotzè classificat i encara en zona de permanència l'Horta amb 34 punts i ja a la zona vermella de la classificació, 13è classificat el Ciutat Cooperativa amb 33 punts, 14è el Júpiter amb 32, 15è el Vilafranca amb 31 i el cuer de la Lliga és el Sant Feliuenc amb 29 punts. Un Prat que tancarà aquesta Lliga amb el partit fora de casa contra el Sant Juan Atlético de Montcada la propera jornada. No deixem el futbol, però anem ara a la primera catalana pel que el Terlenca es juga la permanència.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: El d'Arlenca té un altre final i resten dues aquesta jornada i l'última. En aquesta, l'equip s'enfronta al tercer classificat, el Sant Cugat, que no arriba en una molt bona ratxa en les últimes darreres quatre jornades, dues derrotes i en els últims dos partits, dos empats. Això han fet que l'equip doncs, ja no ocupi la segona posició, que ara és del Viladecans, que arriba en un millor estat de forma. El Sant Cugat, per tant, doncs, en hores baixes, tercer classificat amb 50 punts, a 5 del quart, que és l'Atlètic Vilafranca i que és l'únic que al moment li pot amenaçar aquesta posició, perquè ja l'escó està molt despenjat. El Terlenca, dotzè, amb 30 punts, un punt més que el Sant Boià, que és l'equip que està en zona de descens, juntament amb el Tàrrega, tots dos amb 29 punts, el penúltim és el Cubelles amb 26 i el Cues el Tortosa Ebre amb 24. Per tant, doncs, tret del Tàrrega i Sant Boià, aquesta jornada únicament li poden arrebatar la permanència aquests dos equips, Sant Boià i Tàrrega. El Terlenca, doncs ja sabeu, en els últims tres partits, dues derrotes i un empat. A l'empat va arribar doncs, en la darrera acció, en l'últim partit, quan el Terlenca podia haver finiquitat l'enfrontament si arriba a materialitzar el penal, que també l'havien xulat doncs, en el tram final de partit, en el minut 88. I mira, les coses de la vida. Falla el penal i ja en l'última acció, penal a favor del conjunt local i el gol que doncs, feia que el Terlenca només sumés un punt en l'anterior jornada. Anem a escoltar el míster, a Xesco Ribas, que doncs, bueno, no li espanta enfrontar-se al tercer de la Lliga.
1: Empatamos y pudimos ganar al cuarto, como decimos, una liga muy igualada. Entonces, todos podemos ganar a todos, todos competimos contra todos. Si bajas un poco la intensidad, pues te pintan la cara. Y si juega y si el rival pues baja la intensidad o nos falta el respeto, pues también nosotros sacaremos nuestra mejor versión. Pero bueno, iremos a afrontar el partido como todas estas desde que entramos nosotros en el cuerpo técnico, que ya lo afrontamos como 9 finales.
0: Y sobre todo, señala que la clave es ser un equipo.
1: Sobre todo el trabajar como equipo, el que lleguemos al vestuario y digamos, pues hemos dado todo lo que hemos podido y bueno, pues sí que algún error puntual, pero bueno, son errores de que aún nos falta adquirir experiencia. Son chicos que la mayoría están debutando en la categoría y bueno, pues seguramente el bagaje y la experiencia de esta temporada les servirá para la siguiente temporada, aún ser un equipo más fuerte.
0: Hem escoltat la veu del míster del Terlenca. Torna ara per repassar també com arriba aquesta penúltima jornada de Primera Catalana. I que ens presenta aquests partits. A les 5 de la tarda, Rapitenca, Fundació Atlètic Vilafranca. 6:15, Sitges Natació Terrassa. A les 6, Terlenca, Sant Cugat. I a les 7 de la tarda, Escó Camp Juliu. El diumenge, des de les 12 del matí, el Callar Martorell, Sant Boià Cubelles, comptant aquest partit de la zona baixa, partit d'interès pels pretencs, a les 5 de la tarda, Viladecans Tortosa Ebre, i per tancar la jornada, també partit d'interès, aquest Juventut 25 de setembre, Tàrrega, a les 6. Repassem aquesta classificació. Líder i campió de la Lliga el Martorell amb 66 punts, segon el Viladecans amb 53 i tercer el Sant Cugat amb 50 punts, quart classificat l'Atlètic Vilafranca amb 45, cinquè i sisè Escó i Sitges tots dos amb 39 punts, setè el Camp Juliu amb 38. El Camp Juliu és el proper rival i l'últim d'aquesta Lliga pel Terlenca. Vuitè classificat la Rapitenca amb 37 punts, novè tenim el Callar amb 36 punts i de ser el Natació Terrassa també amb 36, 11è classificat el Juventut 25 de setembre amb 33 punts, 12è el Terlenca amb 30 punts i ja en zona de descens, com dèiem, 13è i 14è Sant Boià i Tàrrega tots dos amb 29 punts, 15è el Cubelles amb 26 i el Cué és el Tortosa Ebre amb 24. I del futbol fem un parèntesis i anem al motor.

Anem al motor perquè tenim gran premi aquest cap de setmana. El Mundial de Motociclisme arriba a França per disputar el Gran Premi del País al mític circuit de Le Mans. Els precedents pel pilot Pot Alba són bons. Esteban va destacar aconseguint el seu millor resultat al Mundial de Moto3 l'any 2024 a Le Mans amb una quarta posició. El català, en aquell moment, en l'Espart Team, ara al Leve Alt, doncs va remuntar des de la setzena plaça fins a la quarta, consolidant-se com un dels rookies destacats. Sí que és veritat que a partir d'aquí la cosa no va anar bé. Podríem dir que aquella temporada va tenir dues parts. La primera, molt il·lusionant, amb bons resultats, com aquest Alemans, i després l'altra, amb caigudes, lesions, en fi, un segon tram de temporada per oblidar-se. Joel, com dèiem, afronta aquesta cita després de sumar punts a Jerez, que li van servir per pujar dues posicions a la general, on és ara mateix 14 amb 13. Pel que fan als horaris, les classificacions, la primera començarà cap a la una del migdia i acabarà a la una i poc. La segona, doncs, entre la una i deu, més o menys, fins a dos quarts de dues de la tarda tindrem, doncs, la qualifying número 2. La cursa serà a les 11 del matí de diumenge. Seran 20 voltes en aquest circuit d'Alemans. Pel que fa a la classificació, doncs, com ja us explicàvem, Joel Esteban ara mateix ocupa aquesta 14a posició amb 13 punts, un punt menys que també l'espanyol Cruces i 3 menys que el pilot Gorman. Pel que fa a la classificació, la part alta, doncs, ara mateix Quiles de Sparty, doncs, lidera amb 90 punts i de manera molt destacada, una mica menys de 40 punts li treu a l'altre espanyol, a Carpe, del Red Bull KTM. I pel que fa d'augment, doncs, el bagatge del pilot Pot Alba en aquest Mundial, recordem que a Brasil i als Estats Units va caure i únicament ha puntuat a Tailàndia, la primera cursa, i en aquesta darrera que va fer el Gran Premi de Jerez. La propera cursa serà molt a prop, serà aquí, a casa, el Gran Premi de Catalunya, a Montmeló. Serà el proper cap de setmana, entre el 15 i el 17 de maig. I ara anem amb la repassada.

0: Comencem la repassada per la primera catalana femenina. Grup 2, la Fundació de l'Associació Esportiva Prat rep a casa el Singerlin dissabte a les 6 de la tarda. La Fundació és setena a la Lliga amb 44 punts i ve doncs de perdre el darrer partit contra l'Aldeana, contra el que és el líder de la categoria. A la segona catalana del grup 3, el Prat B rep el Gavà dissabte a les 6 de la tarda. Un Prat que ara mateix ocupa la desena posició amb 34 punts, està un punt per sobre del descens que el marca el Sant Ignasi amb 33. Escoltem a Héctor Rodríguez parlant del proper rival, el Gavà, que és sisè a la Lliga amb 42 punts.
1: Bueno, pues és un equip amb molt bona plantilla, que ha tingut una ratxa mala de resultats que l'ha separat una mica del playoff, però bueno, ara una altra vegada porta 2-3 victòries consecutives que estan fent que bueno, que tinguin encara el somni de fer playoff i segur que ho ficaran molt molt complicat.
0: Un Prat Déu que ocupa la desena posició i el proper rival, després del Gabal, que tancarà doncs la Lliga per al filial del Prat, serà el sector Montserratina, que és ara mateix 11, també amb 34 punts. Per tant, serà, sens dubte, a veure com va aquesta jornada, però pot ser un duel d'infart. Anem a la tercera catalana masculina, grup 11, la Fontsanta Fatjó i el Terlenc AB es veuran les cares també dissabte a les 6 de la tarda. Un Terlenc AB que és líder amb 61 punts, un punt més que la Fundació Atlètic Sant Just, que en té 60, i 3 menys que el tercer al Viladecans B. La Fontsanta Fatjó està una mica més despenjada, és cinquena amb 56 punts. Escoltem a Marc García, entrenador del Terlenc AB, parlant doncs també d'una final que doncs afronta al filial del Terlenca per assolir aquesta primera posició.
2: Sabemos de lo complicado que es allí, aparte, si no me equivoco, creo que son las fiestas del barrio de Fontsanta. Habrá que trabajar durante toda la semana y allí ser un equipo competitivo, saber a lo que tenemos que ir y a intentar sacar los tres puntos.
0: Si l'equip aconsegueix sumar els tres punts, la darrera jornada de Lliga, en teoria, hauria de ser, entre cometes, una festa, perquè s'enfrontaran al Gornal a casa, que és el cuer de la Lliga i que doncs ha perdut aquesta temporada 21 partits, només ha aconseguit 3 victòries i 4 empats. Per tant, seria previsiblement el Terlenca favorit per emportar-se aquesta victòria i certificar aquesta primera posició. Però tot passa, això sí, primer per sumar els 3 punts contra la Fontsanta Fatjó. En quarta catalana masculina, al grup 24, el Prat C visita el camp de l'Atlètic Viladecans diumenge a 3:45 de la tarda. La Fundació, ja sabeu que el Prat C doncs, és el campió de Lliga i el que està buscant és acabar en ple de victòries. Ja li queden 2 partits, aquest i el de casa. I a la preferent juvenil, el grup 4, el juvenil del Prat visita el camp del Castelldefels, el tercer classificat, ara mateix amb 57 punts. El juvenil del Prat és 6è a la Lliga amb 41, els mateixos que Cornellà i Escola Gavà. Per tant, tenim aquí un triple empat entre el 6è, 7è i 8è classificat. En futbol sala, la primera catalana, el grup 3 de Barcelona, el futbol sala Prat visita la pista del Sant Joan d'Espí el diumenge a la 1, un futbol sala Prat que ja no s'està jugant res, és campió de Lliga també, amb 63 punts ara mateix, i per tant, doncs, el que busca és acabar de les millors maneres aquest campionat. I torna al bàsquet territorial a la Copa Catalunya masculina. 6:45 de la tarda, el Club Bàsquet Prat visita la pista del Collblanc diumenge. Un Club Bàsquet Prat que és quart a la classificació amb 14 victòries i 8 derrotes. Pot assolir aquesta tercera posició, que és l'objectiu ara mateix del filial del Club Bàsquet Prat, una tercera posició que ocupa el Cerdanyola amb un partit més que els pratencs. I en primera catalana femenina, el femení del Club Bàsquet Prat, a 6:45, s'enfronta al Sants de Barcelona el diumenge. El femení és penúltim en la classificació amb 7 victòries i 17 derrotes. El seu rival, el Sants, doncs el tenim a la classificació en 9a posició. A la segona catalana masculina, el pretenc masculí, dissabte a 7:45 de la tarda, visita la pista del Torreforta, un pretenc masculí que és 6è a la classificació amb 13 victòries i 11 derrotes, una menys que el 5è, que és el Vendrell. El seu rival, el Torreforta, és 8è amb 12 victòries i 12 derrotes. I en segona catalana femenina, 2 partits, el del pretenc femení, que serà diumenge a les 7 de la tarda contra l'Ipsi a casa, i també a casa, però a 8:15 del vespre, el del Club Bàsquet Prat B contra el Bàsquet Molins, un Club Bàsquet Prat B que, recordem, és campió i ara ja únicament està amb la ment posada en aquesta Final Four de campions de grup, i el pretenc femení, que ara mateix el tenim 6 a la Lliga amb 13 victòries i 11 derrotes. En hoquei català, a la tercera catalana, al grup D, el Club Hoquei Prat descansa, un Club Hoquei Prat que és campió ja de Lliga, per tant, doncs, únicament buscaran el darrer partit que li resta, doncs, acabar amb victòria, que no serà aquesta setmana, serà la propera. I anem al voleibol, al Campionat de Catalunya de segona divisió sènior femenina, la segona fase, el grup de permanència, el Vikings s'enfronta diumenge a les 9 del matí al Premià de Mar, per tant, duel entre primer i segon, primer el Vikings, ara mateix amb 21 punts, segon el Premià de Mar, també amb 21 punts. I tanquem amb un apunt de voleibol, perquè el Vikings Volei Prat no ha superat aquesta fase de grup. El grup B d'aquest campionat d'Espanya que s'està disputant al Mendralejo, Extremadura, han quedat tercers amb una victòria i dues derrotes. Han perdut contra Manacor i el Duero de Sòria, i la victòria va arribar contra el conjunt andalús, la Universitat de Granada, per 3 sets a 0. Resten menys de 2 minuts per acabar el programa. Són ja gairebé les 2 de la tarda, per tant, anem tancant i anem acomiadant.

0: ràpid que un instant.
1: I com sempre, acabem agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio i des del control tècnic que hem estat amb el Sergio Villar i l'Izan Trillo. Els esports tornen aquesta tarda, a un quart de vuit. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins a la tarda. Adeu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
0: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en depèn als pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
4: Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria.
0: S'acaba la gratuïtat del Servei Ferroviari de Catalunya.
4: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana a distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fent pel qual no tothom n'és conscient.
5: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcioni.
0: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
4: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participaran 6 científiques del projecte Hipàtia.
0: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
4: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury fins a 202 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
0: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid més que un clàssic per ser campió de Lliga.
8: Els blaugrana reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la pica baralla entre 2 futbolistes que seran sancionats si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van traient el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Terrabastall polític per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Esquerra, els comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. A més, tant aquests 3 grups com Junts i els comuns exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
2: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata, i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol, i ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
11: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
10: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
12: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
10: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
0: Els sindicats convocants de les vagues educatives dels propers dies s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, el dia de l'aturada, a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
10: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Montbrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
10: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, es van fer escorcolls als vehicles i registres personals, i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
0: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, que ha estat aquest matí en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als instituts.
14: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser, doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
4: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una dona neerlandesa víctima mortal de l'antivirus. Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Quan arribin al port, els 14 espanyols que van a bord hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola. Si no accepten fer-la, tot i que sembla que sí que ho faran, s'activaria un imperatiu jurídic legal en què treballa el Ministeri de Sanitat perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Un procés del tot normal i lògic, com ha apuntat a BTV l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha volgut deixar molt clar que aquest brot no té res a veure amb el del coronavirus.
16: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament, no?
15: Mentrestant, l'OMS ha confirmat que l'hostessa de la línia aèria KLM no té el virus. La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa del virus.
0: Passen 10 minuts de les dues. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement de la mesura. Anna Ruiz, bon dia.
17: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
5: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma... Sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
17: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar. Però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
17: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
0: Doncs justament avui el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
19: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
0: De la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
20: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
21: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
20: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries? Visita jotrio.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Prop de 600 alumnes d'una vintena d'instituts de Catalunya han commemorat avui el Dia d'Europa. Ha estat en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. La commemoració s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
4: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
3: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
2: La cultura europea és justament el que promociona aquests dies al Japó de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus d'aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
5: Durant dues setmanes convertiran convivència i activitats culturals a més d'experiències educatives amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
6: És doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
5: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
2: L'actualitat local de la jornada ens porta avui també fins a Olot, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants de la capital de la Garrotxa assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
7: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
8: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
7: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
2: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització del col·lectiu des de l'octubre.
9: El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
2: A les 7 d'aquesta tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vella de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
9: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla. Acollirà 40.000 persones a l'estadi.
2: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà Universitat i a l'emprenedoria al districte 22 arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 més d'emergents. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
11: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
10: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
2: Això a Barcelona, en el futur, de moment, el que és ja present, falta poques hores, és el Temps de Flors de Girona, que es prepara per a la 71a edició. Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafany.
12: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
13: Doncs Temps de Flors aprontem doncs, això, no? El que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari de del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els 4 ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això al final Temps de Flors.
12: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
2: I encara en cultura passem pel Baix Empordà perquè Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura en una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
14: El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una 30ena d'obres de l'etapa de seny de l'artista, en la qual el fil conductor són els elements de la terra i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a Palafrugell, on va esdevenir una figura molt rellevant. La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca el punt surrealista que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet conèixer un Cuixart reinventat i molt més relacionat amb la natura.
15: Alguna cosa va fer que ell es recordés de la seva infantesa a través de la natura que l'envoltava aquí a l'Empordà. Jo crec que d'alguna manera això es reflecteix. I, de fet, en les darreres obres apareix el mar. O sigui, no, ja no solament la cosa subterrània, sinó que ja reivindica el mar, l'horitzó, els ocells. Això al final d'aquesta etapa en la que estem.
14: L'exposició Cuixart, natura, mita i memòria es pot veure fins al 16 de juliol.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà amb una cita destacadíssima aquest cap de setmana. Bon dia, Joan. S'acosta al Barça-Madrid, que pot ser més que un clàssic. Pot ser l'objectiu per ser el campió de Lliga.
16: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, entre Fede Valverde i Tchouaméni, que són els dos implicats. El clàssic més esperat dels últims anys suposa aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, on el Barça puntuant serà campió de Lliga. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Escoltem el tècnic blanquiblau Manolo González.
17: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
16: Els blanquiblaus porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos ara fora del descens amb 37 punts, un punt per sobre de la zona vermella. Recordem que l'Espanyol té 39 punts. A un quart de 10 de la nit, avui al Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlètic Madrileño, un duel molt important en el tram final de la competició. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder Eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del Centre d'Esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
19: Que ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos. Anem a ser millor que ells. Punto.
18: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
16: Gràcies, Sergi Parc, des de Ràdio Sabadell. L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda i es disputa a Vilanova i la Geltrú. Cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens, que es podrà seguir diumenge a 1:45 del migdia en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, a 11:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina. Demà, a la Champions masculina, semifinals, el Barça s'enfrontarà al Benfica, i pendents de la Copa de la Reina del CAC 7 Granollers.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
3: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
2: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
4: Soc una ovella detectiva i de les bones.
5: ¿Qué viene después del miércoles?
6: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
7: Me voy.
8: Pero si acabas de llegar.
2: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
9: Clau!
10: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
11: Descuida. No lo harás.
2: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
12: Que empiece el espectáculo.

0: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
1: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
5: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
6: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
3: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
7: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
3: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
7: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, del qual no tothom encara n'és conscient.
8: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
9: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
10: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
3: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la

0: microgravetat.
1: És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
0: En Cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
1: El Programa Municipal d'Impuls a l'Art Públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
0: Els esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
2: Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla de dos futbolistes. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
0: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
6: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
7: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
8: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
5: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
9: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataquen aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
5: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
0: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho món.
5: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
10: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
5: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
0: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
11: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetat respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món, i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
13: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
12: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
0: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
14: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
15: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcioni.
14: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
14: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
0: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
1: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
0: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poch és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
4: Notícies en xarxa.
0: Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
0: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
23: Durant 2 setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
24: És doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
23: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
0: I l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
2: Defineix un perfil de client híbrid que compra tant per internet com al comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
3: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
2: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
0: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
1: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia. Equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millorar millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
0: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vella de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serà el 9 de juny.
1: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
0: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a la Universitat, i a l'emprenedoria al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
7: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
6: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milió d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
0: De Barcelona a Terrassa. La Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer, un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
8: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
0: I aquest vespre comença Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou 4 companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
5: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Curacura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
9: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa, i això és una mica el que volem presentar i compartir a Foc.
5: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada s'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic, pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
10: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats. El conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol, visita diumenge a les 9 de la nit al Barça, al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
11: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts de dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem ocasions per guanyar el partit.
10: I avui, a 9:15 de la nit, el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició. Segon contra tercer, Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
13: Ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells, punto.
10: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita, a 6:15 de la tarda, juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu, i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat, abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 12:15 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens, l'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 10:45 de la nit hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada a la Superdivisió masculina de tennis de taula. Juguen tots els equips catalans. El Borges ho fa a Sant Sebastià, l'Olot rep la visita de l'Alacant, l'Hospitalet la del Burgos, i l'Escala visita Irún. Per cert, serà el darrer partit del conjunt empordanès a la màxima categoria del tennis de taula perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala, avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 8:45 de la nit en una nova jornada de la primera divisió masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més farcit. Una mica més a 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.

0: Esteu escoltant el Prat Ràdio. Felicito que bien actúas. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
1: S'està al cànon. Posa rodet.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona a Alacant que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
2: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
1: I els sindicats convocants a les vagues educatives reclamen la dimissió del director de la policia, Joan Lluís Trapero, i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades infiltracions de Mossos en una assemblea de treballadors i, si es confirmen, consideren que s'han de produir cessaments. Escoltem el portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
1: I els metges tornant a la vaga el dia 20 de maig i serà la 11a jornada de mobilització des de l'octubre. El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. I a les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alçalamirada.cat des d'aquesta tarda i fins al dia 17 de maig. I des d'avui i fins diumenge a Terrassa es vesteix del 1900 i es que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles amb aquesta ciutat. Hi ha més de 330 activitats.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 8 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem del creixement dels suïcidis a les presons catalanes. Ho farem amb Gràcia Amo, que és portaveu de Famílies de Presos a Catalunya. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la renovació del model d'atenció a les ITS i el rebuig al pregoner de la Festa Major de Lleida. A partir de les 5 coneixerem l'associació Spotters Barcelona al Prat, que fa 15 anys. Parlarem amb Joan Carles Lacruz, que és el president de l'entitat. Viatjarem al centre de la Ràdio Municipal de Terrassa per descobrir el seu magazín nocturn. I repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana també amb Jordi Guillem. A més, marxarem. Abans de marxar de cap de setmana, repassarem l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem un dia més per Terrassa. Sergi Estapeu, bona tarda.
1: Bona tarda. Finalment, el Departament d'Educació mantindrà les 4 línies de primer d'ESO a l'Institut Montperdut de Terrassa per al proper curs, en contra del que s'havia anunciat en un primer moment. També s'incorporarà un nou grup d'ESO a l'Institut Nicolau Coperni i es recupera la segona línia d'I3 que l'Institut Escola Feixes va perdre el passat curs, segons han assenyalat fonts d'aquest darrer centre. La continuïtat d'aquestes línies s'ha donat a conèixer un cop conegudes les dades de preinscripció dels serveis territorials. Les ha avançades al grup municipal del PSC a través d'un comunicat, un gest que no ha agradat gens a l'equip de govern i del qual ha qualificat com a deslleialtat institucional. Dilluns que ve hi ha previst un Consell Escolar Municipal on s'abordarà la planificació de línies escolars del curs vinent a la ciutat. De fet, la setmana passada ja es va celebrar una reunió telemàtica de la taula local de planificació en què els propis serveis territorials van comunicar les decisions definitives adoptades. Durant la sessió de treball es va demanar expressament discreció institucional a l'Ajuntament fins que els centres educatius afectats haguessin estat informats directament aquest divendres 8 de maig.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Escola de Restauració de Sabadell ja és una realitat. Després de 3 anys d'obres, aquest matí l'Ajuntament ha presentat públicament l'equipament, situat en una de les naus de l'antiga fàbrica Sallarès i Deu, a Gràcia, i també el projecte que s'hi desenvoluparà. No només busca treure els millors operadors del sector arreu de Catalunya, sinó que també fomenta la formació. I per això acollirà més de 600 alumnes del Vapor Llong que estan especialitzats en aquest ram. De fet, aquests seran els primers a estrenar espai perquè s'hi traslladaran en les pròximes setmanes, mentre que el concurs públic enfocat als operadors s'obrirà a finals d'any. No obstant això, ja hi ha actors econòmics interessats, com ara l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició o també l'Agència Catalana de Turisme. Un fet que no ha sorprès a l'alcaldessa Marta Ferrés, qui considera que l'Escola de Restauració de Sabadell no té rival.
3: Que no hi ha espais al nostre país a Catalunya com aquest, és el millor de lluny, i n'hem visitat diversos, i per tant ho puc dir amb molta convicció. I per tant podem dir-vos que estem treballant per fer una oferta formativa molt potent, molt robusta, amb una estructura, com us deia, pensada per créixer, per evolucionar i per adaptar-se doncs, a un sector que claríssimament està en creixement.
2: La nau té més de 2.000 metres quadrats i ha comptat amb una inversió superior als 6 milions i mig d'euros.
0: Gràcies, Júlia. I ara, des de Badalona, ens informa Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Ja és aquí un dels caps de setmana marcats en vermell al calendari de Badalona. Les festes de maig arriben al seu punt àlgid aquest cap de setmana amb la celebració de multitud d'activitats per a tota la família. Aquesta tarda de divendres a les 7, la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Ricky Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament. El jugador de bàsquet té un vincle innegable amb Badalona, ja que va ser aquesta ciutat qui el va veure créixer des dels seus inicis a la penya fins a convertir-se en un referent internacional.
5: Toca el Ricky Rubio i us volia anunciar molt d'orgull que m'han fet pregoner de les festes de Badalona i aquest dia 8 de maig a les 7 de la tarda ens veiem a la plaça de la Vila per iniciar les festes i pues, hi esperem a tots. Una abraçada.
4: Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verd i negre amb un programa especial que començarà a 6:45. L'espai també captarà l'ambient i la participació ciutadana parlant a peu de carrer amb alguns dels assistents. Després del pregó, a les 8 es podrà gaudir del concert a càrrec de la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh que interpretarà algunes de les cançons mítiques de la banda. Més tard, a partir d'un 9:15, la Nit del Mono convidarà a ballar el so de la música. També inclourà una cercavila nocturna pels carrers de Badalona que finalitzarà a la platja del Pont d'en Botifarreta a ritme de punxadiscos. A partir de les 10 de la nit, el passeig marítim acollirà el concert dels Catarres. La banda acumula diversos discos d'or i és un referent del pop festiu català.
0: Gràcies, Martí. Anem ara fins al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per les activitats d'estiu, una xifra similar a la de l'any passat, i un any més estarà centrada en el benestar emocional d'infants i joves. Sota el lema Un estiu per viure, l'objectiu és aprendre a tenir cura d'un mateix, dels altres i també del planeta. La campanya d'estiu durant el tret de sortida aquest cap de setmana amb la Festa Esplai, que arriba, a més, a la seva 40a edició. Escoltem que reixifra.
7: Comptarà amb més de 50 activitats, amb algunes sorpreses, precisament amb el manifest, amb la lectura del manifest dels joves que venen de Portugal i de Catalunya al voltant de la salut mental, i un munt d'activitats que per gaudir en família, amb el grup d'amics, etc.
6: Fundesplay va comptar el 2025 amb més de 104.000 participants en les activitats d'estiu i prop de 178.000 en els programes escolars.
0: Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El Calissó Cultural va inaugurar i dijous 7 de maig l'exposició Estic a punt, una mostra fotogràfica dedicada a l'univers del Club Hoquei Castellà i concebuda com un homenatge pòstum a Jordi Vinyets, figura molt vinculada a l'entitat esportiva. La inauguració va tenir lloc a les 7 de la tarda i la mostra seguirà oberta fins al 4 de juny. La proposta vol anar més enllà del simple registre esportiu i convertir-se en una mirada emocional a la història i als valors del club. Es planteja un recorregut visual pels instants que formen part de la memòria col·lectiva del club. Gols decisius, celebracions, derrotes, moments de concentració abans dels partits o l'emoció de l'afició a la graderia. Les imatges retraten també la trajectòria d'una entitat amb més de 25 anys d'història i el vincle que uneix jugadors, famílies i seguidors. Estic a punt reivindica la fotografia com una eina per preservar la memòria esportiva i sentimental d'un col·lectiu, alhora que ret homenatge a la figura de Jordi Vinyets i a la petjada que va deixar dins del club i de l'entorn de l'hoquei castellarenc. La iniciativa converteix durant gairebé un mes el Calissó en un espai de trobada pels amants de l'esport, la fotografia i la cultura.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Xarabella.
9: El Tour de França 2026 finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, prevista per al 5 de juliol entre Tarragona i Barcelona, per evitar el Parc Natural de Collserola arran de les restriccions pel brot de pesta porcina africana. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona, travessant Collserola. El nou recorregut s'ha consensuat entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'organització del Tour, amb l'objectiu d'evitar l'accés al medi natural i garantir la presència de públic durant tot el traçat. Així, un cop els ciclistes arribin a Molins de Rei, continuaran per l'ENA 340 fins a la plaça Espanya sense endinsar-se a Collserola. La modificació suposa reduir l'etapa dels 182,4 quilòmetres previstos als 168,4 definitius. Amb el canvi, la cursa ampliarà el seu pas per municipis del Baix Llobregat, com Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern, Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat. De la mateixa manera, les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil de regularitat de Sant Cugat, que està prevista per el 18 d'octubre, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com va avançar Televisió de Sant Cugat i va pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: En el que portem d'any s'han suïcidat 6 presos als centres penitenciaris catalans, gairebé tants com en tot el 2025. El nostre company Sergi Estapé ha abordat el tema amb la Gràcia Amo, que és portaveu de Famílies de Presos de Catalunya. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb la portaveu de Famílies de Presos de Catalunya, la Gràcia Amo. Què tal, Gràcia, com estem?
2: Hola, bon dia, molt bé,
1: doncs,
2: gràcies.
1: Parlem una mica d'aquestes dades que parlàvem de, bueno, dels últims mesos, doncs, dels suïcidis que hi ha hagut a les presons de Catalunya. Explica'ns una mica totes les dades que tens.
2: Bueno, aviam, són moltes morts, molts dels morts a Catalunya, en total 6, perquè diumenge va ser l'última mort a una dona a Ponent, però és que en total són 3 a Puig de les Basses, 2 a Ponent i una a Quatre Camins, a la Roca. Jo estic arribant a la conclusió que el sistema penitenciari català és un trencafamílies, un trencavides. Perquè, evidentment, quan el teu familiar pres, fill, pare, germà, qui sigui, mora a la presó, la teva família es queda destrossada, destrossada. No entenem què és aquest xurreig de morts. Bueno, és que són 6 en total, encara no 5 mesos. És una barbaritat. Aquest últim diu que sembla ser que no és un suïcidi. Ara, clar, donen la culpa, com sempre, a les famílies, perquè diu que diumenge va tenir un vis-a-vis i que possiblement li van entrar droga i se l'havia tragat i li ha explotat a la panxa. Aviam, per favor, és que ja no sabem què dir, no sabem què dir. Entrin famílies o no entrin famílies, a la presó sempre hi ha moltes drogues, sempre. Perquè quan la pandèmia, la Covid, també hi havia drogues a la presó i les famílies no entraven. Com ens ho expliquem, això?
1: Em comentaves que aquestes morts, no sé si 3 eren en estat d'aïllament, no? El qual és més sorprenent encara, no?
2: Clar, 3 en aïllament i una, que també és molt sorprenent, al mòdul d'ingressos. Una persona acaba d'ingressar a la presó i ja es suïcida abans de res. És que no ho entenc. A part, amb aïllament, amb què es suïciden? Si allà no hi ha res per suïcidar-se. No sé, tot molt, molt complicat, molt fosc.
1: I falta d'informació també, no, Gràcia?
2: Moltíssima manca d'informació. Mira, les famílies estem per acompanyar altres famílies. És molt difícil que trobem a la família d'aquestes morts. Ara sí, ens n'han donat una, però a través d'un abogat, perquè li han dit amb ell, bueno, però nosaltres estem per això, per acompanyar les que hi ha, com en el meu cas, i molts casos hem patit aquestes morts a presó, som les més adients per acompanyar altres persones que ho acaben de passar. El meu fill va morir fa gairebé 10 anys i només jo sé tot el que he passat i puc entendre perfectament a una altra persona que li acaba de passar, no? Molt ocultisme, tot està molt fosc, molt tancat, informació zero. Ja veus que la notícia que ha fet aquest diari posa res, és que no diu res. Una noia, res més, però, i que no sembla que no és suïcidi, que és perquè s'ha tragat una bola de droga. Molt ocultisme, no sé, qui tant amaga és perquè té moltes coses que amagar. Nosaltres no tenim res que amagar.
1: I ara, si la resposta de, no sé, l'administració, si també esteu enutjats amb l'administració, no sé si us donen explicacions, si diuen alguna cosa.
2: Bueno, a vegades es pot demanar més informació, però l'únic que fan és certificar si és veritat o és mentida, però tampoc et donen cap informació de res. A nosaltres, les famílies, ens agradaria conèixer a les famílies de les persones que han mort per poder donar un cop de mà, perquè per això estem, no? Ja té la informació que pot demanar un periodista, per exemple, o altres persones, nosaltres també les podem demanar de tant en tant, però tampoc et donen molta informació. Et diuen si és veritat a tal hora o tal dia o en tal presó, però que tampoc és una informació molt, ja, tot s'ha amagat, això, tot s'amaga, tot s'amaga. És una pena, la veritat. Mm-hmm. Ja et dic, el servei penitenciari català per nosaltres és destrossant, trencar famílies, destrossar famílies, perquè és inconcebible, saps? Que morin tanta gent a presó. El teu fill, en el meu cas, el meu fill, entra a complir una pena i resulta que te'l tornen mort. Mm-hmm. És que aquí li expliquis, és una brutalitat, això, una brutalitat.
1: Mm-hmm. De fet, el fet que estiguis a aquesta associació, Famílies de Presos de Catalunya, és precisament per això, no? El 2016 perds el teu fill, que estava en una presó, i a partir d'aquí, doncs, bueno, és quan...
2: Quan tu reps aquesta notícia, no saps què ha passat, penses que és això, com que s'ha mort, impossible, si allà haurien d'estar segurs els presos, és que per això estan allà, no? Mm-hmm. Bueno, el cas que a partir d'allà tu sents molta necessitat d'explicar, de parlar el que t'ha passat, perquè et sents un bitxo negre, no? Un bitxo estrany. Quan comences a parlar a les portes de les presons i amb altres col·lectius que ens ajuntem, doncs comences a parlar i resulta que hi ha molta gent, no? Molta gent que li està passant el mateix. I a partir d'aquí, de parlar a la porta de les presons, és quan neix la idea de formar aquesta associació per poder compartir, que és el puntal de les famílies, el compartir les teves penes, les seves alegries, les seves coses. Després ja fem més coses, no? Però en principi era això, ens ajuntàvem a casa d'una, a casa d'una altra, els aniversaris d'amor, acompanyant-se, era ara, pues, amb el temps, estem formant un grup Dret i Presó que, bueno, que és el que es va llogar pel Parlament i per altres espais, està clar. Uh-huh. I bueno, ara mateix hem aconseguit la formació d'un grup de treball per poder treballar suïcidis, contencions i aïllament. Què passa amb els presos, no? Tantes drogues, tants aïllaments, tantes contencions. A la resta de l'Estat les contencions baixen, aquí pugen. Amb un pres que l'han contingut mecànicament, allò no se li oblida mai més. Mai més. Jo ara parlo amb molts presos i els que han contingut és que ho tenen tan present perquè els hi representa una brutalitat tan extrema que no se'ls oblida mai més. Mm-hmm. Els aïllaments també, és que és una bestialitat tot això.
1: Sí, anava a preguntar això, no? Precisament la xarxa Dret i Presó es queixava en aquest sentit de l'augment del rigor disciplinari, l'aïllament penitenciari i altres mitjans coercitius com una cosa que ha fomentat aquests resultats que han sigut letals, no?
2: Sí, està clar. Bueno, i després ens pots venir el conseller i tothom a dir que, bueno, que posen més psicòlegs, que posen no sé què, que la taula de perquè els presos se sentin segurs, el lloc segur pels presos, quin és el lloc segur pels presos? La presó, no? Diu que faria un lloc segur pels presos, tal, els mòduls de vulnerables, on és tot això? On és tot això que ens diuen? Ens estan enganyant, no hi ha cap dubte. Mm. Ens estan enganyant molt. Home, 6 morts i estem a primers de maig. Mm. Què podem esperar a final d'any? Mm. És una bogeria, una bogeria.
1: També denunciava la xarxa Dret i Presó que això és una demostració del fracàs dels plans de prevenció del suïcidi, no?
2: Bueno, és que ara no recordo, un dels suïcidis no tenia activat el pla per al protocol antisuïcidis. Però llavors com ho fan, això? Se'ls suïciden i no s'enteren. Ells diuen, bueno, és que no ha donat cap mostra. Bueno, se suposa que aquí, a la presó, hi ha professionals, psicòlegs, psiquiatres, que això ho han de veure. Clar, és que si no ho veuen, què fan? Clar, que llavors comences a rascar i dius un mòdul de 80 persones o 90, 3 psicòlegs, un de baixa i l'altre ha tingut un nen. Aviam, psiquiatres, quants psiquiatres hi ha a les presons? Una misèria, inclús metges. No hi ha recursos. Bueno, doncs que en posin més, perquè la Generalitat paga una pasta per cada pres que tenim a Catalunya, eh? Mm-hmm. Les paguem tots, les presons. Ens hauríem de preocupar a tots, perquè és una cosa que paguem. I aquesta és una altra, no? El poc interès que té la societat civil i la política també, poc interès en general, el poc interès que té la societat civil en el món de les presons. Mora moltíssima, moltíssima gent. I els que no sabem, perquè també n'hi ha que no sabem, també n'hi ha que no tractarem. Perquè una cosa, una mort la pot anunciar un diari, com és aquest cas de Ponent, d'aquesta dona, no? Però la majoria dels casos nosaltres intentarem a través d'altres persones que estan a dintre, de presos, estic parlant. Escolta'm, que s'ha mort el fill de tal, que s'ha mort no sé qui, intentarem d'aquesta manera, perquè en realitat no hi ha comunicació oficial fins que un escapa algun diari. És desesperant, t'ho asseguro. Com a mare d'un noi que ha mort a presó, és desesperant, perquè cada vegada que mora una persona a presó, el meu fill es torna a morir.
1: Clar, et venen els records. I hi ha algunes altres problemàtiques, a part del que és el tema dels suïcidis aquests que ens comentàvem, que creus, o que també des de famílies de presos a Catalunya creieu que no s'estan treballant com caldria?
2: Bueno, la sanitat és importantíssima, la sanitat i la salut mental, que van lligades, està clar, no? Pocs mitjans materials, però també pocs mitjans personals, és a dir, pocs professionals. Hi ha presons que estan infectades de rates, de xinxes, de tot. Mala fumigació, mal tractament de les presons. També hi ha molts presos que no tenen roba. Jo sé que a les presons hi ha una habitació, un robari amb roba, que deixen altres presos quan se'n van en llibertat, o inclús jo, quan el meu fill va morir, la roba d'ell la vaig tornar a entrar a presó. Presos, a que et truqui una senyora i et digui, escolta, envia-li unes bambes al meu fill, si us plau, perquè no pot sortir al pati perquè no té bambes. Si el seu company no els hi deixa, no pot sortir al pati. Com consentim que facin aquestes coses, unes bambes, no? L'atenció de les treballadores, és que és tot en general. Tinc presos que a lo millor potser estem buscant un certificat de vulnerabilitat perquè surten d'aquí 5 o 6 mesos, perquè són presos que no tenen res, ni diners, ni treball, ni estudis, ni família. Molts estrangers, està clar, molts problemes de drogues. Llavors estem esperant que

0: tot va molt a poc i força malament, tot en general, no? El psicòleg, és que és tot, tot, per allà on miris, com amb els, amb les, dic jo, les visites, els controls són exhaustius, com se'ls hi colen les drogues a les famílies que diuen que n'entrem tantes, com se'ls hi colen, no sé, se'ls hi colen masses coses, crec, sí, se'ls hi colen masses coses. I sobretot que és que la presó és un espai tan violent que no m'estranya que els presos siguin violents, perquè els presos tracten com els tracten amb ells, i com que ells reben tanta violència, al final també es tornen violents ells.
1: Sí, sí. Bueno, de fet, aquest, això és el que es denuncia des d'aquestes plataformes i en part per això el que dèiem, no? Per això es va crear Famílies de Presos de Catalunya, aquest col·lectiu en el qual ets la portaveu, que sobretot, doncs, bueno, una de les seves, les seves objectius, els seus reptes és això, no? Intentar que... per què hi ha aquestes morts en condicions, sobretot, dieu, estranyes i poc investigades, no? Aquest potser també seria el que,
0: ui,
1: el que us molesta, no? Que a sobre ni no s'investiga, no?
0: Mira, el meu cas està arxivat, per descomptat, però és que del grup de famílies que som, que potser tenim 25-30 morts, segur, només una no han arxivat, que és el cas d'un pres, Sabrians 2, que estava incapacitat, i l'assistent, la tutora, l'assistent, ara es diu, era la seva germana, i no s'ha activat per això, perquè a l'estar incapacitat, la presó havia d'informar a l'assistenta, la germana, tot el que feia aquest noi, anem al metge, anem aquí, anem allà. No se li havia notificat res. Llavors jo crec que per aquest motiu no s'ha arxivat, és l'única. Les altres, totes arxivades, intenten arxivar-te-les des del primer moment. Bueno, també m'agradaria parlar de la sindicatura de greuges.
1: És que hem d'anar acabant ja, gràcies.
0: Ja, bueno, quan tu vulguis.
1: Si de cas ho deixaríem per un altre dia, em sap greu perquè hem esgotat el temps. Gràcies.
0: No, t'amoïnis, molt agraïda.
1: A la portaveu de Famílies de Presos de Catalunya, Gràcia Amo, per informar-nos, doncs, aquestes dades preocupants de suïcidis en els últims mesos a les presons de Catalunya. Un altre dia, si de cas, ja, si podem, parlem d'aquest tema que volies parlar, d'acord?
0: Moltes gràcies. Agraïda, agraïda totalment. Una abraçada.
1: Adéu.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia a tres bandes, avui la compartirem amb Maribel Cayuelas, és cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda a tothom.
0: Com estàs?
1: Molt bé, m'esperant si plou o no plou.
0: Diuen que sí, que aquesta tarda, sobretot l'àrea de Barcelona, rebrem pluja. O sigui
1: per
0: que...
1: això, per això.
0: Preparem-nos. Anem al Prat. Marga Soler, periodista. Com estàs, Marga? Bona tarda.
2: Doncs bona tarda. Jo no crec que plogui, eh?
0: No?
2: No, jo és que miro molt el temps i veig i tal, i no crec, eh? No crec.
0: Home, doncs la crònica que ens han fet ara fa uns minuts, almenys al programa, sí que donava pluja a la zona de Barcelona. Però escolta, mira, de moment aquí a Sant Cugat el cel està, diríem, que tapat. Al Prat com està?
2: Al Prat fa sol.
0: Fa sol? Mira.
2: Sí.
0: Anem a Sabadell a veure si sortim d'aquesta diferència. Quirze Casablanques.
3: Hola.
0: Molt bona tarda. Quirze, m'has d'acabar de dir si ets graduat, diplomat o llicenciat en Humanitats.
3: Jo sóc graduat.
0: Graduat, val.
3: Des del Pla Bolònia als llicenciats.

0: existeixen, ara som graduats.
1: Molt bé, molt bé. Sí. Més que res per tenir-ho clar, eh? Perquè
0: veu, alguna... perfecte.
1: Sí, sí, sí, sí. I a Sabadell, per cert, quin temps fa?
0: Doncs mira, sembla que s'hauria d'aguantar. Està núvol, però no es veu a venir que sigui imminent, això, eh? Uh-huh. I no estem tan lluny de Sant Cugat, eh? Vol dir que...
1: No, aviam... però escolta, moltes vegades hi ha diferència. Sé que, per exemple, aquí a la zona del Vallès, aquí pot estar el cel tapat i caure quatre gotes, i a lo millor a Terrassa cau una pluja que no s'acaba. Mm-hmm. És així, tampoc no hi ha tanta diferència, estem a tocar, però vaja.
0: Estem a tocar, sí. Mm.
1: Anem a parlar d'un parell de temes que us he proposat. Un, mm-hmm. Diríem que és un tema important que té a veure amb la salut, amb la salut relacionada amb la nostra pràctica sexual, però sobretot també dels més joves, perquè Salut doncs ha renovat el model d'atenció per prevenir les infeccions de transmissió sexual. I a partir d'ara, en aquesta remodelació, en aquest nou model, els pediatres hauran de preguntar sobre relacions sexoafectives als pacients de més de 12 anys. És a dir, que hem parlat sovint, tractant altres temes, de com avança tot, no? Cada vegada som més joves en relació a com arribaven les coses, com ens arribaven a nosaltres, no? Parlant mm-hmm. d'altres temes, però és que en el tema de la sexualitat també. M'agradaria preguntar-vos la vostra opinió, que és el que penseu, si realment és adequat que els pediatres preguntin sobre aquestes relacions a partir d'aquesta edat, o si penseu que aquesta hauria de ser una conversa que quedés només en mans de les famílies. Vinga, comencem a obrir. Marga, vinga, comencem amb tu.
2: Comencem. Doncs a mi em sembla que...
1: Digues, digues.
2: Perdona, em sembla que ens trepitgem amb algú.
0: No.
1: És que el Quirze el tenem per telèfon, la Maribel també, tu estàs des de l'estudi. Però no ens trepitjarem, tranquil·la. Endavant.
2: Vale, doncs gràcies. Doncs, perdona, de què em preguntaves?
1: La pregunta era si penseu que és adequat que els pediatres preguntin sobre aquestes relacions sexoafectives a partir dels 12 anys, no? Que s'ha rebaixat l'edat, ara ja ho faran bastant més abans que no fins ara, i si penseu que aquesta hauria de ser una conversa més pròpia de quedar-se en l'àmbit familiar. Com ho veieu?
2: Pues, si m'ho pregunteu a mi, jo penso que no en l'àmbit familiar, sinó jo crec que s'hauria de poder parlar obertament amb tots els àmbits, i que perquè és un tema que tothom sap, que tothom coneix, i que no fa falta amagar coses. Vull dir, la sexualitat és una cosa... Esclar, que anem a dir, des de la meva experiència, donant que jo sóc una persona gran, doncs, és clar, la sexualitat va començar molt tard, no se'n podia parlar, era una cosa prohibitiva, totes aquestes coses, tot això ara ja ha canviat molt. Ara, vull dir, la sexualitat està a l'abast de tothom, i és una cosa, vull dir, que existeix, que està i que es practica, amb la qual vaja, penso que se'n pot parlar obertament, però francament.
1: Mm-hmm. Com ho veus, Maribel?
3: Sí, jo crec que és important. El que passa que jo no vaig entendre que realment els pediatres els preguntessin sobre això, sinó més aviat donar informació de que existeixen malalties de transmissió sexual.
1: Bueno, és que aquest nou model el que pretén és ser com molt integratiu, no? Des de la informació, el tractament, és a dir, que no és únicament abordar el tema quan ens està passant, sinó que
3: sí,
1: ja...
3: Sí, jo també penso... Perdona. Jo també penso que és important que es tingui informació. A més, que potser els adolescents no saben molt bé l'ús del preservatiu. Jo, en sèrio, tornaria a fer una campanya com aquella que vam fer, perquè ara és evident que hi ha altres sistemes anticonceptius, per tant, el preservatiu, però és que el preservatiu com a profilaxi de totes aquestes malalties és molt important. Jo tornaria allò del Pontelo, Poncelo.
1: una campanya cosa... que es va fer molt, molt popular.
3: Molt popular, jo crec que va anar molt bé. I una cosa, jo m'he quedat molt parada al veure les dades, gonorrea i sífilis. Avui en dia, a mi això em sona cosa antiga, però bueno, es veu que, que no és així. No. No sé, jo crec que la prevenció és molt important i la, per tant, la informació és el primer pas per la prevenció. Sí, sí, estic d'acord amb la Marga.
1: Quirza.
2: Sí, és bàsic. No, crec que és bàsica la informació. Si les persones estan ben informades, no d'aquest tema, sinó de tots els temes, les coses i la manera de després de desenvolupar-lo sempre és diferent i sempre és molt més important.
1: Quirza, com ho veus tu?
0: Mira, jo crec que hi ha, o sigui, hi ha més d'un camí a seguir, però per descomptat que estic d'acord en que la informació és bàsica en qualsevol aspecte de la vida. Un pediatre o sigui, qualsevol professional de la sanitat, el fet de fer una pregunta li pot donar molta informació i això també li farà falta. Aleshores, això per un costat. Si el professional té informació, o sigui, tindrà camins per seguir. Llavors, per altra banda, si dius... a l'àmbit familiar o a l'àmbit pediàtric, esclar, com que es tracta de deixar-ho instaurat, si els pediatres preguntaran sistemàticament als majors d'immediatament 12 anys si, en quina situació es troben, això vol dir que, esclar, això és una cosa que la volem instaurar i en aquí no podem donar a triar a aquesta persona si ho vol fer en l'àmbit familiar o vol fer-ho en l'àmbit pediàtric. Sobretot informació i educació, o sigui, allò de què no se'n parla, i amb les noies se'n parlava una mica, perquè els hi caia la regla i se'ls deia explicar què passava, i en els nois no se'ls deia absolutament res, vull dir, això era l'esca del pecat quan jo era jove. Això s'ha de revertir absolutament i hi ha d'haver informació... Com qualsevol aspecte de la vida, eh?
2: Quan jo era jove també passava el mateix, eh? Amb les dones també, amb les noies, eh? Era el mateix. Se'n parlava amb la boqueta petita i tot era prohibit.
0: Sí, però amb les noies amb la boqueta petita, amb els nois ni petita ni grossa ni de cap manera, no se'n parlava i punto, no?
3: Amb aquestes malalties, és que, a més, algunes són asimptomàtiques i per tant el contagi és molt fàcil, a banda de que potser ara hi ha més promiscuitat, com dèiem, no? La nostra
1: això és el que us volia preguntar precisament. S'ha produït un augment d'aquestes infeccions de transmissió sexual entre els adolescents. Per què penseu que s'estan donant més ara que un temps enrere, o que estan creixent, que és el que està passant? Aquesta és la tendència, que van en augment.
0: Bueno, potser és que el jovent no està prou educat en què pot passar i sembla que tot el món és orégano, no? Vull dir, no...
2: Hi ha una, així de clar. A veure, durant una època, o molta època, molta part de la nostra vida, de molta gent, el sexe sempre era tabú. Llavors, sí. Com que era tabú, doncs no se'n podien parlar. Llavors en parlàvem amb la boca petita i les coses doncs no fluïen perquè d'alguna manera doncs tot era amagat. Ara això ja s'ha obert, ara ja tothom té la gran llibertat de poder dir el que vulgui sobre qualsevol tema sexual i d'una altra manera, amb la qual amb això ja hem guanyat molt, penso.
0: En la conducta hi havia tres pilars, segons l'informe que m'han passat en amic i llegit, que eren la freqüència, la promiscuitat i les precaucions a prendre. Les tres coses necessiten educació. Això està claríssim. La gent ho ha de tenir al cap dels dits, igual com que, no ho sé, vull dir, que els greixos fan que augmentis de pes, no? Vull dir, doncs aquestes coses s'han de saber així, també, com l'ABC.
1: Maribel.
3: Sí. No, jo he dit al principi que crec que s'ha de tornar a fomentar i explicar el perquè de l'ús del preservatiu. I una altra cosa és que crec que s'hauria de tenir els preservatius amb màquines expenedores, igual que el tabac al costat, als bars, vull dir, que els joves ho tinguin a l'abast.
0: Això ja existeix.
3: I que sàpiguen que és una eina per evitar les infeccions, perquè, a veure, com a anticonceptiu ja sabem que hi ha altres coses i que, bueno, van més bé en el moment, en certs moments, no?, que el preservatiu, que... Però per evitar aquestes malalties és que és bàsic. I després també una miqueta d'informació d'aquelles de que és important saber que no s'han de compartir tovalloles, no?, com s'ha de rentar bé les mans, no sé. I també és que hi ha cosetes molt bàsiques que jo no sé, el jovent d'ara va molt perdut, va molt per un tren, no estan, no sé, estan amb el mòbil.
1: Mira,
0: no sé si ha sigut la Maribel o la... Perdona, em sembla que trepitjo algú.
1: No, endavant, Quirze.
0: Que no sé si ha sigut la Maribel o la Marga que ha dit que el sexe era tabú. Però i ara no ho és? O és
2: no,
0: que
2: se'n
0: parla
2: abans
0: molt lliurement i molt obertament?
2: No, perdona, jo he dit que el sexe era tabú abans, ara no.
0: Sí, però se'n parla obertament de forma positiva, perquè la gent ho sàpiga, perquè la gent tingui informació, perquè la gent...
1: Home, potser se'n parla més obertament, però li caldria una miqueta més de pedagogia, no?
0: Aquí anava.
2: Sí, aquest és el tema.
1: Perquè podem parlar, podem practicar, però si no sabem ni el que fem...
0: Exacte.
2: Malament.
3: Molt bé, està molt lligat això que diuen, que els joves veuen molta pornografia. No ho sé, però bueno, és una cosa que es diu.
2: Això s'està dient, sí. Ja han fet enquestes i han fet estudis i sembla ser que és veritat, eh?
3: Llavors, jo no n'he vist, la veritat, soc molt gran. Si fos més jove segurament n'hauria vist, però com que ja tinc una edat, a la meva època no s'estilava. Però penso que també en aquestes pel·lículetes deuen haver maneres de fer el sexe que a vegades ni s'imaginen les joves que això pot portar una malaltia, no? El sexe oral, vull dir, que tot no és una única manera.
1: Que han canviat les maneres, també.
3: Jo
1: no?
3: crec que sí.
1: Vull dir, ara hi ha com moltes més opcions de practicar sexe que no coneixíem abans.
3: Sí, segurament.
2: Està claríssim. Sí.
3: Per tant, hauríem de saber... Que hi ha moltes maneres també d'infeccions, vull dir, de contagiar-te. I després això, que a vegades aquestes malalties doncs no donen símptomes. Per tant, ningú anirà al metge a fer-s'ho mirar. I clar, això també és un problema.
1: Per tant, aquí entraria...
3: El contagi.
1: Perdona, Maribel. Per tant, aquí entraria la figura del pediatre, que a partir d'aquesta edat, que és el que... Ara tornem al principi de tot, no?, de la tertúlia, quan dèiem que a partir dels 12 anys els pediatres els hi preguntaran sobre això. Doncs precisament per això, perquè moltes d'aquestes infeccions no presenten símptomes. I a lo millor han tingut relacions sexuals i ni se n'enteren que tenen una infecció. I que si no es tracten, doncs poden derivar en problemes més greus.
0: Això és on anava jo al principi, que deia que si el professional fa una pregunta pot obtenir moltíssima informació. Mm. Hauríem de veure fins a quin punt el pediatre ha de ser lliure per fer aquesta pregunta, que jo crec que sí que hauria de ser.
1: Que, per suposat, les famílies també haurien de jugar un paper important.
0: No, i tant.
1: No?
0: Per començar...
2: Això és més difícil, penso.
0: Sí, però una de les coses que pot fer la família és dir-li, escolta, quan el pediatre et pregunti això, la veritat de la veritat.
2: Sí.
3: El que passa que sí, jo trobo que a 12 anys potser són una mica petits, és que les
0: bueno...
1: nines... Estan a l'institut, Maribel, aquesta edat
0: bueno...
1: comença a l'institut.
3: Sí.
1: Sí, sí.
3: No sé, és que jo
2: sí,
3: no
2: això
3: sé.
2: Això fa molts anys però... que aquestes edats no hi era. Mm. Abans les relacions començaven molt més grans, eh?
3: Sí, però és que penso que als 12 anys... Bueno, potser hi ha nenes que sí, que tenen la regla molt aviat, però és que hi haurà nenes que és que no han tingut ni la regla encara. I els nens no ho sé. Però, bueno, a mi de totes maneres ja m'està bé que hi hagi informació i que se'n parli. I que...
2: Oh, i tant.
3: I que es torni a explicar... que el preservatiu pot ser molt pesat i potser no agrada o talla el rotllo, però que és la manera d'evitar
1: de protegir-se. De protegir-se.
0: Això de que talla el rotllo, sí, sí. No sé, també pot formar part del joc, eh? Vull dir que tampoc.
2: Sí, sí, també, també tens rieu. Raó. També, sí, sí. També tens raó, eh?
1: Sí, clar, és que t'agafen un moment àlgid i dius, i ara hem de tallar la situació per haver de... I clar, sí. Hi ha gent que tira pel dret i s'ha acabat. Però després, clar, poden arribar les conseqüències.
2: Aquí està el perill.
1: Sí, sí.
2: Aquí està el perill, i més per l'edat de les persones que estem parlant, de les quals estem parlant, vull dir. Mm.
1: Que això, hem parlat, ho hem focalitzat en els adolescents, eh? Perquè hi havia aquesta dada que deia que a partir dels 12 els pediatres farien aquesta pregunta. Però és que en general, vull dir, els adults, el tema de la promiscuïtat no és únicament propi dels joves, sinó també dels adults, eh?
2: Mm-hmm.
1: Vull dir que aquí sí, també hauríem
2: sí,
1: de...
2: Està clar.
1: Us sembla que canviem de tema? Perquè tinc un tema que sembla simpàtic, però també m'ha semblat curiós, perquè això ha passat a Lleida. Hi ha 23 entitats que han rebutjat la persona de Saúl Cravioto, que és un esportista olímpic, que és lleidatà, i que ha estat triat com el pregoner de la Festa Major de Lleida. Però, clar, s'ha creat una mica de rembombori amb el posicionament d'aquestes entitats, que recorden que Saúl Cravioto, que és piragüista, doncs va donar suport públic a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i aquestes entitats diuen que no s'ajusta, no, al que hauria de ser, doncs, un pregoner, una persona que representi a la ciutat. Volen que l'Ajuntament reconsideri aquesta decisió. Jo us pregunto si vosaltres heu trobat en els vostres municipis alguna situació similar.
0: Jo no.
2: Sincera. Jo tampoc.
1: No?
2: Jo, al Prat de Llobregat, vamos, no, segurament que no. No segurament, segur. Segur que no, però vaja, no sé, aquests recels i aquestes històries, depèn de quins municipis, bueno, també deuen haver-hi rancúnies entre famílies, a lo millor vés a saber. És molt raro.
3: També hi ha manipulació política, eh? Vull dir, si l'alcalde és d'un color, aquestes entitats són d'un altre color, doncs aprofitem. Sí.
1: De totes maneres, a veure, qui
2: això no hauria de passar, eh?
1: Com és, la Maribel deu tenir experiència pel càrrec que va ocupar. Per com es fa la tria del pregoner o la pregonera? Qui ho decideix? L'alcalde? L'alcaldessa? Ho decideix
3: Mira,
1: una...
3: aquí a Sant Cugat, jo no sé, si a tot arreu es fa igual. A Sant Cugat, normalment, l'alcalde té assessors, regidors, segurament que deu rebre
1: propostes,
3: suggeriments. Uh-huh. Però qui decideix aquí a Sant Cugat, no sé ara, però abans era decisió personal de l'alcalde. Uh-huh. O sigui que no sé els altres municipis, però en tot cas, sempre, encara que sigui un suggeriment d'un regidor, que diu, escolta, que és que sé, per exemple, en cas d'aquest esportista, no podria ser que el regidor d'esports digués, ostres, aquest any ha guanyat Jocs Olímpics i no sé què, per què no el fem pregoner? Sempre és l'alcalde qui dona el vistiplau, això sí.
1: Uh-huh. I en el cas...
3: El Sant Cugat el triava directament l'alcalde, quan jo hi era.
1: I sabem com es fa a Sabadell o al Prat?
0: Jo no ho sé.
1: No ho
0: jo suposo que, no sé, hi deu haver-hi un ambient que ens porta a una persona i llavors, doncs bé, el consistori deu estar-hi d'acord en què es fa així. Però més aviat jo crec que és un ambient popular que porta una persona a fer de pregoner.
2: Sí, home, no ho sé. Jo he sigut pregonera del Prat una vegada, eh?
1: Ah, sí?
0: Ah, doncs ja, sí. Ja sabem de què va.
2: No.
0: La millor de la millor de pregonera.
2: Però vull dir que d'alguna... No, vull dir, m'ho van proposar des de part de l'Ajuntament i ja està, i cap problema.
1: Penseu...
2: No hi va haver ni interferències, ni ningú em va preguntar res. No, va ser així. Així de fàcil, diguem.
1: Però segons vosaltres, quins criteris hauria de seguir la figura de, del pregoner o la pregonera que es triï. A què hauria de respondre la tria?
2: Home, si m'ho preguntes a mi, jo crec que una persona que sigui coneguda, que sigui del poble, coneguda, que tingui una certa trajectòria i que d'alguna manera sigui doncs de reconeixement pel poble, no? Jo penso que això seria lo adequat. Ara, després, jo cada municipi potser s'ho manega de la seva manera.
0: Mm-hmm. Aquesta trajectòria hauria de dur aquesta persona a ser, diem-ne, popularment estimada pel comú de la població. No entrem en majories, però vull dir, aviam, aquella persona dius, hosti, sí, però tothom li té un apreci, o la gran majoria de la població li té un apreci. Llavors aquest, doncs, bueno... aquest quadrarà bé com a pregoner. Dic jo que això hauria d'anar així.
3: Sí, ha de ser una persona coneguda, sobretot, que la gent quan diguis farà un pregó, menganito, menganita, sàpiga, encara que sigui una pinzellada, però que digui, sí, que sàpiga qui és, normalment és important.
2: Sí, i a més que sigui popular al poble i que si va pel carrer i la gent la coneix, aquestes coses també fa... que d'alguna manera sigui el personatge una mica més rellevant, no? Penso jo. Mm.
1: I vosaltres seríeu partidaris si un perfil, com en aquest cas el Saúl Cravioto a Lleida, no respon a la idoneïtat, com asseguren aquestes entitats, rebutjar precisament aquesta, la figura proposada o no?
2: No ho sé, sincerament, depèn. Sí, depèn, clar.
3: Mira, jo li recomanaria a l'alcalde que no el fes per una cosa, perquè és que quan estiguin allà al balcó fent el pregó, abans tindrà 13 entitats amb pancartes i cridant. Llavors, començar una festa major així no ve de gust. Jo, per tant, em sembla que recomanaria, mira, parlem amb aquest noi i li diem que podem fer-li un homenatge d'una altra manera, amb una nit de les portes fa gairebé tots els pobles, o no ho sé, però jo evitaria començar la festa major amb un conflicte, sincerament, no sé,
2: jo he sigut pregonera de la festa major del meu poble, del Prat de Llobregat, i la veritat és que primer em vaig sentir molt afalagada perquè m'ho proposessin. I després, la veritat és que, bueno, com que he nascut al Prat, al poble, i que tota la meva família pràcticament és del Prat, clar, la gent, doncs, bueno, a mi em van aplaudir molt i la gent em felicitava pel carrer i estic molt, molt contenta i afalagada de que m'ho haguessin deixat fer, sincerament.
1: Doncs una pota blava de cap a peus, pel que sembla.
2: més o menys.
1: Molt bé, doncs ho haurem de deixar aquí. Ja no ens queden més que segons per tancar aquesta tertúlia i en continuarem parlant d'altres temes d'actualitat. Mentrestant, acabeu de gaudir del dia. Acaba de sortir el sol, a Sant Cugat, o sigui que... clars i núvols i a veure què passa. Que tingueu molt bon cap de setmana, que vagi molt bé.
0: I si plou, benvinguda pluja.
1: També, sí senyor, gràcies.
0: Molt bé.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez Alonso. La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per les activitats d'estiu, una xifra similar a la de l'any passat, i un any més estarà centrada en el benestar emocional d'infants i joves. Sota el lema Un estiu per viure, l'objectiu és aprendre a tenir cura d'un mateix, dels altres i també del planeta. La campanya d'estiu durant el tret de sortida aquest cap de setmana amb la Festa Esplai, que arriba, a més, a la seva 40a edició. Escoltem que xifra.
9: Comptarà amb més de 50 activitats, amb algunes sorpreses, precisament amb el manifest, amb la lectura del manifest dels joves que venen de Portugal i de Catalunya al voltant de la salut mental, i un munt d'activitats que per gaudir en família, amb el grup d'amics, etc.
7: Fundesplay va comptar el 2025 amb més de 104.000 participants en les activitats d'estiu i prop de 178.000 en els programes escolars. Durant tot aquest mes de maig s'organitzen xerrades i activitats per donar a conèixer el model d'economia més sostenible i respectuosa amb l'entorn i la societat. Parlem del maig cooperatiu, una economia que Prat té una presència destacada en el teixit empresarial de la ciutat. Així destaca el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament, Juan Carlos Moreno Roig.
10: El teixit cooperatiu de la nostra ciutat és un teixit molt important. És un teixit viu, real i que està reconegut, i això no és casualitat. Això és resultat d'una feina de molts anys entre administracions i entitats d'economia social i cooperativa.
7: L'arrencada oficial ha estat amb el Capri com a taló del fons, amb la xerrada Migracions, Drets i Treball, a càrrec d'entitats de l'economia social i cooperativa i de l'Ajuntament del Prat. El Partit Folk arriba aquest cap de setmana a la seva 30a edició. La Federació d'Entitats de l'Ús organitza un programa per a tots els públics que comença avui mateix amb la projecció de documental Veieu ben fort, Diables Rauxa, a la nau. Demà l'epicentre serà al Parc del Fondó d'en Peixo, amb un esmorzar i un col·loqui dedicat als 30 anys. I a la tarda començarà amb la plantada i la cercavila de totes les entitats de l'Ús, que recorrerà als carrers del nucli antic. Al vespre, sopar popular, l'actuació de Diables i també música fins ben entrada la nit a la plaça Xavier Ruiz Millà.
8: Esports.
7: I als esports, demà a les 6, el Cebre disputa la tornada de l'eliminatòria de campions contra el Mollerussa. D'altra banda, també demà, l'Ebre disputa la penúltima jornada de Lliga. Des de les 4 de la tarda s'enfronta al Castelldefels al Sagnier amb l'objectiu de certificar matemàticament el play-off i revertir la mala dinàmica de les últimes jornades. Dos partits que podreu seguir en directe al Prat Esports. Això és tot el moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies a quina hora.
6: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.

0: 5 i 3 minuts a la tarda. Reprenem el Connectats anant al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora encara una relativa tranquil·litat a la xarxa viària, tot i que hi ha alguns punts on hem de destacar algunes aturades. És el cas de la C-16, a l'altura de Terrassa, on hi ha hagut un accident en sentit nord, en sentit Manresa. Hi ha un quilòmetre no arriba, que han sigut aturades en aquest punt de l'autopista. A la C-58, ja per volum de trànsit, lentitud, molta lentitud a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i també la zona de Montcada i Reixac en sentit Barcelona. Es va incrementar el volum de trànsit amb intensitat, amb lentitud, també a l'autopista AP7 a la zona de Martorell en sentit sud, també a Sant Cugat, en sentit Tarragona i al tram de Barberà del Vallès també en aquesta direcció. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Cada vegada són més les persones aficionades a fotografiar avions, els coneguts com a spotters, que passen hores als miradors propers als aeroports buscant la millor imatge. Però al Prat aquesta afició va més enllà. També és una comunitat consolidada que enguany celebra una fita molt especial. Avui al Connectats marxem fins al Prat per conèixer de prop l'associació Spotters Barcelona al Prat, que celebra 15 anys plegant apassionats de l'aviació.
1: Bona tarda. Avui ens trobem en un dels punts habituals, els spotters, aquí al Prat, on sovint es reuneixen per fotografiar avions i compartir també aquesta passió, i a més, en un any que és especial, perquè aquesta entitat, l'associació d'Spotters Barcelona Prat, celebra 15 anys. De tot plegat en volem parlar amb el seu president, amb el Joan Carles Lacruz. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Doncs molt bé, i vosaltres també, suposo, no?
1: Sí, tant. Explica'ns, 15 anys es diu molt ràpid, però déu-n'hi-do.
2: Bueno, 15 anys es diu molt ràpid, però costen de passar, i sobretot amb aquests anys han passat moltíssimes coses. Hem consolidat una associació, hem consolidat una quantitat de socis, hem consolidat unes sortides, hem consolidat una relació amb AENA per poder entrar i fer l'Open Day cada any, hem consolidat una col·laboració amb altres associacions. Bé, hi ha molta feina, però bueno, 15 anys passen aviat, tot i que donen molta feina, i esperem que passi com a mínim 15 anys més.
1: La dieta està considerada del tot, però remuntem-nos a l'inici. Com va sorgir la idea de crear-la?
2: Bé, en aquesta associació, bueno, jo no hi era, aleshores hi havia els spotters d'aleshores, els aficionats a la fotografia aeronàutica, que es trobaven aquí, doncs, i aleshores van decidir un bon dia, amb molt bona idea, pues, associar-se, més que tot perquè la relació amb les altres entitats, altres associacions, i sobretot la relació amb AENA, necessitava d'alguna manera jurídicament firmar o consolidar una associació. Aleshores, la idea va sortir d'aquí. A partir d'aquí, una associació et comporta moltíssimes més coses que no pas una relació amb una entitat o amb una empresa. I, bueno, va ser un encert.
1: I com ha evolucionat al llarg d'aquests tres lustres?
2: Bé, doncs, primer ha evolucionat en millorar la qualitat de fotografia, millorat en la relació entre els spotters, perquè ens hem ajudat, el que en sabia més sabia, el que sabia més ha ensenyat el que sabia menys. Vull dir, aleshores nosaltres ara comparem les fotografies que fèiem des de fa 10 anys i les comparem amb les que fem ara, i, bueno, de vegades diem, jo feia aquelles fotografies, però, bueno, és el que comporta la tecnologia, l'amistat, l'assessorament, la relació, tot plegat.
1: Què és el més important a l'hora de caçar un avió, a l'hora de prendre aquesta fotografia?
2: Bueno, el més important, sobretot, és la qualitat de la fotografia, perquè molts de nosaltres l'exposem bé a les nostres webs o les xarxes socials, i altres també les exposen en uns llocs com Flightradar24, que és les fotos que surten perquè tu vegis el tipus d'avió, doncs venen signades i aleshores les signa aquella persona, o sobretot la decoració que porta l'avió, perquè molts avions coneixem els típics Vuelings, els Ryanairs, els Iberia, però realment hi ha avions fantàsticament decorats, macos, preciosos, diria jo, i aleshores, doncs, això, mirar, doncs, que el dia sigui una mica com avui, esplèndid en quant a sol, i en fi, moltíssimes coses.
1: Deies que l'associació, doncs, ha canviat molt, les fotografies han canviat molt, però també la tecnologia, no?
2: Sí, per descomptat, la tecnologia, jo me'n recordo que jo vaig començar amb una, per exemple, en el meu cas, que és el que puc parlar més, però el meu cas és com el de tots els companys, vam començar amb unes càmeres que aleshores eren bones, evidentment, però si les comparem les que tenim avui amb les que hi havia abans, res a veure, sobretot a l'hora de disparar amb la ràfaga, a l'hora de la qualitat, a l'hora de la qualitat de la foto. Avui en dia hi ha les càmeres aquestes que se'n diuen mirrorless, que són les sense miralls, que et donen una tecnologia perfecta. Els objectius també, perquè abans hi havia uns objectius amb els quals tu podies veure l'avió, però no t'hi podries acostar massa o no podies acostar-te molt. Avui en dia, per un preu relativament econòmic, tens un objectiu que gairebé li pots fer fotografia al bigoti del comandant, però, bueno, això és broma, eh? però la tecnologia ha evolucionat molt, i sobretot ha evolucionat la tecnologia de les aplicacions. Nosaltres avui en dia treballem amb una aplicació que abans no existia, fa 15 anys no existia, que és la Flightradar24, que és la que treballa el 80% dels spotters, que t'estan dient ara mateix aquest avió que passarà per aquí, que sentim, d'on ve, de quina companyia és, quantes hores de vol, a quina velocitat va, i també et diu, per exemple, els avions que arribaran amb una franja horària de 24 hores. Uh-huh. O sigui, sabrem l'avió que arriba demà a aquesta hora, però no només del Prat, sinó de Madrid, de Nova York, de Tòquio. Pots consultar qualsevol vol de qualsevol aeroport del món.
1: Uh-huh. A banda d'aquest aplicatiu, quins altres en teniu també i que utilitzes sovint?
2: Bueno, sobretot, bueno, ja t'he dit que normalment és el 80% que fem servir el Flyradar, però després hi ha una altra aplicació que va enganxada amb una web que ens en diu també els vols militars, perquè aquesta aplicació és per vols comercials, però aquesta aplicació que està connectada amb una web ens diu els vols militars, perquè aquests són una mica més secrets, però bueno, echa la ley, echa la trampa, sempre hi ha algú que inventa alguna cosa i ens dona a nosaltres informació, perquè nosaltres, per exemple, també viatgem, a part de fer fotografies aquí al Prat, fem molts viatges.
1: Això t'anava a preguntar. Abans comentaves que hi ha avions, doncs, que tenen una decoració, no?, que és molt particular i que, per tant, doncs, això també us crida, no?, anar fora. Explica'ns una mica com us organitzeu, perquè suposo que també, doncs, això, organitzeu visites en grup o...
2: Sí, bueno, aviam, hi ha els avions, hi ha els avions que se'n diuen regionals, uh-huh, que són els avions petits, els que volem tots, que són l'Airbus 320, el 21, el Boeing 737, uh-huh, que són regionals perquè són vols interiors a dintre d'Europa, per dir alguna cosa, perquè per la seva autonomia no poden arribar ni a Àsia ni a Amèrica. Aleshores, molts d'aquests avions van decorats. Aleshores, què passa? Que a Àsia i Amèrica també hi ha avions que van decorats, però que mai vindran aquí, a no ser que sigui alguna casualitat casual. No? I aleshores, què passa? Pues que organitzem, per exemple, sortides. Hi ha hagut el grup de gent, jo no ho he fet, però hi ha hagut grup de gent que ha organitzat sortides i, per exemple, s'han anat a Tòquio, gent que s'han anat a Istanbul. Jo sí que he anat a Amsterdam, perquè Amsterdam és un hub de comunicació entre Amèrica i Àsia, perquè per autonomia, evidentment, els que venen d'Amèrica venen fins a Amsterdam, però aleshores fan la connexió, hi ha la connexió a Amsterdam, hi ha la connexió a Dubai, a Doha, i aleshores en aquests llocs són atractius per això, perquè vas a caçar avions que mai trobaràs aquí a Barcelona.
1: Igual que vosaltres marxeu fora, suposo que també molta gent ve aquí, no?
2: Sí, sí, per descomptat. O sigui, el moviment d'espotters és constant. Vull dir, nosaltres, igual que anem a Madrid i altres llocs, aquí, per exemple, en aquesta plataforma d'aquí del Prat, ens hem trobat gent d'Anglaterra, de França, de Portugal, de la resta d'Espanya. O sigui, això és un atractiu, és un hobby molt desconegut. Bueno, gràcies a vosaltres, mitjans de comunicació, i us estem molt agraïts. Cada vegada estem connectant més amb la població i cada vegada veiem més joves que fan afició, i sobretot també, i ens encanta, més dones i noies que també ho fan, perquè això en principi era com una afició d'homes, cosa que a mi m'emprenyava molt, però estem aconseguint que no amb el tant per cent que voldríem, però estem treballant sobre això. I aleshores, doncs, bueno, organitzem viatges i això.
1: Ara mateix estem en una de les plataformes d'aquí del Prat, però també n'hi ha d'altres per poder observar els avions des d'altre punt de vista, no? Explica'ns què és el que té el Prat i això que també pot atreure gent de fora.
2: Bé, el Prat té una molt bona situació en quant a les pistes i en quant al clima i en quant a la situació per poder fer avions. O sigui, la configuració de l'aeroport pot variar en funció del vent. A vegades entren direcció Barcelona al Prat i a vegades entren Castelldefels al Prat, segons la configuració, perquè és el vent el que mana en aquests casos. Però hi hagi la configuració que hi hagi, o sigui pel matí o sigui per la tarda, tenim molts bons punts per fer spotting. Tenim per la tarda la part del tanatori, que es poden fer per la tarda perquè tens el sol. Nosaltres el que busquem és tenir sempre el sol a la nostra esquena i que el sol estigui il·luminant l'aparell. Uh-huh. Després tenim, a la banda de l'altra configuració, tenim el que seria a la terminal de la T1, tenim el que li diem el balcó, que és allà on està el pont aeri. Tenim molts bons punts de spotting i nosaltres això ho tenim reflexat a la nostra web, i la gent que ve de fora fa les consultes, igual que nosaltres també fem les consultes quan anem a fora.
1: Mm. Vosaltres com a entitat també teniu relació amb altres entitats de fora?
2: Sí, per descomptat. Nosaltres tenim molt bona relació amb l'Associació Aire de Madrid, que és la més gran d'Espanya en quant a actes i en quant a socis. Després tenim relació amb l'Associació d'Alacant, de Bilbao, de molts llocs. Vull dir, és interessant, primer, tenir relació, i és molt important. I nosaltres, al cap i a la fi, és un hobby que compartim i volem compartir amb la resta d'associacions, ja sigui d'Espanya o ja sigui de fora. Nosaltres, com a socis, tenim socis a Itàlia, tenim socis a Hamburgo, tenim socis a Portugal, tenim socis a Canàries. Bueno, Canàries és territori espanyol, però és una internacionalitat que és molt agradable i que t'aporta moltíssim coneixements i, sobretot, amistats.
1: D'on neix aquesta afició de l'espotting? En el teu cas, eh?
2: Bueno, en el meu cas neix de que jo, quan fa uns anys venia amb els nanos aquí a prop del pàrquing de Caltet, que hi ha els bancs de pedra, i pels nanos, perquè... I també ho recomano des d'aquí, és una cosa molt impressionant. Veure els avions que t'estan baixant a una alçada de 40, 50, 70 metres és molt interessant, no? I jo aleshores veia gent que anaven amb unes càmeres, amb uns objectius, i jo venia amb la meva camareta petitona i a fer fotografies, sobretot dels nanos i amb els avions i tal, i jo veia gent que això, portaven uns trastos, amb perdó a l'expressió, bestials, no? I jo deia, i aleshores jo vaig preguntar, dic, escolta, i això, tot això què és? M'ho van explicant, aleshores jo amb la meva camareta petitona un dia vaig venir aquí a la plataforma, vaig conèixer gent, i una mica, doncs, veus que t'agrada, perquè el cuc el vas agafant i t'estan explicant i veus la diferència dels avions típics que coneixem amb els que venen decorats, veus el resultat a casa teva, pots editar fotografies amb els programes que tenim avui en dia informàticament parlant, i una mica, doncs, t'enganxa. Jo, doncs, dic... Tinc ara 65 anys i llàstima no haver descobert aquesta afició abans.
1: Ara, quan parlàvem ara fa uns anys, recordo que vas parlar de xifres bastant bestials, de fet, també pel que dius, a nivell de fotografies que tens penjades a la teva pròpia web, no? No sé, de quan parlem ara mateix?
2: Bueno, jo puc dir que fotografies fetes, puc dir que més de 350.000 fotografies he fet. Bé, també és cert que de vegades amb un avió doncs, li fas una ràfaga de 10-12 i depèn de l'avió fins i tot hasta 30 i 40. També s'ha de dir, eh? Però bueno, jo he mirat, doncs, tinc més de 350.000 tiros tirats, amb tiros amb l'expressió de disparar fotografia. I aleshores doncs, d'aquestes fotografies guardes moltes. A casa meva doncs, tinc el disc dur aquest, l'altre disc dur... Bueno, i aleshores, en la meva web tinc enregistrats moltíssims avions que els porto tots ordenats amb un Excel, que jo podria dir que tinc ara mateix més de 10.000 avions enregistrats i més de 1.200 avions privats. Més a més, els avions militars que no els tinc comptabilitzats. Jo podria tenir ara mateix enregistrats amb un Excel que clicant la matrícula et surt l'avió perquè està vinculat la matrícula amb la fotografia, doncs com 12.000 avions.
1: Déu-n'hi-do. Estem acabant ja aquesta entrevista. Volíem preguntar-te, abans comentàvem al principi, no?, que teniu una molt bona relació també amb Aena per organitzar sobretot l'Open Day. No sé si teniu ja data per aquest proper Open Day i què és el que fareu.
2: Bueno, ara et donaré una primícia, perquè nosaltres dissabte que ve fem l'assemblea i és on informarem els socis i ja tenim data per l'Open Day. Bueno, et donaré la primícia, que és el 7 i el 8 de setembre. Molt bé. Ja tenim acordat amb Aena. Són dos dies, 45 places per cada dia, i a l'Open Day és això, doncs és un cop a l'any que Aena ens permet entrar dintre el que és el recinte perifèric interior, a la zona aire que se'n diu, sí, de l'aeroport, i tenim la possibilitat de poder fotografiar els avions de molt, molt, molt, molt a prop.
1: Doncs esperem estar allà també per poder explicar. Joan Carles de Cruz, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui per aquest aniversari i també moltíssimes felicitats.
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies per les felicitacions i sobretot gràcies per ajudar-nos a donar a conèixer la nostra afició.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.
4: Can't touch this. Connectats.

0: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
1: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat a baixar.
2: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
3: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
4: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
5: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que es...
6: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio.
7: I en aquest viatge apassionant que fem cada setmana al centre de la ràdio, avui marxem fins a Terrassa, on el company Sergi Estapé ens introduirà i descobrirà tots els secrets d'un magazín nocturn que es fa fa més d'una dotzena d'anys i que transita per aquella emissora.
8: La nit estèrica, amb Esther Llena i Pau Aguilera, el teu magazín nocturn.
9: Doncs continuem capbussant-nos en aquest viatge al centre de la ràdio que fem aquí al Connectats. Avui toca Terrassa i avui volem saber una mica més d'un programa que ja té els seus anyets. Ara ens ho explicaran els seus conductors, que es diu La nit estèrica. I tot això és gràcies a l'Esther Llena i al Pau Aguilera. Pau Aguilera i Esther Llena, què tal? Com esteu?
10: Molt bé. Hola, què tal, Sergi?
9: Va, expliquem, fem una mica d'història. Esther, com va començar això? Quants anys fa que esteu fent aquest programa?
10: Doncs ja fa 13 anys que vam començar a fer el programa i al principi ho fèiem amb un altre Esther, amb l'Esther Gago, això es deia La nit estèrica, també, dues Esters. S'hi va afegir el Pau al principi a fer l'agenda i notícies i tot quan estudiava periodisme. I després, malauradament, l'Esther va morir.
9: Va deixar, sí.
10: I llavors amb el Pau vam dir, continuem i continuem i aquí estem, saps? Vull dir, 13 anys ja.
11: El cas curiós és que jo vaig venir a presentar una... M'entrevistàveu vosaltres a mi perquè estava en un portal digital amb un company.
10: Tens raó.
11: A l'Info del Qual. I arrel d'allà ens vam conèixer fora per casualitats de la vida i em vas dir, per què no vens a fer l'agenda? Jo al principi tenia un minut al final i ja m'estava perfecte.
9: Sí, no?
11: I llavors l'Esther em va proposar de tenir una miqueta més de minuts i poder no només dir l'agenda, dir alguna altra cosa més, i jo li vaig dir que no perquè em coincidia que els dijous al vespre jo entrenava a futbol. Coses de la vida, del destí, em vaig trencar els lligaments creuats.
10: Jo li
11: havia dit que no podia jo els dijous. Em vaig trencar els lligaments creuats i vas dir, doncs mira, Esther,
9: que
11: ara sí que puc, Esther, i mira, coses de la vida.
9: Doncs com explicava l'Esther, ho va començar amb l'Esther Gago, una psicòloga d'aquí de Terrassa molt estimada, molt coneguda, i que lamentablement, com deia, ens va deixar, però bueno, ho he continuat. Però m'agradaria saber quins dies, és a dir, és un programa setmanal, quin dia la gent que no ho sàpiga pot sentir aquest programa?
10: Doncs estem en directe els dijous de les 9 a les 10 del vespre i repetim el programa el dissabte de les 10 a les 11 del vespre, també, a la nit. Aquí a la Ràdio Municipal de Terrassa.
9: Diríem quins continguts, més o menys, que acostumeu a fer durant la... És una hora de programa que, més o menys, sí. Com està vertebrat?
11: A veure, nosaltres comencem sempre trencant el gel en poder l'únic moment en el que ens atenem una mica a l'actualitat, agafem una notícia d'aquell mateix dia, o potser d'un dia abans com a molt tard, i trenquem una mica amb allò. Però no és un programa que vulguem que sigui d'actualitat. De fet, és bastant atemporal perquè s'emet a les 9 en directe i del que no t'hagi enterat d'aquell dia a les 9 ja no t'enteraràs. I per tant ho fem una mica perquè la gent desconnecti. Llavors, té molta presència a les entrevistes, a vegades si és una entrevista potent en fem una, si no en fem dues repartides, sempre intentem que sigui el més local possible i llavors ho compaginem dient l'agenda cultural de Terrassa, què s'hi pot fer aquell cap de setmana ja que estem a les portes, i bastanta música, posem covers i si ens dona temps fem notícies curioses i també tenim dos col·laboradors
10: que són l'Otto Lúcic i la Clàudia Patller. L'Otto fa una secció que es diu Egara Calling, que és de música, de coses curioses de música, sempre aprenem amb ell, sí. I la Clàudia Patller fa una secció que es diu Carrers de Terrassa, sí. I que sempre ens explica la història d'un carrer de Terrassa, sobretot si és una persona terrassenca i que tingui un carrer.
11: Sí, ha anat mutant perquè ella diu que se li caben els carrers i ara fa rànquings i ara no sé què, però bueno, sí.
10: Però va fent, original... dintre d'això fa, a vegades alguna festa popular alguna cosa així, però sempre molt d'aquí de Terrassa. Tot i així, el Pau deia que les entrevistes i tot són molt terrassenques, però sí que és veritat que també hem entrevistat a gent molt mediàtica que no són de Terrassa i a gent, això també de fora, vull dir que mentre sigui algú interessant
9: Però hi cap tot, clar. Esther, o Pau? Hi cap tot? És a dir, tot. Música política o hi ha alguns temes que potser no...
10: Potser el que menys política, sí, et diria, sí, però l'altre tot.
11: Nosaltres defensem, sempre ho parlem amb l'Esther, que tothom té una entrevista, i al final qui menys tu penses tothom, acabes exprimint i acabes trobant un moment o una història dins de la seva carrera o el que sigui, que t'hi pots quedar allà una bona estona.
9: No, jo això, amb això que dius, jo penso el mateix, no? Jo a mi em passa que tinc, sabeu vosaltres dos, que tinc una secció al Diari de Terrassa, una entrevista diària, i molta gent diu, és que jo no sóc interessant. I jo sempre els dic, interessant o no, t'ho dirà el lector, no?
10: Clar.
9: No som nosaltres, és a dir, tothom té una història per explicar. Anem una mica als orígens, perquè el Pau és periodista, va estudiar periodisme. Què et va moure, tu? Què t'atraia, tu, de la ràdio, Esther?
10: Doncs, de fet, aquest programa primer el teníem que fer en una altra emissora, va haver-hi com un...
9: Ja no existeix, no?
10: Com un malentès. No ho direm. Va haver-hi com un malentès i llavors vam dir... La ràdio municipal ens va donar l'oportunitat per fer-lo i tot era també perquè, bueno, com que em dedico a temes musicals, a concerts i tot això, era una bona manera de poder fer una agenda i que la gent de la ciutat veiés el que es fa, quins concerts es fan, poder entrevistar músics i tot això. Mm-hmm. Però això fa 13 anys, això fa molt temps. Mm-hmm. És que ha canviat molt el nostre programa de llavors a ara.
9: Clar, ja m'ho imagino.
10: O sigui, però vull dir que sempre al principi jo no m'ho hagués imaginat mai que faria ràdio.
9: Tu duraries 13 anys, tampoc?
10: No, que va, ni molt menys.
9: Tu comentaves això, tu estàs vinculada a la música, organitzes concerts, portes gent... que, per cert, molta d'aquesta gent que tu portes, que em facilites, doncs acaben després sortint al Connectats com a entrevistats, explicant una mica la seva trajectòria a la nostra secció, que és l'entrevista a un personatge. Llavors, això també t'ajuda, no? Que
10: sí,
9: tu tens una agenda àmplia, doncs gent que ve a fer coses, que ve a fer actuacions, que ve a fer concerts, el que sigui, doncs això també va
10: ajudar molt en el seu moment i res, vull dir, és això que ja et dic, però si m'ho haguessin dit, mai a la vida m'hagués pensat que jo m'hagués pogut posar davant d'un micro i conduir un programa de ràdio. O sigui, sí, jo vaig poder per tothom, així de clar, vull dir.
9: El fet que sigui només una hora setmanal és, clar, vosaltres teniu les vostres feines també.
10: Sí, però per nosaltres és poc ara, eh?
9: És poc, no?
11: Sí.
9: És que jo és el que, clar, jo com que sempre he pensat que la ràdio és un mitjà que t'atrapa molt, l'empremsa escrita també és bastant... És bastant que t'atrapa, però les ràdios sempre ho diu tothom, no? Aquesta màgia, aquesta cosa, no? Aquesta cosa romàntica de que la gent et sent però no et veu i aquestes coses, tot i que ara avui en dia pues, es fa moltes coses per YouTube i tal.
10: Sí, però no és el mateix.
9: Sí, sí. O sigui, no us agradaria... O sigui, això, ostres, sí, un parell de dies per setmana.
10: Oh, i tant. Ens agradaria més i sobretot...

0: intentar passar-ho. Hem tingut alguns moments de plantejament de seguim endavant, no seguim endavant. Vull dir que si ho fem, i té pinta que ho seguirem fent mentre puguem, mentre ens deixin,
1: és això. 13 anys més com a mínim.
0: Com a mínim.
1: Tu, Pau, ja som uns friquis, no sé si ha canviat la cosa, però tu ets docent i fas uns tallers de ràdio, no sé si encara ho fas, però és a dir que tu no només ho fas aquests dijous aquí a la nit estèrica, sinó que també t'agrada transmetre el que, els teus coneixements, no?
0: Clar, jo mai m'havia plantejat ser professor de secundària, ni molt menys, i és una cosa que m'ha atrapat. Potser és una vocació que estava tapada i de sobte l'he descobert i m'ha agradat, però jo sempre l'espina aquesta de tenir un micròfon davant o poder preguntar, poder explicar històries, sempre la tindré.
1: Home,
0: i no la puc deixar que vagi morint a poc a poc. I amb els tallers de ràdio que fem a escoles de primària, doncs clar, compagino les meves dues vocacions, per així dir-ho, i és meravellós. I la ràdio també veus això, que a mi m'ha atrapat, però que atrapa fàcil, atrapa, podem un taller d'aquests de 2 mesos i hi ha nanos que es poden arribar a plantejar fer alguna cosa relacionada amb la ràdio. És meravellós aquest mitjà.
1: No cal que pregunti el nom del programa, Nit Estèrica, dos estèrics que van començar. No anem cap a Pau Estèrica o no?
2: No, mira, quan l'Ester va morir ens vam plantejar molt de canviar el nom i de començar un altre programa totalment diferent. Però vam dir no, perquè també era un projecte de l'Ester, és una manera de recordar-la sempre, conservant aquest nom, i que ja és ara és un programa que ja té molta solera i
0: ja té un segell,
2: ja té un segell exacte propi, i llavors ja dic això, i de fet és una manera de sempre tenir-la present també en el nom del programa. I també volia dir que hem fet dos especials, els dos últims aniversaris de la Nit Estèrica, els 12 i els 13 anys, els vam sortir de plató i els vam anar a fer el Reina Victòria en directe, en públic.
1: Reina Victòria, com que aquest programa és d'una... Exacte, surt a moltes ràdios municipals del territori, doncs això, el que diu l'Ester, és un bar, no sé, jo crec que deu ser el que queda bar musical més antic.
2: 40 i pico d'anys, porta a Terrassa la Rasa, i és
1: un... Fan actuacions, fan micros oberts, és a dir, és un lloc de trobada, no?
2: És un bar que convido tothom que hi vagi a veure, si venen a Terrassa, de tota la gent, perquè és...
1: Salva't a dir que ho diguis, no?
2: Entres i al·lucines, no, li demanarem una copa gratis,
1: és el jefe.
0: I hem de dir que aquests dos especials en directe que ho van petar, és espectacular.
2: Venia això, no?, que volia dir lo de que havíem fet els dos programes aquests, perquè el primer programa va venir el Francesc Mauri de convidat, el segon programa el Miqui Núñez, o sigui el segon, els 12 anys, el Francesc Mauri, el 13.
1: Francesc Mauri és un meteoròleg molt conegut, que està establert a Terrassa, i el Miqui Núñez, doncs ja ho sabeu, és un cantant d'eufòria.
2: I ha vingut, bueno, ja dic, es va quedar petit el bar musical, vol dir que hi ha molta gent que ens escolta, encara que no ho sembli.
1: Sí, ja m'aclara. Ara que dius aquests programes en directe, vosaltres sempre feu el programa en directe. Al principi fa por, fa una mica d'ostres en directe, que si m'equivoco?
2: No, ara ja no.
1: Home, ara ja no, però dic els principis...
2: Els primers, sí, home.
0: Ui, jo quan venia, que era un pipiolo, jo tenia 17 anys, jo em tremolava tot. Jo havia de dir 3 actes que es feien. Em deien, digues-lo del dissabte, nen. I ja estava
2: ara,
0: cagat.
2: Com que tenim la sort d'ara de les plataformes, que està a iVox tots els programes que s'han fet, o sigui, agafes un programa de fa 13 anys i és que és infumable.
0: Jo fa molt que no ho faig.
2: És infumable, o sigui, no.
1: Bueno, els mitjans també eren diferents, no?, de fa 13, 14 anys ara, però sí que és cert que al principi, a mi em va passar quan vaig tornar aquí a la ràdio, que feia molts anys que no em feia, vaig estar als programes sumari, al principi, ostres, això al directe, al principi feia com respecte, després ja agafes aquella soltura i vas tirant, no? Per això us ho deia, no?, sempre és millor en directe.
0: I nosaltres, al fer només un programa a la setmana, també jo crec que hi ha certa ansietat de... Va, que s'encengui ja la llum, va, que vull dir merdes, parlant malament, però vull dir coses, va, que s'encengui ja la llum, potser al revés i tot.
1: Anem acabant. Algun projecte que tingueu a curt, ja al mitjà termini, o no? O es continua?
2: Bueno, ara potser fitxem per la COPE o per la CUP.
0: Sí, els Premis Onda, jo crec.
2: Els Premis Onda, crec que...
0: Poden anar bé.
1: Ja parlarem, si hem de parlar.
0: No, però poder a curt termini això, intentar millorar.
2: Sí.
0: Estem en un molt bon moment, col·laboracions boníssimes, ho fan superbé, intentar anar a buscar una mica en quina pota coixegem i explotar-ho.
1: Doncs com que la ràdio Ràdio Oral actualment té aquesta màgia també, que la pots escoltar per internet, pots estar a Nova York i escoltar la Ràdio Municipal de Terrassa. Convidem els oients de les altres emissores que participen

0: connectats que doncs, aquí a través de terrassadigital.cat doncs, que poden escoltar cada dijous de 9 a 10.
1: De 9 a 10, els dijous de 9 a 10.
0: La nit estèrica, amb l'Ester Llena, una gran persona, i el Pau Aguilera, també una altra gran persona, ja parlo a nivell personal.
1: Gràcies, Sergi.
2: Gràcies, gràcies.
1: I
0: digues, digues.
1: Vale, no, que les entrevistes les poden veure per YouTube.
0: També les
1: poden.
2: Estem a tot arreu.
1: Ja està.
0: Doncs fins aquí hem arribat a aquest viatge al centre de la ràdio, a la nit estèrica, aquest programa ja fa 13 anys que es fa aquí, a la Ràdio Municipal de Terrassa.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
2: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
1: Ràdio Municipal de Terrassa.
3: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
1: El Prat Ràdio.
4: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
1: Ràdio Castellà.
6: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb...

0: Doncs el company Sergi Estapé no crec que hagi marxat gaire lluny, perquè ens ha de continuar parlant ara, i en aquest cas de cinema. Hem de repassar les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana. Us deixem amb el Sergi Estapé i el Jordi Guillem. Bona tarda de nou.
1: Bona tarda, torna a la secció de cinema després del divendres passat, que va ser festa, torna, com sempre, amb el mateix format i amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil de capçalera d'aquest programa, Jordi Guillem.
2: Bon dia, com estem?

0: Doncs com dèiem, el format de sempre, 5 pel·lícules que destacarem d'aquest cap de setmana que s'estrenen, i després parlarem, en aquest cas parlarem, no hi parlem quasi mai, però parlarem una mica de sèries, eh, Jordi?
1: Sí, home.
0: Comencem amb una masculata aquí amb calçador, una pel·lícula de terror, un thriller terror, Bajo tus pies, una pel·lícula feta aquí.
1: Sí, és una pel·li espanyola amb gran participació basca. Està dirigida per Christian Bernard, amb guió del mateix Christian Bernard i Ana Villar, protagonitzada, això és un dels seus grans actius, per Maribel Verdú, a banda de Sofía Otero, Ibai Atanes i Urko Olazábal. És la història d'una dona, la Isabel, Maribel Verdú, que es muda amb els seus dos fills a un edifici, canvien de casa per millor, se'n van a un edifici molt prestigiós, molt cèntric, amb un lloguer assequible, però té un sistema d'admissió peculiar. Això passa en alguns llocs que els veïns han d'aprovar que entri un nou veí, perquè si no, no funciona. En fi, que els accepten, s'instal·len allà a la seva nova llar, però què passa? Que quan porten uns dies, arriben tres veïnes, tres senyores grans, que viuen al pis de sota, i els explicaran una cosa que no podem dir, perquè si algú vol veure la pel·li, que farà, en fi, trontollar tot això.
0: Molt bé. Doncs escoltem una miqueta d'aquest Bajo tus pies.
2: Yo vivía en el mismo apartamento en el que usted vive ahora. Es un lugar hermoso. ¿Cuánto paga de alquiler?
3: Una ganga. ¿No se le hace raro?
2: Lástima las vecinas de abajo, ¿no?
3: ¿No?
2: ¿Quieres saber por qué gritan toda la noche?
3: ¿Toda la noche?
0: Doncs aquest Bajo tus pies, aquesta pel·lícula de terror amb la Maribel Verdú, ens dona pas a marxar a Xile per saber cosetes d'un drama que es diu Hangar Rojo.
1: Primer de tot, que és una pel·lícula curta, dura 81 minuts, allò s'agraeix quan ens estem acostumats.
0: Home, si és dolenta,
1: a pel·lícules...
0: s'agraeix, si és bo.
1: No, no, dolenta no. Està
0: no, no, jo dic, si una pel·lícula és dolenta...
1: Sí, s'agraeix que passi ràpid. En aquest cas està ambientada la dictadura xilena, als anys 70, se centra concretament el dia 11 de setembre del 1973, a Santiago de Chile, la capital. El cop militar es comença a desplegar per tot el país, i aquí el director Juan Pablo Sayato se centra en un episodi particular que va passar en realitat, que és que un capità de l'exèrcit, Jorge Silva, excap d'intel·ligència de la Força Aèria, rep una ordre que canviarà la seva vida i l'obligarà a prendre una decisió. Ha de transformar l'escola d'aviació, on ell treballa i formant a joves cadets, fins aquí tot bé, l'ha de convertir en un centre de detenció i tortura. Vaja. Aniran arribant camions amb gent detinguda, gent contrària al règim, i no, i allà, doncs, ell s'ha de prendre, no sé, té el dilema moral de què fa. Li diuen que és per pocs dies i tal, i al final, doncs, fa com una mica la vista grossa, pensa que... Però veu que allò s'eternitza i que continuen arribant camions i camions, i ha de prendre una decisió, s'ha de plantar i ha de fer una cosa o l'altra, i faci el que faci, doncs, ho tindrà complicat. Veurem aquesta història, aquest Hangar Rojo.
0: Cap on ens porta. Tornem cap aquí amb un drama que es diu Jo no moriré de amor. Tu és molt... Has mort d'amor?
1: No, en principi no.
0: Val. Digues.
1: No, és una pel·li dirigida per Marta Matute, el guió és de la mateixa Marta Matute, protagonitzada per Júlia Mascort, Sònia Almarcha, Tomàs Del Estat i Laura Geismar, l'actriu catalana. És una coproducció entre Espanya i Bèlgica, amb participació de Filmin i Movistar Plus, Televisió Espanyola, en fi, és una pel·li que va triomfar al Festival de Màlaga el passat mes de març i que explica la història d'una noia de 18 anys que es diu Clàudia i que de sobte la seva mare cau malalta i tot això li obliga, doncs, a redefinir els rols de la seva família, una família amb la qual no es veu fa temps que porta desconnectada de la família, i haurà de decidir, una mica com el protagonista de la pel·li d'abans, doncs, entre el deure de cuidar i el desig de viure una mica la seva vida com una noia de la seva edat de 18 anys. Haurà d'acostumar-se, doncs, a aquesta nova realitat la i a les noves relacions, no?, entre la família, evidentment.
0: Doncs fem una coseta, escoltem un tastet de Jo no moriré d'amor.
4: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes.
5: Haces siempre lo que te da la gana.
4: Mamá, sopla.
5: Invierno.
6: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
5: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
4: Me voy.
6: Pero si acabas de llegar...
0: Doncs aquesta Jo no moriré d'amor, aquest drama fet a Espanya, que diem que ocupa la tercera posició, en aquest cas no perquè sigui millor o pitjor, dels que estem analitzant. Marxem a Irlanda, què et sembla? Anem a Irlanda?
1: Sí, no hi he estat mai, però segur
0: que... A mi m'agradaria.
1: Està bé.
0: Sí, conec qui ha estat i que li ha agradat.
1: Que li ha agradat.
0: Amb aquesta drama, thriller, tal, que es diu Recreación de un asesinato.
1: Sí, és la darrera pel·lícula d'un cineasta dels més coneguts d'Irlanda, que es diu Jim Sheridan, i que ha guanyat premis i ha dirigit pel·lícules tan destacades com Mi pie izquierdo, My left foot, En el nombre del padre... també Hermanos, The Boxer, ha treballat freqüentment amb aquest actor, amb Daniel Day-Lewis, i ara comparteix la direcció amb David Merriman, que signa també el guió, i ens explica una història que és un drama, és un thriller també, un drama judicial. Si us agraden les pel·lis d'advocats, doncs aquesta és la vostra d'aquest cap de setmana. És la història d'un judici fictici, no va passar a la realitat, sobre l'assassinat de la productora francesa de televisió Sophie Toscan, Duplantier, és una senyora poderosa, diguéssim. El que fa la pel·lícula és qüestionar els fets i debat la innocència del seu assassí convicte, Ian Valley. És a dir, aquesta senyora l'han matat i l'assassí diu que ha estat ell, però la pel·lícula li dona, és un drama judicial que li dona un gir i intenta fer veure doncs, que no està tot tan clar i que les coses a vegades són més complicades del que sembla.
0: Doncs és veritat, a vegades són més complicades del que sembla. Acabarem a prop d'Irlanda, a Gran Bretanya, amb una comèdia també en barreja d'intriga, una pel·lícula una mica surrealista que es diu...
1: Sí.
0: Las ovejas detectives.
1: Surrealista és un adjectiu perfecte per definir-la, perquè aquesta The Sheep Detectives és una de les pel·lícules més estranyes i alhora més recomanades de la setmana, de promoció, televisió, mitjans, etc. És una pel·li. Sobretot pel repartiment, perquè la protagonitza Hugh Jackman, que no necessita presentació, com tampoc Emma Thompson, i Molly Gordon, Nicholas Brown, etc. Sobretot la parella protagonista són bastant coneguts. La dirigeix Kyle Balda i és la història d'un pastor, Hugh Jackman, que cada nit els hi llegeix en veu alta a les seves ovelles un true crime, una història d'assassinat, i fingeix que...
0: No és Carles Porta, no?
1: No és Carles Porta, en aquest cas. Fingeix que les ovelles el poden entendre. Ell fantaseja amb aquestes coses. Què passa? Que un bon dia doncs, l'assassinat li cau al damunt perquè se'l troben mort i a partir d'aquí, i d'això va la pel·li, doncs, les ovelles s'adonen de seguida que ha estat un assassinat el que ha passat i com que parlen, pensen, parlen i actuen, doncs decideixen que saben qui ha estat, saben com l'han de resoldre i comencen a parlar entre elles i a maquinar per resoldre aquest assassinat. Un argument aquest de les ovejas detectives prou surrealista i inquietant i que veurem cap on va. És una comèdia, és en to de comèdia, també hi ha intriga, drama, evidentment, però sobretot és una comèdia.
0: També diuen tot el que veureu ha passat.
1: Sí, al principi les ovelles miren a càmera i diuen comencem.
0: Comencem. Doncs comencem escoltant un trosset d'aquest Las ovejas detectives.
1: Molt bé.
7: Si hay un secreto para mi felicidad es cuidar a las ovejas. A diario les leo en voz alta. Misterios, novelas de detectives. Me gusta fingir que me entienden, pero solo son ovejas.
8: Ay, ¿por qué se detuvo ahí?
0: Doncs aquesta, Las ovejas detectives, acabem amb aquesta pel·lícula de les 5 que el Jordi destacava aquest cap de setmana, però també s'estrena Mortal Kombat 2.
1: Aquesta l'he estalviat, eh? No.
0: Sí, gràcies, d'acció dels Estats Units. Couture, alta costura, un drama fet a França, no sé si ho he dit bé. Hit Me Hard and Soft, un concert fet als Estats Units de la cantant Billie Eilish. Los mejores años de nuestra vida, el documental de Hombres G, un grup que, com sabeu, doncs es va tornar a juntar, ha fet una sèrie de concerts i ara podreu veure el documental amb allò típic, escenes inèdites, bla, bla, bla, bla. La casa en el árbol, una pel·lícula de terror feta a Espanya. Escape inútil, un thriller fet a Puerto Rico. Dia 8, El sopo de l'espíritu, un drama fet a la República Dominicana. I Deseo, que és un drama fet a Mèxic. No sé si... Bueno, una mica fluixillo, no? Fa la pica,
1: sí,
0: no?
1: Una setmana així discreta.
0: Aquelles setmanes que no acaben de fer el pet.
1: Ara cap a mitjans finals de maig començaran a arribar coses més.
0: D'aquí unes setmanes parlarem de Cannes, no?
1: El de Cannes, que s'estrena el 23-24, crec, i ja començaran a arribar coses.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, volíem parlar... Fa molt que no parlem de sèries. Volies... Bueno, no sé si tu que ets un... que ets un gran seriòfil, no sé si es diu així...
1: Sí,
0: no sé, podries podríem parlar d'algunes sèries, jo també alguna en recomanaré d'actuals. Per exemple, tu, sé que hi ha una que en parles constantment, que és The Pitt, no? Aquesta sí. La recomanaries, no?
1: Sí, sí, aquesta sèrie a casa s'ha convertit en una tradició quan, bueno, quan la feien, perquè ara fa un parell de setmanes que s'ha acabat, tots els divendres vèiem el capítol, i ara la veritat és que es troba a faltar un capítol de Pitt. The Pitt és una sèrie que veu directament de Urgències, la pel·lícula la sèrie tan coneguda, en fi, sobre els que us agraden aquests temes de metges i tal. De fet, l'actor protagonista de la història i un dels productors, Noah Wyle, també apareixia a Urgències, i aquí traslladen l'acció a l'hospital de Pittsburgh, d'aquí el títol, de Pitt, i veiem en temps real, hora rere hora, el servei d'urgències de l'hospital, tot el que passa, la gent que arriba. A diferència d'urgències no hi ha tanta relació entre els... És a dir, no se centra en les relacions dels personatges, que si aquest es lia amb aquell, sinó que també hi és, però...
0: Arriba el metge nou...
1: Sí,
0: i
1: no sé però què. Aquí són gairebé sempre els mateixos, els estudiants i els metges, i se centren en els casos que hi ha i en la... És molt realista, no? Es veu, fins i tot hi ha un episodi, recordo, la teniu HBO, per cert, les dues temporades. A la segona hi ha un episodi que arriba uns d'aquests de l'exèrcit del tram, diguéssim, de l'aire, com es diu això, ICE, no sé què, i s'emporten un senyor que està allà detingut, que el detenen, i també s'emporten un metge que li diuen que ha desacatat la seva... En fi, està molt vinculada a la realitat. Es veu les retallades, no?, com de difícil és fer aquesta feina en el context actual, i és una pel·li que està, una sèrie que està francament bé.
0: Deixa'm que ens recomani una, Vicios Ocultos.
1: Sí, la tinc pendent, aquesta.
0: Que s'està fent la segona temporada. És una sèrie que està bé, aviam, està bé per... ho expliquen, per tant ho explico, és un senyor que molt ben posicionat, una feina molt bona, molts calés, que de sobte doncs el fan fora i es queda allà d'allò, i llavors es dedica a robar. Ell està en un barri de gent pudiente, que tots són amics, i es dedica a robar, comença a robar aquesta gent, per tant,
1: els seus amics,
0: els seus propis amics,
1: que, bueno, no, si has de robar, que millor que
0: si vols venir a robar tu, no tinc res a casa.
1: Clar, no, jo sí tinc, però vaja, no.
0: Tu tens un home de possibles. Va, un altre que em...
1: Mira, jo
0: en un altre.
1: Us recomanaré una sèrie que van fer també per HBO Max, i que arribarà a TV3 ja, no sé, crec que abans de l'estiu, que es diu, és una sèrie rodada a Terrassa, en part, i sobre el món casteller, i es diu Pubertat. És una sèrie, minissèrie en aquest cas, perquè són, crec que són 6 capítols, i explica la història, molts potser l'haureu vist ja, si no teniu l'oportunitat a TV3 de veure'l, també Movistar Plus està. Aquests 6 episodis explica doncs com l'harmonia d'una comunitat, en aquest cas d'una colla castellera, es veu truncada per una denúncia d'agressió sexual a les xarxes socials. Hi ha una noia que diu que una amiga seva li ha passat determinada cosa, els culpables o no culpables i els que ho han fet són adolescents, per tant són menors d'edat, i explica molt bé, sense caure en tremendismes ni en voler donar lliçons de res, explica doncs com és el procés, què passa, què no passa, quines conseqüències té, i crec que està molt bé. Per mi és una de les sèries espanyoles de l'any, una sèrie catalana en aquest cas, dirigida i protagonitzada per Letizia Dolera, que en fi, que val molt la pena.
0: Jo us recomano una minissèrie, són 6 capitolets, està molt bé per mi, és una minissèrie britànica, es diu Under Salt Marsh, que va de, bueno, un poble de la costa de Gran Bretanya que, bueno, hi ha una desaparició d'un nano, i la seva mestra, que era antiga policia que vivia allà, doncs, hi ha els enfrontaments amb els seus excompanys, etc. Vull dir que està molt bé fins que troben, doncs, finalment...
1: On és això, no ho fan?
0: Això, no ho sé, em sembla que és, si no m'equivoco, Sky.
1: Sky Showtime.
0: Em sembla que és Sky, ara ho buscaré.
1: També...
0: Acabem ràpidament.
1: Acabem. Mira, acabem amb una que es diu From, que a mi m'encanta. Hi ha hagut 3 temporades, ara s'està fent la quarta. HBO també la fan episodis, ara crec que en porten 3. I és una història estranya perquè comença amb un agent que va cap a un poble determinat de l'Amèrica Profunda i no hi arriben mai, van donant voltes a la carretera en cercle, i finalment quan arriben al poble aquest no hi poden sortir, que és la història d'una història de terror, vaja, en estil Stephen King, per entendre'n, sobrenatural, amb monstres. Sé que a tu no t'agrada molt això, però no. Interessant.
0: Marxem amb la banda sonora de la segona temporada de Pitch, composta per Gavin Breivik, Under Soul Match està a Sky Home i
1: tornarem Sky Showtime.
0: Sky Showtime i tornarem la setmana vinent.
1: En pel·lis, ja, no tant en sèries. Que vagi molt bé, bon cinema.

Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats. It's Friday then.

0: vosaltres. I abans de marxar, ja sabeu que ens agrada repassar les propostes culturals que us fem des de cadascun dels municipis. I comencem per Terrassa. Tornem a aquesta ciutat. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda. Aquest dissabte, 9:45 de la nit, i a la nova Jazzcala, concert del Goodman Hampton Tribute Quintet. I diumenge, a les 6 de la tarda, en aquest cas a la Factoria Cultural, dansa amb l'actuació del London City Ballet sota la direcció artística de Christopher Marnell.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Cap de setmana més que intens a Sabadell, si la pluja no fa la guitza, perquè dilluns és festiu, ja que se celebra l'Aplec de la Salut i, per tant, serà un cap de setmana llarg i ple d'activitats de cultura popular, sobretot. Més enllà d'això, avui, a les 8 del vespre, hi haurà un monòleg al Casal Pere IV titulat No eres tu, soy yo, a càrrec de Jorge Santos. Demà dissabte, ara sí, es dona el tret de sortir dels actes previstos amb motiu de l'Aplec de la Salut, que, recordem, s'han traslladat al centre per les restriccions a la peste porcina africana. A partir de les 10 del matí hi haurà la tradicional empestada a la plaça Sant Roc i al migdia hi haurà una dieta castellera al mateix emplaçament. En música, l'Estruc acull el concert de presentació de l'Ambassat que es farà al Parc Catalunya el cap de setmana que ve. Aquest dissabte, però, a l'Estruc hi haurà una primera mostra a càrrec d'Al·lèrgiques al Polen. L'actuació començarà a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara amb les propostes de Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola de nou, Carme. Atenció, perquè aquest cap de setmana Badalona està farcida d'activitats. Aquesta mateixa tarda, divendres, a partir de les 7, podrem seguir el pregó de les festes a càrrec de Ricky Rubio des del balcó de l'Ajuntament. A continuació hi haurà el concert del grup La Reina del Pop, tribut a l'Oreja de Van Gogh. I a 9:15, la nit del mono a la plaça de la Vila, i a les 10 de la nit, concert dels Catarres al Passeig Marítim. Això pel que fa avui, de demà dissabte, destaca a les 8 del vespre la final de la Basketball Champions League entre el Rites Vilnius i l'AEK d'Atenes al Palau Olímpic. I quan acabi, a les 11, hi haurà al Passeig Marítim concert especial d'un dels badalonins més il·lustres, Juan Magán, el rei de l'electro latino. I diumenge, a 9:45 de la nit, començarà la nit de Sant Anastasi, amb un espectacle primer de drons, després hi haurà la cremada del dimoni i a continuació acabarà amb un concert d'Álvaro de Luna.
0: Gràcies, Martí. Ara és el torn per a les propostes del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
4: Bona tarda. El Partit Folk arriba aquest cap de setmana a la seva 30a edició. La Federació d'Entitats del Lluç organitza un programa per a tots els públics que comença avui mateix amb la projecció de documental Veieu ben fort, Diables Rauxa, a la nau. Demà l'epicentre serà al Parc del Fondo d'en Peixo amb un esmorzar i un col·loqui dedicat als 30 anys. I a la tarda començarà amb la plantada i la cercavila de totes les entitats del Lluç que recorrerà als carrers del nucli antic. Al vespre, sopar popular, l'actuació de Diables i també música fins ben entrada la nit a la plaça Xavier Ruiz Milla.
0: Gràcies, Luis. I pel que fa al Sant Cugat, a les propostes aquest vespre a partir de les 8 al Teatre Auditori amb Vilarasau Teatre, amb la representació de Bania, un clàssic de Chekhov, amb la pell de Joel Joan. Demà dissabte i fins al 17 de maig comença la quarta setmana gastronòmica del Comerç Just, amb la participació de diferents restaurants de la ciutat. També demà a les 7 de la tarda i al claustre del monestir tindrà lloc la celebració del Dia d'Europa. I si ens n'anem a diumenge, a partir de les 12 hi haurà la celebració de la Diada Castellera de Sant Ponç a la plaça d'Octavià, amb la participació dels castellers de Sant Cugat, els castellers de la Vila de Gràcia i els castellers de Sabadell. És tot de la nostra part, gràcies per la companyia. Acabeu de passar una molt bona tarda, gaudiu del cap de setmana i ens tornem a trobar dilluns. Adéu-siau.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Colme FM, ventana radiofónica de el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Colme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Colme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Colme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Colme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez Alonso. La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per les activitats d'estiu, una xifra similar a la de l'any passat, i un any més estarà centrada en el benestar emocional d'infants i joves. Sota el lema Un estiu per viure, l'objectiu és aprendre a tenir cura d'un mateix, dels altres i també del planeta. La campanya d'estiu durant el tret de sortida aquest cap de setmana amb la Festa Esplai, que arriba, a més, a la seva 40a edició. Escoltem que reixifra.
9: Comptarà amb més de 50 activitats, amb algunes sorpreses, precisament amb el manifest, amb la lectura del manifest dels joves que venen de Portugal i de Catalunya al voltant de la salut mental, i un munt d'activitats que per gaudir en família, amb el grup d'amics, etc.
7: Fundesplay va comptar el 2025 amb més de 104.000 participants en les activitats d'estiu i prop de 178.000 en els programes escolars. Durant tot aquest mes de maig s'organitzen xerrades i activitats per donar a conèixer el model d'economia més sostenible i respectuosa amb l'entorn i la societat. Parlem del maig cooperatiu, una economia que a Prat té una presència destacada en el teixit empresarial de la ciutat. Així ho destaca el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament, Juan Carlos Moreno Roig.
10: El teixit cooperatiu de la nostra ciutat és un teixit molt important. És un teixit viu, real i que està reconegut, i això no és casualitat. Això és resultat d'una feina de molts anys entre administracions i entitats d'economia social i cooperativa.
7: L'arrencada oficial ha estat amb el Capri com a teló de fons, amb la xerrada en migracions, drets i treball a càrrec d'entitats de l'economia social i cooperativa i de l'Ajuntament del Prat. El Partit Folk arriba aquest cap de setmana a la seva 30a edició. La Federació d'Entitats del Lluç organitza un programa per a tots els públics que comença avui mateix amb la projecció de documental Veieu ben fort, Diables Rauxa, a la nau. Demà l'epicentre serà al Parc del Fondo d'en Peixo amb un esmorzar i un col·loqui dedicat als 30 anys. I a la tarda començarà amb la plantada i la cercavila de totes les entitats del Lluç que recorrerà als carrers del nucli antic. Al vespre, sopar popular, l'actuació de Diables i també música fins ben entrada la nit a la plaça Xavier Ruiz Millà.
8: Esports.
7: I als esports, demà a les 6, el Cebre disputa la tornada de l'eliminatòria de campions contra el Mollerussa. D'altra banda, també demà, l'Ebre disputa la penúltima jornada de Lliga. Des de les 4 de la tarda s'enfronta al Castelldefels al Sagnier amb l'objectiu de certificar matemàticament el play-off i revertir la mala dinàmica de les últimes jornades. Dos partits que podreu seguir en directe al Prat Esports. Això és tot el moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Cat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu estàs
1: rico. 91.6, més música.
0: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas. Okay.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Què tal? Bona tarda. Durant tot aquest mes de maig organitzen xerrades i activitats per donar a conèixer el model d'economia més sostenible i respectuosa amb l'entorn i la societat. Parlem del maig cooperatiu. L'arrencada ha tornat a ser amb el Capri com a taló de fons i amb la xerrada Migracions, Drets i Treball a càrrec d'entitats de l'economia social i cooperativa i també de l'Ajuntament del Prat, i que ha comptat amb els testimonis de persones migrades que han assolit la seva integració social a través de les oportunitats laborals. De seguida ho coneixem en detall abans, però titulars d'aquest divendres 8 de maig.

0: UGT denuncia que l'última licitació dels locals de restauració de l'aeroport del Prat han posat en risc una cinquantena de llocs de feina. El sindicat assegura que els dos grans grups, que ocupen el 80% de les concessions, fan servir diverses estratègies per dificultar la subrogació del personal i empitjorar-ne les condicions laborals. La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per a les activitats d'estiu. És una xifra similar a la de l'any passat. El tret de sortida de la campanya serà aquest mateix cap de setmana amb la tradicional Festa Esplai, que enguany arriba a la seva 40a edició. Serà amb un aniversari rodó, al Parc Nou, diumenge, i una cinquantena d'activitats lúdiques. El Partit Futbol també arriba aquest cap de setmana, en aquest cas a la 30a edició. La Federació d'Entitats del NUS ha organitzat un programa per a tots els públics que arrencarà aquesta mateixa tarda amb la projecció del documental Malleu ben fort, Diables Rauxa a la nau. I els esports, demà a les 6, el CEPRA disputa la tornada de l'eliminatòria de campions contra el Mollerussa. També demà la EPRA disputa la penúltima jornada de Lliga. Des de les 4 de la tarda s'enfronta al Castelldefels, al Sagnier, amb l'objectiu de certificar matemàticament el play-off. Comencem el control tècnic amb Sergio Vila Hernández i també Izan Trillo, i qui els parla avui, Luis Rodríguez Alonso. El Prat torna a ser l'epicentre del maig cooperatiu, a més de l'economia social al Baix Llobregat. Durant tot aquest mes s'organitzen xerrades i activitats per donar a conèixer aquest model d'economia més sostenible i respectuós amb l'entorn i la societat. Una economia que el Prat té una presència destacada en el teixit empresarial de la ciutat. Així mateix ho destaca el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament del Prat, Juan Carlos Moreno Roig.
1: L'economia social i cooperativa posa al centre la persona i genera oportunitats, i genera acompanyament, i pel camí va fent comunitat, no? El teixit cooperatiu de la nostra ciutat és un teixit molt important. És un teixit viu, real, i que està reconegut. I això no és casualitat. Això és resultat d'una feina de molts anys entre administracions i entitats d'economia social i cooperativa.
0: L'arrencada oficial es torna a ser amb el Capri com a taló de fons. Ha estat una xerrada, la de Migracions, Drets i Treball, a càrrec d'entitats de l'economia social i cooperativa, i l'Ajuntament del Prat, i que ha comptat amb testimonis de persones migrades que han assolit la seva integració social a través de les oportunitats laborals.
1: Parlem de migracions, parlem d'inclusió social i parlem d'inclusió laboral, no? Darrere de cada procés migratori hi ha una persona que ha pres una decisió molt difícil de deixar endarrere, deixar la seva família, els seus amics, la seva cultura, per intentar un nou projecte de vida, no? Això no és una estadística només. Hi ha una persona que arriba, que s'orienta, que aprèn i que s'integra a la nostra societat.
0: Precisament en el marc del maig cooperatiu, coincidint també amb la commemoració dels 150 anys d'història, la cooperativa Obrera de Vivienda s'ha organitzat 4 sessions obertes al públic per projectar el seu documental, una peça audiovisual que fa un recorregut per la seva trajectòria i l'evolució de l'entitat al llarg d'aquestes 5 dècades. Durant les trobades també es farà un passi de fotografies històriques i un debat participatiu amb les persones assistents. Escoltem el president de la cooperativa, Antonio Pedrero.
2: Hem aprofitat el maig cooperatiu per fer-ho extensiu a tota la població i els socis i sòcies fonamentalment de la cooperativa, que coneguin la trajectòria i la història de cooperativa, pues sempre ajuda a que les noves generacions vegin i prenguin experiència, exemple, i puguin, pues això, fer la substitució de la gent que estem al capdavant de la cooperativa.
0: La iniciativa té per objectiu apropar el cooperativisme a la ciutadania, destacar l'experiència de la mateixa cooperativa Obrera de Viviendas com un model replicable i promoure alhora la reflexió i el debat cooperatiu. També en el marc del maig cooperatiu, l'entitat celebra dissabte, dia 23, la festa del cooperativisme amb activitats que s'estendran durant tot el dia i la seva tradicional paella. Serà a partir de les 11 del matí a la plaça Ramon Roger i Batia. Podeu consultar totes les activitats que hi ha previstes en aquest llarg mes del maig cooperatiu al web municipal alprat.cat. La resta d'activitats a la comarca les trobareu al web de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.
3: Economia.
0: Més coses, i encara parlem d'economia. UGT anuncia que l'última licitació dels locals de restauració de l'aeroport de Prat ha posat en risc una cinquantena de llocs de feina. Ho destacava en titulars. El sindicat assegura que els dos grans grups, que copen el 80% de les concessions, fan servir diverses estratègies per dificultar la subrogació del personal i empitjorar-ne les condicions laborals. També carreguen contra Aena, en aquest cas per no responsabilitar-ne prou, i diuen de les plantilles d'aquests establiments. És una informació que ens amplia Víctor Asensio García. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. El passat mes de desembre, Aena va posar en concurs 49 locals de restauració repartits en les dues terminals de l'aeroport del Prat. Es va fer amb 29 lots, la majoria d'un sol local, si bé també n'hi havia 9 que tenien entre 2 i 5 i que en total ocupen més de 20.000 metres quadrats de superfície de l'aeroport. Les empreses que s'hi van presentar optaven a contractes d'entre 8 i 12 anys per poder explotar aquests negocis. Una de les condicions d'aquesta licitació era la subrogació del personal que treballa als locals. Entre els dos grans grups, Pans Food, Ibersol i Àries, s'han fet amb 42 dels 49 locals, mentre que els altres 7 han quedat en mans d'operadors com Five Guys, la cadena d'hamburgueseries que vol iniciar la seva expansió pels aeroports internacionals, començant precisament pel del Prat. En aquest punt entra també una característica inusual del personal de restauració de l'aeroport. A diferència de la majoria de treballs, en què un empleat està vinculat al seu lloc de feina, la plantilla de bars, restaurants i cafeteries de l'aeroport té la infraestructura com a centre de treball. Això vol dir que tant poden treballar a un local com a un altre del mateix grup sense distinció. UGT denuncia que els grans grups que tenen el control de la majoria de la restauració de l'aeroport s'aprofiten d'aquesta circumstància per modificar les condicions laborals de la plantilla i torpedinar els intents d'altres empreses de competir en el sector. Arantxa Jurado és secretària del comitè d'empresa d'Àries.
4: Aprovechan el proceso del concurso público pues para esto, para inflar el coste de personal en empresas pequeñas que entran nuevas en el aeropuerto. Debajo del paraguas de un concurso público que está todo legislado y que debería de haber total transparencia, lo que no nos parece viable es eso, que los trabajadores al final acabemos pagando las consecuencias de las irresponsabilidades de las empresas.
3: Una de les estratègies que fan servir els grans grups, segons UGT, és ubicar el personal en millors condicions laborals en aquells establiments dels quals n'han perdut la concessió. D'aquesta manera, l'empresa entrant ha de subrogar aquell personal. Escoltem Jaume Llumà, president del comitè d'empresa d'Àries.
5: Aquestes diferents concessions administratives, pues, es pot donar que perdis 3 i es pot donar que per una altra banda estiguis guanyant 4 o 5. Llavors, el centre de treball, val, no és cada concessió administrativa, és totes les concessions que engloben aquella empresa dintre l'aeroport. Llavors aquí és quan les empreses aprofiten, val, per dir, pues, bueno, ara et fico treballadors amb uns salaris elevats en una concessió tota plena, o les concrecions de jornada, o les suspensions de contracte. Llavors l'empresa, quan entra, la nova, doncs es troba en una situació de, bueno, es troba perjudicada.
3: Aquesta situació ha dut a dues empreses guanyadores de la licitació, Five Guys i Eurest, a oposar-se a la subrogació del personal, argumentant, segons els sindicats, que els costos d'operació farien inviable el negoci. Una de les empreses, Eurest, hauria acceptat la subrogació després d'una breu negociació amb Aena, però Five Guys s'hi hauria oposat fins que aquest mateix dimecres, quan definitivament han acceptat la subrogació del personal.
4: Hemos estado a punto de perder 48 puestos de trabajo. Sí que tenemos garantizada esa subrogación porque esta gente estaba en la calle, pero ahora no sabemos si estos puestos de trabajo se van a poder mantener a medio o largo plazo, ni tampoco sabemos en qué condiciones sería.
3: Els operadors han de pagar una renda anual a Aena per l'explotació dels negocis que podrien suposar uns 900 milions per la gestora aeroportuària. Ara bé, aquestes rendes són més altes del que requeriria el ple de condicions de la licitació. Això encareix el negoci de la restauració de l'aeroport. És per això que, segons els sindicats, les concessionàries opten per la reducció de costos de personal per garantir la viabilitat econòmica del negoci. Tanmateix, UGT denuncia que aquesta pràctica també la fan servir els dos grans grups que operen a l'aeroport per quedar-se amb locals a preu de saldo.
5: Si fa falta i o han de marxar corrents a l'aeroport perquè el negoci no és viable, llavors Aena diu, oye, este local, qui el porta? No es pot deixar tancat. Llavors apareixen les grans i diuen, bueno, ja te'l gestiono jo i te'l gestiono millor de preu. I ells surten guanyant. Eliminen un competidor i es queden una part del negoci a un preu més econòmic.
3: UGT, sindicat majoritari als dos grans grups de restauració, exigeix a Aena més protecció de les plantilles per evitar aquestes pràctiques que posen en risc els llocs de feina. També denuncien que aquestes estratègies serveixen a les empreses per rebaixar condicions laborals i desarticular la representació sindical.
6: les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
0: La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per les activitats d'estiu. És una xifra similar a l'any passat i una més estarà centrada en el benestar emocional d'infants i joves. La campanya es donarà tret de sortida amb la tradicional Festa Esplai, que enguany celebrarà la seva 40a edició, un aniversari rodó que, a més, portarà al Port Nou una 50a d'activitats lúdiques aquest diumenge i educatives per a totes les edats. Ho explica Carles Xifra, director general adjunt de Fundesplai.
7: Comptarà amb més de 50 activitats, amb algunes sorpreses, precisament amb el manifest, amb la lectura del manifest dels joves que venen de Portugal i de Catalunya al voltant de la salut mental, i un munt d'activitats que per gaudir en família, amb el grup d'amics, etc.
0: Sota el lema Un estiu per viure, l'objectiu d'aquesta campanya és la d'aprendre a tenir cura d'un mateix, dels altres i també del planeta.
7: Per aquesta importància que tenen, no podem permetre'ns com a societat deixar cap infant fora d'elles, que cap infant es quedi fora d'accedir a aquestes activitats per raons econòmiques. No? Fundesplai mobilitza fons de la societat, de les administracions, de les empreses, per intentar que cap infant quedi fora. I l'any passat vam aconseguir mobilitzar recursos per fer front a 9.000 beques i esperem poder mobilitzar els mateixos recursos com a mínim enguany i si hi ha més necessitats trobar-los d'on sigui per no deixar cap infant fora.
0: Fundesplai va comptar el 2025 amb més de 104.000 participants en les activitats d'estiu i prop de 178.000 en els programes escolars. De fet, en els últims 3 anys l'entitat ha incrementat el seu impacte en un 30%. Això serà diumenge, però dissabte. El Partit Folk arriba a la seva 30a edició. La Federació d'Entitats del Nus ha organitzat un programa per a tots els públics que arrenca, però aquesta mateixa tarda, amb la projecció del documental Balló ben fort, Diables Rauxa, que serà a la nau. Demà, però, serà el dia fort, serà l'epicentre, amb el parc del Fondo d'en Peixo, amb un esmorzar de germanor i un col·loqui dedicat als 30 anys, una ocasió per fer memòria per la trajectòria del festival. La tarda començarà amb la plantada i la cercavila de totes les entitats del Nus, que recorreran els carrers del nucli antic. Al vespre, sopar popular i l'actuació del grup Grana i Moscatell. I la programació de la nit començarà amb l'actuació de la Foc de la Colla de Diables de Prat. A continuació, a la plaça Xavier Ruiz Millán hi haurà els concerts de Trèvol i Quatre Vents i també una sessió de DJ.
6: El temps.
0: I anem amb la previsió meteorològica que ens depara aquest cap de setmana, passat, evidentment, per ruixats. Ens amplia la informació al Luismi Pérez de la xarxa.
8: Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura.
0: Fins aquí l'informatiu vespre d'aquest divendres 8 de maig. Tot seguit arriba el Prat Esports fins al punt de les 8. La informació local tornarà ben puntual dilluns a les 9 a l'espai informatiu del Planeta Prat. Que passin un bon cap de setmana.

0: al Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Demà a les 6 de la tarda, el Club Bàsquet Prat disputa la tornada de l'eliminatòria de campions contra el Mollerús. Els pratencs han de remuntar el desavantatge de 6 punts, per tant, necessiten guanyar de 7 per superar-la. En cas de guanyar de 6, s'anirien a la pròrroga. També demà l'Associació Esportiva Prat disputa la penúltima jornada de Lliga. Des de les 4 de la tarda s'enfronten al Castelldefels, al Sagnier, amb l'objectiu de certificar matemàticament el play-off i revertir la mala dinàmica per afrontar de les millors maneres les eliminatòries d'ascens. Tot plegat en un dissabte on Terlenca i Prat B buscaran sumar punts per garantir la permanència en les seves respectives categories. I el filial masculí del Terlenca buscarà sumar punts per continuar liderant la tercera catalana. I d'altra banda, aquest cap de setmana tornen les motos. Joel Esteban correrà a França en busca de seguir sumant punts en la classificació i millorar el seu rendiment durant els diumenges. Recordem que en la seva temporada de debut en el Mundial, Esteban va assolir la quarta posició, el seu millor resultat fins a la data en un gran premi. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valèria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Arrenquem el programa i ho fem parlant de bàsquet. Anem a aquesta eliminatòria de campions. Des de les 6 de la tarda, el Club Bàsquet Prat s'enfronta al Mollerussa. Recordem, en el partit d'anada, el Mollerussa va guanyar 79-73, un partit on el conjunt local va ser superior, sobretot en el primer i en el segon període, i on el Club Bàsquet Prat va haver de remar a partir del tercer quart, on va millorar, doncs, sobretot l'aspecte defensiu, que va penalitzar molt a l'equip en el primer tram de l'enfrontament. El resultat podia haver estat pitjor, perquè al descans l'equip perdia de més de 10 punts, però va revertir una mica la situació, la va millorar i ara mateix la desavantatge únicament és de 6 punts, una diferència remuntable. Anem a escoltar la veu de protagonistes. Escoltem primer el míster, Mario del Campo, que fa una crida a l'afició, perquè en el partit d'anada el Mollerussa va fer del seu pavelló un infern i el míster Potalà vol fer del Joan Busquets el mateix.
1: El primer, pues, fer una crida a tota la gent del Prat, a l'aficionat del Prat, al poble del Prat, perquè Mollerussa és molt petit, no és com el Prat, i això ha sigut un infern, i els àrbits, evidentment, doncs, al nivell de l'arbitratge no ens ha ajudat. No dic que hagin estat malament, però no ens ha ajudat. El primer és tindre l'estruc ple i que el públic faci la seva feina i nosaltres hem de fer la nostra.
0: Més protagonistes també. Escoltem ara a Marc Cessé, jugador del Club Bàsquet Prat, que, doncs, feia una comparativa d'aquest partit d'anada amb el partit que van jugar contra el Vic en la fase regular.
2: Ens ha recordat sobretot el partit de Vic, no? Que potser és l'altre equip que més físic o més dur ens ha jugat, però bueno, és que és l'única forma que tenen de guanyar-nos, vull dir, tenim més qualitat, som millors, però potser ens ha faltat creure'ns-ho, no? I quan ens han donat el primer push, pues, haver-ho aguantat una mica millor.
0: Un dels millors jugadors en aquest partit d'anada per part del Club Bàsquet Prat va ser el francès Thomas Smallwood, que també ha destacat el físic del Mollerussa com la seva arma principal per superar els potablaves.
3: Creo que es un nivel físico que no hemos encontrado desde un momento ya y nos cuesta volver en este mood, diría, y creo que ya nos faltó, bueno, un partido y creo que ya la vuelta en el Prat ya estaremos al nivel físico y a partir de ahí, técnicamente, como ha dicho Marc, creo que no vamos a tener ningún problema ahí.
0: I quines són les claus per la remuntada? Recordem, 6 per anar a la pròrroga, 7, a partir de 7 cap a dalt, per superar-la. Doncs Marc Cessé dona alguna de les claus per poder superar aquest enfrontament.
2: Bueno, remuntar passa per estar els 40 minuts sobretot concentrats, perquè hem tingut també bastantes faltes de concentració durant el partit, o quan ens hem ficat a prop les següents 2-3 jugades no m'han encadenat, no? 2-3 esforços o 2-3 bones decisions i ja està. O sigui, jo crec que estar concentrats 40 minuts igualant el nivell físic, talent i en som millors. Vull dir, és que no puc dir res més, perquè fent aquestes dues coses jo crec que ens emportarem el partit i l'eliminatòria.
0: Optimisme per part d'un dels capitans de l'equip, Marc Cessé, també per part del francès Thomas Smallwood, que no considera que s'hagi perdut el primer partit, sinó que únicament l'eliminatòria va al descans, sí que és veritat que per sota en el marcador, però no s'ha perdut res, i en aquesta tornada, en aquesta segona part de l'eliminatòria, l'equip també li donarà la volta.
3: No es una derrota, estamos a la media parte y de volver al Prat con mucha confianza y saber que queda mucho del partido y no estar preocupado para eso.
0: Doncs el partit que es disputarà a les 6 de la tarda, un enfrontament que el podreu seguir aquí en directe al Prat Esports amb la narració de Nil Piera. Recordem que el Prat ara té dues vies. Si aconsegueix superar l'eliminatòria contra el Mollerussa, s'aniria a ja aquesta fase d'ascens, que es disputa en dues seus, és una mena de fase de grups, i on allà es decidirà ja de manera definitiva els equips que pugen de categoria. Si el Prat, per contra, no supera aquesta eliminatòria, s'aniria al play-off dels equips que, doncs, van quedar de segon cap a baix en la fase regular. I si supera aquest play-off, aniria a aquesta fase de grup que comentàvem d'ascens. Per tant, veurem qui dels dos camins, doncs, s'agafa al Club Bàsquet Prat aquest dissabte. Com dèiem, partit a les 6 de la tarda. Doncs anem a ampliar la informació del bàsquet amb el nostre company Ivan Conde. Bona tarda, Ivan.
4: Bona tarda, Jonathan.
0: Bé, doncs el Prat que ha de remuntar aquesta desavantatge de 6 punts. Recordem, 6 per anar a la pròrroga, 7 per emportar-se aquesta eliminatòria i anar-se a la part final d'aquesta aventura per pujar de categoria, un Mollerussa que doncs, ja en el partit d'anada van veure els seus perills, les seves armes, i on el Prat doncs, va haver de remar perquè el resultat podia haver estat pitjor del que finalment ha estat, que són aquests 6 punts, que doncs, és una diferència, però no és insalvable i, per tant, assumible de cara a aquesta tornada al Joan Busquets.
4: Doncs sí, sí, sí, a veure què succeeix, no? en aquest partit de tornada, però com dius, al final el Prat haurà de remuntar, no? I per tant doncs, no es podrà permetre un partit discret com el de l'altre dia davant un Mollerussa doncs, que va demostrar, no? que pot estar al mateix nivell que el Prat, sobretot si el Prat no està fi en aquelles coses que el fan un equip diferencial. Per tant, un partit també bonic, un partit de veure quin és el llistó quan l'exigència és alta del rival, no? Que pot oferir el Club Bàsquet Prat, i doncs això, amb totes les espases ben amunt per veure qui és el campió de grup i qui es classifica per les fases de manera directa.
0: El míster ja assenyalava en el partit d'anada que una de les coses que menys li va agradar és la part defensiva de l'equip, on doncs, evidentment doncs, va penalitzar. Tu que vas estar allà al pavelló municipal de Mollerussa, quins diries que són els jugadors més a tenir en compte, o almenys a tu quins et van cridar més l'atenció?
4: Bueno, al final, no? si ens fixem en l'aspecte numèric, els 26 punts de Pau Serrat són impactants, no? I no només això, sinó que va ser el jugador que més minuts va jugar amb diferència del partit, 33 minuts, vulguis que no condiciona, no? També la defensa del Prat, un jugador amb tanta amenaça, al final és cert que són 26 punts també perquè es va cascar 15 triples, més de la meitat dels 29 que va llançar el Mollerussa, i per tant doncs, és un jugador a tenir en compte, no? Perquè es veu, no? Que és un d'aquests jugadors que va funcionar per inspiració, i en aquestes eliminatòries tenir un jugador com Pau Serrat, si té el quart, no? Dos quarts on realment cada cop que té un llançament mínimament alliberat, doncs són 3 punts, és una cosa a tenir molt en compte. En qualsevol cas, l'MVP del partit va ser Dickerson, que especialment doncs, en tram final de l'encontre va ser capaç, no? No només de sumar 12 punts, sinó de sumar en el rebot, de generar també cert joc amb 4 assistències. El màxim assistent va ser Pau Ríos, que també va fer bona tasca, i per tant doncs, són dos dels jugadors importants. Però on sí que sempre hem dit, no?, que el Prat contra els equips terrenals de la Lliga ha creat i ha generat moltíssimes diferències en el joc interior. De fet, el Prat va començar així, amb 9 dels primers 11 punts del Prat sent anotats per Smallwood, que de mica en mica doncs, va també anant allunyant-se d'aquesta zona d'influència per també doncs, buscar llançaments exteriors, etc.
0: Va ser el que va tenir millor percentatge de tir de 3, 2 de 4, sí. Molt diferent, per exemple, de Carrasco, que doncs, no va tenir el dia 2 de 9.
4: I molts jugadors que van llançar i no van anotar, no? Ni que fos un llançament o dos. Però això, potser intentar apretar no és senzill, perquè el Mollerussa també té bon joc interior. De fet, té un jugador més alt que el propi Smallwood, que és cert que va ser titular, però després en prou feina es va jugar a minuts, com és Thomas Wright, el dorsal número 63, però després Nguba va fer molt bona feina, amb 12 punts i 9 rebots, o sigui que a veure si el Prat és capaç allà, no? on té elements de fer que el partit també doncs, es pugui tenir allà, no? en ser superior al Mollerussa en aquest joc interior, i després és cert que el Mollerussa també és un equip molt físic i es va demostrar, però a veure si en un context, no? Un equip com el Prat, que a priori té una plantilla més completa, no? Amb més jugadors, doncs és capaç que al pas dels minuts també això es noti, no? Parlem de que en el Mollerussa Pau Serrat i Dickerson van anar per sobre els 30 minuts, que també Pau Ríos en va jugar 27, en Cuba 24, el Prat en general més repartit. Home, després d'una setmana de descans, no sé fins a quin punt, això haurien de respondre-ho preparadors físics, podem parlar de desgast, no? Però sí que a veure si això, sobretot en moments importants del partit, aquest major ventall d'armes, podríem dir, el Prat ho pot aprofitar.
0: Doncs veurem el Prat, que en el partit d'anada va anar de menys a més, esperem que aquí doncs, comenci de més i que ho segueixi anant de més. Factor pista important, el míster feia una crida, doncs allà es va veure una mena d'infern, podríem dir, i doncs Mario del Campo també, que reclamava a l'afició Potablava, doncs això, que acompanyés l'equip per fer també del Joan Busquets un infern i no doncs, posar-li la catifa vermella al conjunt visitant.
4: Sí, a veure quin ambient, no?, es veu el Joan Busquets, recordem doncs això, no?, que hi va haver una cinquantena, seixantena d'aficionats del Prat a terres lleidatanes i que el mateix s'espera per part del Mollerussa com a mínim a nivell d'entrades venudes. Després no sabem si hi haurà gent que vulgui arriscar-se, no?, a l'aventura de venir, d'intentar agafar alguna entrada, però sí, és important l'ambient, sobretot per això, no?, perquè la gent que vingui de Mollerussa vindrà amb moltes ganes de fer soroll. Per tant, és important que també hi hagi gent del Prat amb aquesta mateixa predisposició per fer que com a mínim el Joan Busquets, doncs, l'ambient sigui de preponderància local, no? No trobar-nos amb alguns escenaris que s'han trobat darrerament, per exemple, amb aquell partit contra la Bisbal on els empordanesos es jugaven la permanència, que doncs amb tambors, amb botzines, etc., doncs acaben convertint gairebé, no?, allò que es diu molt al futbol, de locals un altre cop, no?, o locals fins i tot lluny del nostre propi pavelló.
0: Ja per tancar la carpeta bàsquet, recordem, aquí no s'acaba tot, és a dir, si el Prat perd el partit, no passa ni una hora, se'n reenganxen al playoff dels equips que han quedat, doncs, tercer, quart. Si guanya, tampoc és que s'acabi aquí el camí, perquè ja se'n va aquesta fase de grup que, doncs, es disputaran dues seus.
4: Sí, és això, no? En aquest sistema força complicat, com bé has comentat, bàsicament l'equip que guanya ja pot pensar en les fases d'ascens que es disputa el darrer cap de setmana d'aquest mes de maig, o la darrera setmana, perquè és des del dijous 28 fins al dia 31 pels equips que quedin segons, i per tant, doncs, ja està classificat, dues setmanes de preparació, i qui perdi juga aquest proper cap de setmana una eliminatòria a partit únic contra el guanyador del Navàs Hospitalet amb el factor pista per al Prat o el Mollerussa. Per tant, i aquí sí que ja és la darrera opció. El guanyador d'aquesta eliminatòria també es classifica fases i qui perd ja es queda sense res, se li acaba la temporada. Per tant, estem parlant de que realment, no?, és una fase d'ascens també molt exigent en aquest sentit. I això, i com deies, no?, les fases d'ascens, quatre grups, dos grups en una seu, dos grups en l'altra, i una lligueta, com pot ser la d'una Eurocopa o un Mundial de futbol, de quatre equips. Els campions pugen, els segons juguen el dia següent, el diumenge, un darrer partit entre ells. Qui guanya són el cinquè i el sisè ascens, qui perd, igual que el tercer i el quart de cada grupet i de cada lligueta, es queda fora de l'ascens.
0: Sí, em recorda aquesta Nations League que es fan al futbol. Perfecte, doncs, a veure què passa. Recordem el partit demà a les 6 de la tarda. El podreu seguir aquí en directe amb la narració de Nil Piera, que serà la persona que s'encarregarà de posar-li veu a aquest enfrontament. Doncs deixem el bàsquet i anem al futbol.

0: El Prat afronta la penúltima jornada de Lliga a les 4 de la tarda, demà dissabte, horari poc habitual, però la jornada la tenim unificada i, per tant, tots els partits es jugaran a aquesta hora. Un Prat que, recordem, encadena 3 derrotes consecutives, això ha fet que ja no tingui possibilitats de pujar de manera directa, per tant, no pot ocupar aquesta primera o segona posició, que són del Martinenc i el San Juan Atlético de Montcada, i que encara això no està decidit. Veurem qui dels dos acaba com a primer i com a segon. El Prat ara únicament, el seu objectiu és certificar el playoff d'ascens, només necessita un punt per tenir-ho de manera matemàtica, i també, doncs, perquè, no? I potser el més important, revertir aquesta situació, aquesta mala ratxa de resultats, per, doncs, encarar el play-off de la millor de les maneres. I és que la part mental, doncs, com ens explicava el míster David Vilajoana, doncs és clau per superar i poder pujar després. Davant tindrà un rival com el Castelldefels, que és sisè a la Lliga, està en zona de play-off, però arriba en una situació igual o pitjor que la de l'Associació Esportiva Prat, perquè encadenen 4 derrotes consecutives, equip dirigit per el pretent també Miquel Motoso, i que necessiten sumar sí o sí, perquè ells el play-off assegurat no el tenen, eh? Estan empatats a punts amb el setè, l'Atlètic Sant Just, que està fora del play-off de descens, i estan 2 punts per sota del cinquè del Sant Mauro. Per tant, doncs, tot en un puny, ara mateix fins al Manlleu, que té 35 punts, o al Valls, que també té 35, doncs poden rebatar-li aquesta plaça al conjunt també del Baix Llobregat. Anem a escoltar la veu de protagonistes. Parla el míster David Vilajoana, doncs això, de la situació d'ambdós equips.
1: Doncs mira, dos equips que venim de crisis de personalitat, jo crec, perquè el Castelldefels també porta una dinàmica molt negativa, i vaja, ells també s'hi juguen encara més que nosaltres, perquè ells sí que tenen el playoff, si no han sortit avui, poc els hi queda. Llavors, un altre partit duríssim, no regalarem res, però ja et dic, jo més que fixar-me en el Castelldefels, ens hem de fixar en el nostre equip. Vull dir, nosaltres hem de recuperar, perquè evidentment així som guanyables per qualsevol equip. Jugant com estem jugant i amb l'ànim com estem fent, no guanyarem molts partits, ni ara ni al playoff.
0: I precisament d'ànims, de revertir aquesta part mental, doncs, per afrontar el playoff de la millor de les maneres, també va parlar.
1: És canviar la dinàmica, és bé, créixer des del punt de vista emocional, esborrar, intentar generar dinàmica positiva, que els jugadors tornin a creure en el que fan individualment, perquè a partir de 2 passades en fas 3. Si no en fas 2, no jugues a res. Llavors, a partir d'aquí, ja et dic, animar els jugadors i tirar endavant. No queda cap altre, perquè afortunadament tenim un playoff per endavant, que això sí, no tinc cap dubte que l'aconseguirem, i el meu objectiu, el nostre objectiu, l'objectiu ara del club, dels jugadors i de tothom, ha de ser fer pinya per arribar al playoff de la millor manera. I escolta, i els playoffs, de 4 n'hi ha un que puja, i el Prat, perquè no ha de ser l'equip que pugi, perquè per qualitat s'ho mereix, i qualitat en té suficient per donar el do de pit en el playoff.
0: I tanquem aquesta ronda de protagonistes amb les paraules del futbolista del Prat, Alejandro Ars, a qui també li van preguntar, doncs, d'aquest partit contra el Castelldefels, aquest derbi.
2: Sí, no tenemos ninguna otra opción, al final es lo que nos toca ya. Llevamos una muy mala racha, pero al final nosotros lo hemos llegado a conseguir, hemos conseguido ganar partidos muchos seguidos, y yo sé que podemos hacerlo.
0: Optimisme de cara, doncs, a afrontar aquest partit amb victòria i tornar novament al camí de la victòria, doncs, que ja fa, doncs, 3 jornades que no l'aconsegueixen. Anem a repassar com arriba aquesta penúltima jornada de Lliga, on hi ha molt en joc.

com dèiem, tota la jornada es disputarà a les 4 i 5 de la tarda. Aquests partits són Martinenc Poble, Sabadell B Atlètic Sant Just, Júpiter Rubí, Prat Castelldefels, Sant Mauro Sant Juan Atlético de Montcada, Valls Horta, Ciutat Cooperativa Manlleu i Vilafranca Sant Feliuenc. I anem a fer un cop d'ull a la...

0: classificació que lidera, de moment, el Martinenc amb 52 punts, els mateixos que el San Juan Atlético de Montcada amb 52, tercer la Pobla amb 46, quart el Prat amb 43, cinquè el Sant Mauro amb 39 i sisè el Castelldefels amb 37. Fora de la zona de play-off d'ascens, setè l'Atlètic Sant Just, també amb 37 punts, vuitè el Rubí amb 36, amb 35 punts tenim triple empat entre Sabadell B, novè, desè el Manlleu i onzè el Valls, dotzè classificat i encara en zona de permanència l'Horta amb 34 punts i ja a la zona vermella de la classificació, 13è classificat el Ciutat Cooperativa amb 33 punts, 14è el Júpiter amb 32, 15è el Vilafranca amb 31 i el cué de la Lliga és el Sant Feliuenc amb 29 punts. Doncs anem a ampliar la informació de l'Associació Esportiva Prat, un partit potser ja no amb tant en joc per al Prat, ja que pràcticament només necessita un punt per certificar aquest playoff i que inclòs perdent els dos partits, si els resultats de la resta no són tan dolents, doncs també podria el Prat tenir ja el playoff, però el morbo almenys sí que hi és, no? Derbi, Bemotoso, després del seu pas per al Prat, els dos equips en una dinàmica molt dolenta, 3 derrotes un, l'altre 4... necessitats, el Castelldefels sí que es juga al play-off perquè doncs, una derrota o un empat li pot treure d'aquí. Bueno, hi han cosetes, no?
1: Sí, moltes, moltes. És d'aquells partits també enganyosos, no?, en quant a la importància que tenen. Primer perquè, com dius, no?, al Prat li interessa i molt tancar el play-off, perquè jo crec que anar-se a un escenari per improbable que sigui, no?, però de jugar-se quelcom al camp del San Juan Atlético de Montcada, si el San Juan Atlético de Montcada es juga alguna cosa, és un escenari difícil per jugar-s'hi coses, i per tant el Prat ho hauria de tancar sí o sí, necessita un empat, i fins i tot doncs pel mateix sentit i pel mateix criteri, amb una victòria també s'assegura la quarta plaça, que és una quarta plaça molt important en molts aspectes, primer de tot perquè tens la primera eliminatòria en factor pista o en factor camp en aquest cas, i després per això, perquè ja sabem doncs, que totes aquestes derivades que s'han de mirar a final de temporada i conèixer exactament com funcionarà aquest any, perquè de vegades les normatives es modifiquen, però doncs això, des d'opcions de Copa del Rei, des d'opcions de descensos compensats, etc. Per tant, el Prat té el repte primer de tancar el playoff, perquè és realment relativament improbable, però tampoc són tan agosarades les matemàtiques, és a dir, amb que Sant Mauro guanyi tot després que Castelldefels i Atlètic Sant Just facin el mateix, doncs es podria quedar fora el Prat. Per tant, doncs això, partit realment important, i sobretot perquè ja ho escoltàvem també a les declaracions dels protagonistes, a part dels objectius esportius també està l'objectiu de ressuscitar una mica l'equip. L'equip no per poder pot, però seria bastant important no arribar amb les sensacions de les darreres tres jornades al playoff, perquè si no, ho hem vist, i hem vist exemples. El Prat
0: va ficar-se en un playoff de rebot i després se'l van portar.
1: Sí, a més, amb la destitució de Pedro Dolera ho parlàvem, que realment les sensacions d'aquell equip, que durant gairebé tota la temporada va tenir aura, no?, i sensació de guanyador, i va fer unes darreres 6-7 jornades horribles, poca gent hi creia, va passar de lluitar per la Lliga a ser quart, i en canvi després va pujar. Clar, això mai se sap, però sí que és cert que seria molt important doncs acabar amb bones sensacions, fer un parell de bons partits, recuperar també jugadors que estan tocats, lesionats, sancionats, etc., per afrontar-ho com a mínim amb les sensacions més òptimes possibles.
0: Un d'aquests jugadors que està tocats és Gustavo Renque, que veurem si parteix a inici o no.
1: Sí, hi ha força, doncs això, força protagonistes, no?, podríem dir, en aquest apartat sempre de baixes. Recordem, no?, sense Xavi Víctor, sense Adri Toro, sense Dani Bonaventura, en aquests, bueno, sobretot en el cas de Bona i de Toro, ja doncs segur que es perden també tota la temporada. Després d'això, també Xavi Víctor i Martín Valeriev, Carlos García i Àlex Sánchez sancionats. A més, Carlos García, recordem que ja no va jugar minuts a Rubí. I a partir d'aquí, doncs, tant Adri Ribas com Gustavo són dubtes, no?, a veure fins a on poden arribar, quant de temps poden jugar, sobretot amb aquesta situació una mica complexa, a què ajudaria també que el Prat, com a mínim, tanqués el playoff, a que a la darrera jornada, doncs, si realment hi ha jugadors a qui els hi pot venir molt, molt bé una setmana de no competició, doncs poder fer com a mínim el balanç, no? De què em compensa més? Anar per totes i lluitar per una hipotètica tercera posició o fer net i que alguns jugadors que necessiten aturar tinguin ni que sigui aquest partit de descans o de menys minuts, perquè després ve el playoff i al playoff sí que no hi ha manera de fer gaire accions o gaire decisions conservadores. Però això, són força baixes, per tant hem de veure també quin equip i quina alineació presenta David Vilajoana, perquè potser ens trobem amb alguna relativa sorpresa.
0: Ja per tancar precedents entre Prat i Castelldefels.
1: Doncs són positius per l'Associació Esportiva Prat, especialment a casa. Com a curiositat, amb aquest partit el Castelldefels es convertirà en el segon rival contra qui més vegades ha jugat el Prat de la història, que a mi és, no sé per què, és un top que a mi sempre em crida molt l'atenció. Ara mateix és Cornellà amb 72 partits i amb aquest encontre el Castelldefels es posarà segon amb 68, avançant el Sant Boià, que en té 67. Per tant, doncs està allà la cosa força igualada, però parla una mica de com d'important han sigut els partits contra el Castelldefels. En general, resultats molt positius, començant perquè els primers 7 partits de la història van ser amb victòria per l'Associació Esportiva Prat, i que de fet els primers 16 al Sagnier no hi va haver cap derrota al conjunt potablava. Ja ens hem d'anar als anys 90 per trobar, això sí, un 0-6 favorable al Castelldefels. En resultats en general, en partits a casa són 16 victòries, 11 empats, 5 derrotes, per tant, com dèiem, resultats positius. Això sí, tenim alguns una mica traumàtics, especialment recordat el partit de la temporada 14-15, ara que estan també els dos equips necessitats. Recordem que l'escenari era: el Prat havia de guanyar per fer playoff, el Castelldefels havia de guanyar per salvar-se. Resultat empat a 2, amb gols d'Aitor, Lario i Adri per al Castelldefels, amb gols de Sasha i Pedro Bilbao per al Prat, sobretot en un tram final de partit d'aquests, que jo crec que qui ho va viure mai no s'oblida. Els dos equips no deixen cap defensa, pujant porters als corners, i no hi va manera durant els 10 minuts final que cap dels dos equips marqués gol, i per tant el Castelldefels va baixar i el Prat no va jugar playoff.
0: Doncs veurem què és el que passa aquest dissabte. Recordem, des de les 4 de la tarda al Sagnier, nosaltres com sempre arrencarem des de mitja horeta abans, des de 3:45, amb la prèvia amb l'Ivan i evidentment amb el Manolo Gol. Perfecte, Ivan, doncs t'escoltem demà des de 3:45.
1: Que vagi molt bé, adeu.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: El d'Arlenga té un altre final i resten dues aquesta jornada i l'última. En aquesta, l'equip s'enfronta al tercer classificat, el Sant Cugat, que no arriba en una molt bona ratxa en les últimes darreres quatre jornades, dues derrotes i en els últims dos partits, dos empats. Això han fet que l'equip doncs, ja no ocupi la segona posició, que ara és del Viladecans, que arriba en un millor estat de forma. El Sant Cugat, per tant, doncs, en hores baixes, tercer classificat amb 50 punts, a 5 del quart, que és l'Atlètic Vilafranca i que és l'únic que de moment li pot amenaçar aquesta posició, perquè ja l'escó està molt despenjat. El Terlenca, dotzer, amb 30 punts, un punt més que el Sant Boià, que és l'equip que està en zona de descens, juntament amb el Tàrrega, tots dos amb 29 punts, el penúltim és el Covelles amb 26 i el Coes el Tortosa Ebre amb 24. Per tant, doncs, tret del Tàrrega i Sant Boià, aquesta jornada únicament li poden arrebatar la permanència aquests dos equips, Sant Boià i Tàrrega. El Terlenca, doncs ja sabeu, en els últims tres partits, dues derrotes i un empat. A l'empat va arribar doncs, en la darrera acció, en l'últim partit, quan el Terlenca podia haver finiquitat l'enfrontament si arriba a materialitzar el penal, que també l'havien xulat doncs, en el tram final de partit, en el minut 88. I mira, les coses de la vida. Falla el penal i ja en l'última acció, penal a favor del conjunt local i el gol que doncs, feia que el Terlenca només sumés un punt en l'anterior jornada. Anem a escoltar el míster, a Xesco Ribas, que doncs, bueno, no li espanta enfrontar-se al tercer de la Lliga.
1: Empatamos y pudimos ganar al cuarto, como decimos, una liga muy igualada. Entonces, todos podemos ganar a todos, todos competimos contra todos. Si bajas un poco la intensidad, pues te pintan la cara. Y si juega y si el rival pues baja la intensidad o nos falta el respeto, pues también nosotros sacaremos nuestra mejor versión. Pero bueno, iremos a afrontar el partido como todas estas desde que entramos nosotros el cuerpo técnico, que ya lo afrontamos como 9 finales.
0: Y sobre todo, señala que la clave es ser un equipo.
1: Sobre todo el trabajar como equipo, el que lleguemos al vestuario y digamos, pues hemos dado todo lo que hemos podido y bueno, pues sí que algún error puntual, pero bueno, son errores de que aún bueno, nos falta adquirir experiencia. Son chicos que la mayoría están debutando en la categoría y bueno, pues seguramente el bagaje y la experiencia de esta temporada les servirá para la siguiente temporada, aún ser un equipo más fuerte.
0: Hem escoltat la veu del míster del Terlenca. Torna ara per repassar també com arriba aquesta penúltima jornada de Primera Catalana. I que ens presenta aquests partits. A les 5 de la tarda, Rapitenca, Fundació Atlètic Vilafranca. 6:15, Sitges Natació Terrassa. A les 6, Terlenca, Sant Cugat. I a les 7 de la tarda, Ascó, Camp Juliu. El diumenge, des de les 12 del matí, el Catllar Martorell, Sant Boià Cubelles, compta en aquest partit de la zona baixa, partit d'interès pels pretencs, a les 5 de la tarda, Viladecans Tortosa Ebre, i per tancar la jornada, també partit d'interès, aquest Juventut 25 de setembre, Tàrrega, a les 6. Repassem aquesta classificació. Líder i campió de la Lliga el Martorell amb 66 punts, segon el Viladecans amb 53 i tercer el Sant Cugat amb 50 punts, quart classificat l'Atlètic Vilafranca amb 45, cinquè i sisè Ascó i Sitges tots dos amb 39 punts, setè el Camp Juliu amb 38. El Camp Juliu és el proper rival i l'últim d'aquesta Lliga pel Terlenca. Vuitè classificat la Rapitenca amb 37 punts, novè tenim el Catllar amb 36 punts i de ser el Natació Terrassa també amb 36, 11è classificat el Juventut 25 de setembre amb 33 punts, 12è el Terlenca amb 30 punts i ja en zona de descens, com dèiem, 13è i 14è Sant Boià i Tàrrega tots dos amb 29 punts, 15è el Cubelles amb 26 i el QE és el Tortosa Ebre amb 24. I del futbol, fem un parèntesis i anem al motor.
2: Escoltes el Prat.

Anem al motor perquè tenim gran premi aquest cap de setmana. El Mundial de Motociclisme arriba a França per disputar el Gran Premi del País al mític circuit de Le Mans. Els precedents pel pilot Pota Blava són bons. Esteban va destacar aconseguint el seu millor resultat al Mundial de Moto3 l'any 2024 a Le Mans amb una quarta posició. El català en aquell moment, en l'Espart Team, ara al Leve Alt, doncs va remuntar des de la setzena plaça fins a la quarta, consolidant-se com un dels rookies destacats. Sí que és veritat que a partir d'aquí la cosa no va anar bé. Podríem dir que aquella temporada va tenir dues parts. La primera molt il·lusionant, amb bons resultats, com aquest alemans, i després l'altra amb caigudes, lesions, en fi, un segon tram de temporada per oblidar-se. Joel, com dèiem, afronta aquesta cita després de sumar punts a Jerez, que li van servir per pujar dues posicions a la general, on és ara mateix 14 amb 13. Pel que fan als horaris, les classificacions, la primera començarà cap a la una del migdia, i acabarà a la una i poc. La segona, doncs, entre la una i deu, més o menys, fins a dos quarts de dues de la tarda tindrem, doncs, la qualifying número 2. La cursa serà a les 11 del matí de diumenge. Seran 20 voltes en aquest circuit d'Alemans. Pel que fa a la classificació, doncs, com ja us explicàvem, Joel Esteban ara mateix ocupa aquesta 14a posició amb 13 punts, un punt menys que també l'espanyol Cruces i 3 menys que el pilot Gorman. Pel que fa a la classificació, la part alta, doncs, ara mateix Quiles d'Espart Team, doncs, lidera amb 90 punts i de manera molt destacada, una mica menys de 40 punts li treu a l'altre espanyol, a Carpe, del Red Bull KTM. I pel que fa d'augment, doncs, el bagatge del pilot Pota Blava en aquest Mundial, recordem que a Brasil i als Estats Units va caure i únicament ha puntuat a Tailàndia, la primera cursa, i en aquesta darrera que va fer el Gran Premi de Jerez. La propera cursa serà molt a prop, serà aquí, a casa, el Gran Premi de Catalunya, a Montmeló. Serà el proper cap de setmana, entre el 15 i el 17 de maig. I ara anem amb la repassada.

0: Comencem la repassada per la primera catalana femenina. Grup 2, la Fundació de l'Associació Esportiva Prat rep a casa el Singerlin dissabte a les 6 de la tarda. La Fundació és setena a la Lliga amb 44 punts i ve doncs de perdre el darrer partit contra l'Aldeana, contra el que és el líder de la categoria. A la segona catalana del grup 3, el Prat B rep el Gavà dissabte a les 6 de la tarda. Un Prat que ara mateix ocupa la desena posició amb 34 punts. Està un punt per sobre del descens que el marca el Sant Ignasi amb 33. Escoltem a Héctor Rodríguez parlant del proper rival, el Gavà, que és sisè a la Lliga amb 42 punts.
1: Bueno, pues és un equip amb molt bona plantilla, que ha tingut una ratxa mala de resultats que l'ha separat una mica del playoff, però bueno, ara una altra vegada porta 2-3 victòries consecutives que estan fent que bueno, que tinguin encara el somni de fer playoff i segur que ho ficaran molt, molt complicat.
0: Un Prat Déu que ocupa la desena posició i el proper rival, després del Gabal, que tancarà doncs la Lliga per al filial del Prat, serà el sector Montserratina, que és ara mateix 11, també amb 34 punts. Per tant, serà, sens dubte, a veure com va aquesta jornada, però pot ser un duel d'infart. Anem a la tercera catalana masculina, grup 11, la Fontsanta Fatjó i el Terlenca B es veuran les cares també dissabte a les 6 de la tarda. Un Terlenca B que és líder amb 61 punts, un punt més que la Fundació Atlètic Sant Just, que en té 60, i 3 menys que el tercer al Viladecans B. La Fontsanta Fatjó està una mica més despenjada, és cinquena amb 56 punts. Escoltem a Marc García, entrenador del Terlenca B, parlant doncs també d'una final que doncs afronta al filial del Terlenca per assolir aquesta primera posició.
2: Sabemos de lo complicado que es allí, aparte, si no me equivoco, creo que son las fiestas del barrio de Fontsanta. Habrá que trabajar durante toda la semana y allí ser un equipo competitivo, saber a lo que tenemos que ir y a intentar sacar los tres puntos.
0: Si l'equip aconsegueix sumar els tres punts, la darrera jornada de Lliga, en teoria, hauria de ser, entre cometes, una festa, perquè s'enfrontaran al Gornal a casa, que és el cuer de la Lliga i que doncs ha perdut aquesta temporada 21 partits, només ha aconseguit 3 victòries i 4 empats. Per tant, seria previsiblement el Terlenca favorit per emportar-se aquesta victòria i certificar aquesta primera posició. Però tot passa, això sí, primer per sumar els 3 punts contra la Fontsanta Fatjó. En quarta catalana masculina, el grup 24, el Prat C, visita el camp de l'Atlètic Viladecans diumenge a 3:45 de la tarda. La Fundació, ja sabeu que el Prat C doncs, és el campió de Lliga i el que està buscant és acabar en ple de victòries. Ja li queden 2 partits, aquest i el de casa. I a la preferent juvenil, el grup 4, el juvenil del Prat, visita el camp del Castelldefels, el tercer classificat, ara mateix amb 57 punts. El juvenil del Prat és 6è a la Lliga amb 41, els mateixos que Cornellà i Escola Gavà. Per tant, tenim aquí un triple empat entre el 6è, 7è i 8è classificat. En futbol sala, la primera catalana, el grup 3 de Barcelona, el futbol sala Prat visita la pista del Sant Joan d'Espí el diumenge a la 1, un futbol sala Prat que ja no s'està jugant res, és campió de Lliga també, amb 63 punts ara mateix, i per tant, doncs, el que busca és acabar de les millors maneres aquest campionat. I torna al bàsquet territorial, a la Copa Catalunya masculina, a 6:45 de la tarda, el Club Bàsquet Prat visita la pista del Collblanc diumenge, un Club Bàsquet Prat que és quart a la classificació amb 14 victòries i 8 derrotes. Pot assolir aquesta tercera posició, que és l'objectiu ara mateix del filial del Club Bàsquet Prat, una tercera posició que ocupa el Cerdanyola amb un partit més que els pretencs. I en primera catalana femenina, el femení del Club Bàsquet Prat, a 6:45, s'enfronta al Sants de Barcelona el diumenge. El femení és penúltim en la classificació amb 7 victòries i 17 derrotes. El seu rival, el Sants, doncs el tenim a la classificació en 9a posició. A la segona catalana masculina, el pretenc masculí, dissabte a 7:45 de la tarda, visita la pista del Torreforta, un pretenc masculí que és 6è a la classificació amb 13 victòries i 11 derrotes, una menys que el 5è, que és el Vendrell. El seu rival, el Torreforta, és 8è amb 12 victòries i 12 derrotes. I en segona catalana femenina, 2 partits, el del pretenc femení, que serà diumenge a les 7 de la tarda contra l'Ipsi a casa, i també a casa, però a 8:15 del vespre, el del Club Bàsquet Prat B contra el Bàsquet Molins, un Club Bàsquet Prat B que, recordem, és campió i ara ja únicament està amb la ment posada en aquesta Final Four de campions de grup, i el pretenc femení, que ara mateix el tenim 6 a la Lliga amb 13 victòries i 11 derrotes. En hoquei català, a la tercera catalana, el grup D, el Club Hoquei Prat descansa, un Club Hoquei Prat que és campió ja de Lliga, per tant, doncs, únicament buscaran el darrer partit que li resta, doncs, acabar amb victòria, que no serà aquesta setmana, serà la propera. I anem al voleibol, al Campionat de Catalunya de segona divisió sènior femenina, la segona fase, el grup de permanència, el Vikings s'enfronta diumenge a les 9 del matí al Premià de Mar. Per tant, duel entre primer i segon. Primer el Vikings, ara mateix amb 21 punts. Segon el Premià de Mar, també amb 21 punts. I tanquem amb un apunt de voleibol, perquè el Vikings Volei Prat no ha superat aquesta fase de grup. El grup B d'aquest campionat d'Espanya que s'està disputant al Mendralejo, Extremadura, han quedat tercers amb una victòria i dues derrotes. Han perdut contra Manacor i el Duero de Sòria. I la victòria va arribar contra el conjunt andalús, la Universitat de Granada, per 3 sets a 0.

0: ràpid.
1: Acomiadem el programa, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat amb la Valeria Incapié. Els esports tornen demà des de 3:45 de la tarda. Ara us deixem amb la programació del Prat Ràdio. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adeu. Bons dies.

not a man.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

Crossroads Blues Radio, el millor programa de blues, presentat i dirigit per Salva Martínez. Salva Potablava Blues.

0: How should we end it, do you think?
1: The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Oasis FM. Ahora, radio.
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: feel.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Kiss FM. Ahora, radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre

I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born. Ens vam jurar que mai no seríem vençuts. Portats per l'arrogància pròpia de la joventut.